0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits
2: en una sola ràdio.
1: Flashback.

0: Pistop sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet, per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat i vaig escriure un disc de 10 cançons especialment per una persona que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar a algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia. Que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback. Una ràdio.

0: nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Feedback, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu oficio.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llakis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback. Una ràdio.

0: was your dad type? I'm the bad guy. Duh.
1: Flashback. Son las

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: La ràdio musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
2: Per favor, que fort, per favor!
1: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Hem vingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El Despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: És el bo de Ed Sheeran, aquesta cançó es diu Sapphire, la coneixeu de sobres, i així comencem l'últim dia d'aquesta setmana. Vinga.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Doncs bon dia a tothom i benvinguts al dijous. Sí, sí, dijous 10 de setembre del 2026, últim dia d'aquesta setmana, demà és festiu, evidentment. Demà és la Diada Nacional de Catalunya, avui en parlarem, de fet ens en farem un fart de parlar-ne. És un dels temes del dia, evidentment, la diada de demà. Anireu a la manifestació? No? Us agrada perquè té un algo especial aquest dia? Us agrada perquè és festa? Perquè us fa un pont una miqueta més llarg? En fi, hi ha opinions per tots els gustos. Avui, el que deia, com que som dijous, a part que demà és la diada, i en parlarem, com deia, al programa, avui és dia de...
2: Atento, que te lo meto el rajómetro,
0: Exacte, dia de rajòmetre al matí i la mare que el va parir. I com ja sabeu, tenim el WhatsApp obert a partir d'ara mateix. Mira, l'obro ara mateix i ja podeu enviar els vostres rajòmetres. Rajeu del que vosaltres vulgueu. Quedeu-vos a gust, quedeu-vos tranquils, que per això és aquesta secció. Rajeu del que vulgueu en aquest segon rajòmetre de la temporada. Així que ja ho sabeu, 628-414-029. 628-414-029. I a part, avui us estrenarem una cançó que hem versionat als Catarres, diumenge sense drames, es dirà Diada sense ganes. Cançó que hem versionat avui aquí, al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Ja la sentireu, ja. Ja la sentireu. I a més, els que ens escolteu ara en aquesta primera hora tindreu, ja sabeu que sempre ho fem, fem una preestrena, com si fóssiu gent privilegiada, que home, ja que us lleveu tant d'hora, alguna cosa heu de tenir respecte als altres oients, doncs això, l'escoltareu abans que els altres, perquè la posaré ara d'aquí uns minuts, en aquesta primera hora de matí i la mare que el va parir. Gràcies per escoltar la ràdio tant d'hora, merci per llevar-vos amb energia, gràcies per escoltar Flashback. Soc en Carles Pérez, i això és el matí i la mare que el va parir.
3: Jo poso Flashback cada matí, em llevo més guapo i més eixerit.
4: Apaga la llum.
5: Som Flash i Ice Cream, i cada dia ens llevem amb el matí la mare que el va parir.
0: Comencem amb ells i amb 31 fam d'Orayakis.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia, quan es fa de dia.

0: una meravella. Shallow, Star is Born, és la pel·lícula. Lady Gaga i Bradley Cooper sonant des del matí. La mare que el va parir són les 6 i 11 minuts.
1: Si no et volies llevar tan d'hora...
2: Però què passa, xavales?
1: Haver-te fet futbolista o youtuber.
3: Y si es important for the players, for the team.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.
0: Vinga, va, cop d'ull el temps, com sempre, aquesta hora al matí, la mare que el va parir, i s'ha notat, la baixada de temperatura s'ha notat, fa rasca fins i tot en alguns punts. Aquests dies anirem recuperant progressivament les temperatures. Avui, cel assolellat a bona part del país, amb l'arribada de núvols alts a les comarques de Ponent i alguns núvols baixos al litoral nord. Les mínimes baixaran dels 15 graus a bona part de Catalunya. A la tarda, més núvols a gairebé tot el territori, però amb sol a les Terres de l'Ebre. Ara mateix, a Barcelona tenim 19 graus, a Tarragona 19 graus més, Girona 13 graus, Lleida 14 graus ara mateix. I ara mateix també, Jamaican Bam Bam.

0: Vam arribar a la conclusió la temporada passada que era la cançó de Salam i Pan, i així, en fi, aquest és el nom oficiós d'aquesta cançó, Jamaican Bam Bam, que ha fet el productor i discjòquei francès Gel. Ara mateix un quart de set del matí. A veure, us ho he promès fa una estona. Per cert, deixeu-me dir, que podeu anar enviant rajòmetres al 628-414-029. 628-414-029, obert ja el rajòmetre. Perquè, és clar, és dijous i dijous de rajòmetre. Regeu del que vosaltres vulgueu i acabem la setmana despotricant de tot. Per tant, WhatsApp obert ara mateix, 628-414-029. Però us ho he promès abans, que seríeu els primers en escoltar l'estrena d'avui del matí, La mare que el va parir, que parla de la Diada de Catalunya. Demà és 11 de setembre, demà és la Diada, i hi haurà molta gent que s'anirà a manifestar, però molta gent li fa pal. I aquesta cançó narra la història d'un xaval independentista que, sí, que és molt independentista, està molt per Catalunya, i Catalunya és not Spain i tot això, però li fot un pal terrible anar demà a la Diada, a la manifestació, perquè tot plegat està una miqueta... El suflé ha baixat, diguem-ho així. Està una mica descafeinada la cosa. Aquesta és la cançó es diu Diada sense ganes.
1: Ja fot anys que no ho veig clar.

0: Espanya.
1: Aquí teniu Diada sense ganes. Estrena per vosaltres, els oients de primera hora del matí, la mare que el va parir.
2: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.

0: És el moment, al matí, la mare que el va parir, 6:21 d'aquest matí de dijous, de repassar un moment per emmarcar d'ahir. Ahir, evidentment, amb tot el tema de les pluges i tal, Francesc Mauri va tenir la seva dosi de protagonisme al programa. Avui atents tots plegats, eh? Atents perquè arriba aquest canvi de temps, venen pluges. Ara fa res amb la Naixet, ho comentàvem, que estava... En fi, jo pensava que havia arribat aquí el departament digital en massa, en aquest estudi, perquè dic, mira, ens estan començant a fer fotos a sac i tal.
1: Flaixos, no?
0: Dic, deixa'm posar-me guapo. Però no eren flaixos. Eren els llampecs que està fent a Barcelona, aquestes tempestes, eh?
2: Perquè...
0: Francesc, bon dia. Mira.
2: És que falla fins i tot l'energia.
1: No, és pel tema del temporal, eh?
2: Esclar, tota l'energia convectiva de la temperatura escalfada de tots aquests dies, doncs, evidentment, el nitrogen...
0: És com que esclata, no?
1: Què diu?
2: No, no és tan fàcil, no.
0: Ah, vol.
2: Tenim una pressió...
0: Ui, és que està llampeguejant.
2: Exacte. Si em dones un parell d'hores, t'ho explico.
0: No, però...
2: Els 1.030 hectopascals normals de pressió atmosfèrica han canviat perquè hi ha una convecció vertical des de les capes més baixes de l'atmosfera cap a dalt.
1: Hi ha llamps,
2: d'aire molt calent que es troba amb un front molt fred i això genera un cicló invers.
0: Ah, invers.
2: Invers.
0: Que és el que fa que tinguem aquests llamps i aquestes pluges que vindran avui, no? Aquestes alertes.
2: No, tot el contrari. Això el que fa és un temps estable, que és el que teníem fins ara.
0: Ah, val, perfecte.
2: Ara anem a la situació actual.
1: Però per què expliques el que teníem abans?
0: Ah, sí, això ho fan molt els del temps, eh? Expliquen el que ha passat avui.
1: Però si ho hem vist.
2: I ara mirarem una foto del Senegal.
0: Del Senegal?
2: Sí, perquè...
0: Que ve d'allà aquest front, o així?
2: No, però s'ha vist un núvol lenticular. Ah. Estratugis.
0: Sí.
1: Què?
0: Estratugis.
2: Jo no havia vist un estratugis des de la facultat.
1: Ah, sí?
2: I doncs, aquesta fotografia...
1: Doncs, home, val la pena comentar-la.
2: Molta gràcia.
0: Molt bé.
2: Però passem ja a la
0: situació. No, passem. És que...
1: No, ja està, ja.
0: Però, que avui hi haurà pluges i llampecs i de tot. Per tant, sí, avui home, la situació, però... la notícia és aquesta.
2: Però primer repassem els litres que han caigut
0: a
2: Vinebre.
0: No, Vinebre no. Em sap molt de greu.
2: A Balaguer.
0: De Balaguer tampoc tenim la connexió.
2: A Mollerussa, que esteu molt interessats en Mollerussa.
0: Francesc, gràcies.
2: A la Noguera.
3: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: Aquesta cançó es diu Beauty and a Beat i sona des de Flashback, Justin Bieber amb Nicki Minaj. 6 i 26 minuts, al matí la mare que el va venir en aquest dijous de Rajòmetre, de seguida els comencem a repassar a través del 628-414-029. És el dia en què podeu rajar del que vosaltres vulgueu. El Rajòmetre del matí la mare que el va venir, que ja està actiu. Te lo pondré a Rajòmetre.
1: Te lo pondré a Rajòmetre.
0: Això mateix, o també tinc aquesta versió.
1: Acento, sí. Que te lo meto a Rajòmetre,
0: Bàsicament és el mateix, però envieu Rajòmetres al 628-414-029. Gaixeu-vos del que vosaltres vulgueu. Hola, Naixeta Olet, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Vols queixar d'alguna cosa? Aprofita que és el dia avui dijous,
2: A veure, no sabria
0: dir-te. Home, si tu has de pensar, no. Si tu has de pensar, no.
2: Sí, les queixes sempre me les he de pensar.
0: No, doncs...
2: I tu, que mai se't pregunta?
0: Mira, tota la raó. A mi mai se't pregunta.
2: Clar.
0: Però no, però jo normalment ja quan vinc amb una idea, diu, avui rajaré d'això a la ràdio.
2: Avui tot bé.
0: Sí, de moment tot bé. De moment tot bé. No em queixo. Ahir va ploure...
2: Està bé.
0: Vull dir, a mi m'agrada que passi. Sí. A mi em va agradar que plogués.
2: Va costar que arrenqués, em vaig mullar sencera, però xopa, o sigui, com gotejant.
0: Molta pluja, sí.
2: Sí, perquè, com no estava gens avisat, no? Jo no vaig agafar paraigües, perquè, mira...
0: Exactament. Portaven dos dies avisant-ho,
2: Sí,
0: però,
2: sí. Jo vaig baixar de casa meva i vaig decidir que em feia mandra pujar a buscar el paraigua perquè me l'havia deixat. I vaig dir, em pillarà. I efectivament.
0: I et va pillar.
2: Sí, però peus mullats, allò, xorrejant,
0: Tot,
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Començaré a estornudar d'aquí una estona.
0: Exacte. Però com a molt em puc queixar, mira, sí, del pàrquing de l'escola on porto els nens, que és de sorra, encara. Jo estic perquè el pavimentin.
2: Val.
0: Perquè és un drama sempre. Quan està sec, tot és pols.
2: Ja.
0: I quan plou, tot és fang. Aleshores, jo ja entenc, que és, potser és més bonic de sorra, però és molt menys pràctic. I és un pàrquing, al final és una zona urbana.
2: Sí.
0: No és, home, sí que estic visc en un poble, però...
2: Això passa als festivals, també.
0: Ah, els festivals.
2: És el mateix.
0: Ara molts festivals han començat a... Saps què passa? No tindrem temps de l'horòscop.
2: Vinga, va.
0: No tindrem temps. Després parlem dels festivals. Però hem de començar pels Àries, vinga.
2: Avui una decisió que semblava complicada començarà a veure'ns més clara. Fes cas al que realment vols, no al que esperen els altres.
0: Taure.
2: Et retrobaràs amb una sensació que trobaves a faltar. Gaudeix-la sense pensar massa en quant durarà.
0: Bessons.
2: Una proposta pot despertar-te amb moltes ganes de començar alguna cosa nova. No esperis el moment perfecte perquè potser és avui.
0: Molt bé, després de bessons, bé...
2: Cranc.
0: Cranc, vinga.
2: Avui et sorprendràs a tu mateix reaccionant diferent davant d'una situació. És senyal que has après més del que et pensaves.
0: Després d'en Cranc, deu venir Lleó.
2: Verge. No, Lleó. Algú et pot donar una alegria inesperada. Deixa't sorprendre i no intentis sempre tenir tots els plans sota control.
0: Verge.
2: Una conversa et traurà un pes de sobre. Dir les coses amb calma serà molt més fàcil del que havies imaginat.
0: Balança.
2: Avui la sort pot aparèixer en una cosa molt petita. Estigues atent als detalls i no donis res per fet.
0: Fem una cosa.
2: Ho estem fent molt malament, això vol dir.
0: No, jo no. Escolta, fem una cosa. Bé, els que entrin, entraran. I si no, després de l'informatiu. Vull dir, no passa absolutament res. Jo crec que encara... Mira, fem l'informatiu i després seguim per...
2: Després tornem.
0: Escorpí. Ara l'informatiu. Només faltaria. Vinga, Paula, fot. Flashback.

0: Aquesta és una de les conclusions de la quarantena de documents que ha desclassificat la Moncloa sobre la crisi a la ciutat autònoma. Bona part d'aquests documents demostren que els cossos de seguretat i serveis d'intel·ligència ja alertaven de l'augment de les arribades, però també que tots ells van fracassar a l'hora de calcular com de gran es va fer la crisi. D'altra banda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per suposada falta molt greu o greu als agents de la policia espanyola que van agredir un seguidor del Barça amb una estelada abans del partit al Camp de l'Elx el passat 23 d'agost. Una decisió que arriba després de considerar que no es justifica de cap manera l'actuació policial, independentment que aquesta persona portés un símbol legítim com l'estelada. I Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que encara hi ha uns 200 senglars a la zona infectada i cal fer un buidat sanitari. Això després que la setmana passada es tornessin a detectar animals contagiats després de 2 setmanes sense trobar-ne. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en mode capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Adeyemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG però darrere dels de Luis Enrique per diferència de gols.
1: Merci, Paula. Nosaltres a l'horòscop, que és el que ens havíem quedat ara mitges al matí i la mare que el va parir, ja estem actualitzats. Seguim naixet per l'horòscop amb Escorpí.
2: Tens una energia especial per començar de zero en alguna cosa. Deixa enrere el que ja no et fa bé i mira endavant.
1: Sagitari.
2: Una persona et pot descobrir un pla, un lloc o una afició que t'encantarà. Deixa't portar per la curiositat.
1: Capricorn.
2: Avui et mereixes reconèixer tot el que has aconseguit. No estiguis sempre pensant en el següent objectiu.
1: Aquari.
2: Algú que no esperaves pot buscar-te avui. Això és horrorós avui. Bueno. Escolta, què t'he a dir abans de decidir si vols tornar a obrir aquesta porta?
1: I acabem amb peixos.
2: Un pla senzill pot acabar convertint-se en el millor moment del dia. Avui la felicitat estarà en les coses petites.
1: Molt bé. Bueno, ja hem
2: ja
1: arribat.
2: Ja està, per fi.
1: Sí, sí, empentes i rodolons, però ja hem arribat. De seguida, rajòmetre, 628-414-0129. Rajeu del que vosaltres vulgueu, el rajòmetre del matí, la mare que el va parir, és obert.
3: Atento, que te lo meto el rajòmetre,
4: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena. Hola.

0: és Anna Mena i Lola Índigo, número 1 de la setmana, i Petitoa. Al matí, la mare que el va parir, Radio Flashback, bon dia a tothom. 2:45 del matí. Bon dia, Mari Carmen.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Com estàs?
1: Doncs mira, fent un esmorzar amb uns croissants espectaculars.
0: Carai, a 6:45 del matí sí que t'hi poses d'hora, Mari Carmen.
1: A 6:45 m'han aixecat per esmorzar.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, jo que me n'alegro, tu. No, en fi, ja m'agradaria a mi que em portessin croissants a 6:45 del matí, però no, no és el cas, Mari Carmen. Quina...
1: Jo et convidaria, però no és possible.
0: Clar, on ets tu, Mari Carmen? On estàs?
1: A Vegas.
0: A Vegas, doncs no, no és possible, no és possible. Escolta, mira, t'estic trucant en directe de part de la Maria, de la teva família, en definitiva, que et felicita i et desitja que t'ho passis genial. Diu, sap greu haver-te fet matinar. Molts petons de part de la família Lorces, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Mari Carmen, que tingués un gran dia.
1: Igualment, a vosaltres.
0: Una abraçada, Mari Carmen, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Gràcies, gràcies, gràcies. Mari Carmen, una abraçada forta. Està fotent ja croissants a 6:45 del matí. Oh, hi ha gent que diu, no, no m'entra i tal. No m'entra, mare de Déu. Bueno, rajòmetre, és dijous, evidentment.
2: Atento, que te lo meto el rajòmetre.
0: Podeu rajar del que vulgueu al 628-414-029. 628-414-029. Diu, bon dia, Flashback, la meva rajada és per un tipus de gent en concret. I posa dos punts. Una gent lenta que té l'habilitat d'ocupar tota la vorera i no et deixen passar per cap costat. Sembla que et facin un marcatge a l'home. Mira, tota la raó. Tota la raó. Jo, això em passa molt sovint als túnels aquests dels trens per atrevessar les vies per sota, que hi ha una mena de túnels, de passadissos. Doncs és que jo vull anar molt ràpid i fica una sèrie de gent que fan capa, que fan barrera i que sembla que no et deixin passar expressament. Però clar, la gent ho sap. La gent no té retrovisors i diu, mira, em fa ràbia, no et deixo passar. No, no. La gent és així. És una mica més lenta, van fent i es posen amb capa. I això a la vorera també passa moltíssim. Més rajades. Diu, bon dia, la meva rajada és per la gent que passeja gossos i sembla que no tinguin amics. Diu, jo en tinc un de gos, suposo, no un amic, o potser també, i el que vull fer és passejar el gos i tornar a casa. No que em parin 20 minuts per parlar de quant pesa el drac, ni quantes operacions li han fet a la lluna, etc, etc, etc. Ah, per la gent que té gossos, també. Vinga, per vosaltres va aquesta. Un altre, per cert, que podeu enviar notes de veu, si voleu, que veig que tothom està escrivint, però també jo ho llegeixo i cap problema. Diu, hola, jo vull rajar de la urbanització Sant Julià del Fou de Cardedeu. Sant Julià del Fou del Cardedeu. Diu, han col·locat... han pintat uns carrils bici que ens impedeixen l'aparcament quan abans aparcar era molt més fàcil. Jo tinc una casa en allà i la meva sort, diu, és que tinc garatge i entro el cotxe a casa. Diu, però quan tinc convidats, la feina és seva per aparcar. Han posat uns carrils bici que impedeixen l'aparcament. Diu, i aquí ni Cristo va amb bici. Doncs, en fi, el recadet per la urbanització Sant Julià del Fou de Cardedeu. Ja li enviarem a l'Ajuntament de Cardedeu. És que jo sóc de la zona, ara que ho penso, i no sé si és Cardedeu o Vilamajor, però en fi, estan de costat, eh? La urbanització aquesta, és, diguéssim, que és limítrofa. Però ara que ho penso, que hi he passat alguna vegada, potser sí que últimament he vist més línies del compte allò pintades al terra. No sé. Anem a les notes de veu, a veure
3: bon
0: què diu la
3: dia,
0: gent.
3: Bon dia, gent de Flashback.
0: Hola,
3: avui, rajòmetre.
0: Vinga.
3: Aquesta setmana m'agradaria rajar de la gent que diu que ja m'hi veig, que no fa falta posar la llum. I vaig parar un senyor i vaig dir, posa les llums. I va dir que no, ja veig. Diu, no, és que és perquè et vegin a tu. No, tranquil, que ja veig. I són coses que encara la gent no entén. I faig molts quilòmetres, sigui per feina, sigui per desplaçaments amb la família, per extraescolars, club de futbol, el que sigui. Són molts quilòmetres. I són molta gent que no posa les llums. I s'ha de fer entendre la gent. No és perquè tu et vegis, principalment és perquè et vegin a tu.
0: Perquè et vegin.
3: I amb això us desitjo un bon dia.
0: Vinga.
3: I una bona diada a Catalunya
0: això,
3: demà.
0: Això mateix.
3: Ala. Que vagi bé.
0: Bona diada, amic meu, gràcies. I ara arriba en Ginestà i Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs? És la nova que us presentàvem aquí a Flashback divendres passat. Aneu enviant rajòmetres al 628-414-029. Vinga, va.

0: El matí i la mare que el va parir. L'alegria de cada dia. Escolta la Flashback. Flashback. Amb Carles Pérez.
1: Vale, vale. Hola, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos en aquesta primera hora del matí, la mare que el va parir. I ara connectem, com sempre, amb el Marc Casanovas, que està arribant ja a la redacció de Flashback. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, hola, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Què dius?
2: Bé, fantàstic. Bé? Sí. Les portes del cap de setmana llarg, no?
1: Home, i tant, i tant, i tant. És un dijous que ja es mira d'una altra manera, que els dijous habituals.
3: Sí.
1: O sigui que, molt bé. Molt bé, què faràs? Aniràs a la manifestació de demà de Barcelona o no, Marc?
2: Està tot preparat ja, sí.
1: Vale, perfecte. Ok, ok.
2: Fot, tot llest.
1: No ens enganyem, fot una mandra que flipes. Sí,
2: sí. A veure, sí, sí. Siguem sincers.
1: Per això...
2: Jo no recordo ja quan va ser l'última que hi vaig anar. Deu ser ja fa 4 o 5 anys, tranquil·lament.
1: Potser el punter aquell de la Meridiana i de Barcelona.
2: Que encara vaig fer.
1: O la V-baixa.
2: Recordo una allà a Plaça Espanya, precisament. Aquesta va ser l'última i que va ser com... Perquè em sentia malament a casa i dic, bueno, va, vaig a treure el cap. Però hi ha un punt d'alliberació de dir, bueno, com que tot ja és una merda...
1: Sí.
2: Ja no tens la necessitat de fer veure que encara hi creus.
1: Sí, sí,
2: m'explico?
1: Sí, sí.
2: És com, bueno, doncs demà pots fer el que vulguis.
1: Una mica sí, tens el dia lliure.
2: Ara, animem a tothom a anar-hi, està clar.
1: No, clar.

0: CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques d'Espanya, sí, ha preguntat una cosa molt important i és quin és el plat preferit de cada comunitat autònoma de l'estat espanyol i també quin és el plat preferit dels espanyols. Estem parlant de plats tradicionals. Aquí no entraria ni sushis, ni pizzas, ni kebabs, d'acord?
1: És curiós perquè el que he fet en l'últim dia, és a dir, jo m'he mirat un... N'he anat mirant a trossos quan he pogut, però l'he mirat tot, un vídeo d'una hora i mitja,
2: vale,
1: on es veu Ferran Adrià l'any 2008 tastant plats.
2: Ah, sí?
1: Això és el meu entreteniment de l'últim dia.
2: Però Ferran Adrià, eh?
1: Ferran Adrià tastant plats del Bulli, eh? De quan el Bulli
2: no
1: estava obert.
2: Una truita i uns calamars.
1: No, clar, no. És un altre tipus de plat del que, respecte als que parles tu, Marc. És un altre tipus, sí, de cuina. Però és curiós que em parlis d'això quan l'últim dia l'he passat mirant-me el Ferran Adrià a veure com ell tastava plats, que és una cosa molt, molt desagradable, perquè mirar com els altres mengen és una cosa fins i tot fastigosa.
2: Bueno, dir, i el que menja també està superincòmode.
1: Ah, absolutament, sí.
0: Seria com veure els altres com es fan petons, també.
1: Sí. Sí.
2: Ui, sí.
1: No? És un plaer per tu.
2: Esperant allà.
1: I
2: bueno.
1: És que el petó, si té un primer pla, molt massa primer pla, no.
2: Ja,
1: s'ha de ser de lluny.
2: És maco de lluny, sí, un petó.
1: Ha de ser de lluny.
0: Però... I depèn de quin petó, eh?
1: Sí, no, sí, evidentment. Sí.
0: Bueno.
1: Tornant al que tu deies, a veure, aquesta enquesta dels plats tradicionals de les comunitats autònomes, a veure.
0: No, mira, no hi ha cap sorpresa a cap comunitat. A Catalunya, quin direu que és?
1: El pa amb tomàquet.
0: Perfecte, ja sí. Està. Doncs ja està. Madrid, el cocido madrileño, les Balears, l'ensaïmada... I així anar fent. El que sí que m'ha sobtat una mica és el plat que han escollit els espanyols com a principal per la gastronomia espanyola. Tampoc és que salti la sorpresa amb el plat, ben bé, que seria, quin seria per vosaltres? O què creieu que han votat?
1: Home...
2: Jo crec que truita.
1: Ah, bueno, clar, la truita. Jo estava pensant les croquetes, però...
0: No, truita de patates.
1: Truita de patates, sí? Vale.
0: Molt bé. Per sobre de la paella i del pernil ibèric, d'acord?
1: Clar.
0: Aquest seria el podi, els tres que han votat més els espanyols. Però, amb el tema de la truita, hi ha l'etern debat aquest famós de amb ceba o sense ceba.
1: Sí.
0: Doncs és un debat que no existeix en cap cas, però no perquè ho digui jo o perquè a mi m'agradi que porti ceba, sinó perquè el 70% dels espanyols consideren que la truita ha de portar ceba. Per tant, ja és un debat que no cal que tinguem mai més,
1: clar,
0: perquè ningú,
2: ja
0: amb el seu judici, sí, prefereix la truita sense ceba.
1: No, perquè si prefereix la truita sense ceba ja pot deixar d'escoltar aquest programa, perquè no, és persona non grata el matí i la mare que el va parir. Ja està.
2: Doncs fora.
1: Jo ho extrapolaria a tots els plats del món. És a dir, si hi ha un plat salat, li posa ceba, el plat millora, sí o sí. És impossible que empitjori.
2: Exacte.
1: Sí, la ceba és per millorar, sempre és per millorar.
0: Ah, on sí que hi ha més polèmica si la volen més crua o més feta. Aquí guanyaria el que sigui un pèl crua, però amb un 56% dels vots. Per tant, allà sí que hi hauria una mica de disputa. Encara,
1: bueno, clar, és que hi ha gent que la vol molt feta, eh? I molt feta és immenjable.
2: És un tros de sabata.
1: És un tros de sabata, sí. Estic d'acord, sí. I molt crua, jo... Oh, no sé, què em penses tu, Najet? Què t'agrada a tu?
2: Que no vessi el plat.
1: Exacte,
2: saps?
1: Sí.
2: I ja està, suficient.
1: Sí.
0: Jo, si és una sopa de truita, també me la menjo, eh?
1: També està bé, també està bé.
0: A mi m'agrada.
1: Sí.
0: Si hi ha el pollet encara allà formant-se, a mi m'està bé.
1: Bueno, aleshores et podries menjar, per exemple, allò, un remenat, no? Un remenat, o sigui, la truita abans de fer-se...
0: Bueno...
1: No?
0: Sí, però no és el mateix.
1: Ja, clar, ara ja volem la truita. Volem els costadets els volem que s'agafin bé, es puguin agafar una mica.
0: Sí.
1: No. Escolta, no està bé parlar de truita de patates a aquestes hores, perquè no... Jo crec que us vaig portar una truita l'última vegada que us vaig portar a menjar, no?
2: Sí, pel teu aniversari, una mica posposat, perquè vas tenir logística estranya.
1: Exacte, tens tota la raó, però vaig acabar portant truita de patates. A veure si t'estires tu, Marc, que sempre fas molta... Treus pit de la teva truita?
0: No, i tampoc la tastareu. O sigui, no vull venir aquí a competir amb tu, Carles, ho fas molt bé, no tinc ganes de perdre tampoc.
1: Val, perfecte, doncs és igual.
2: Ha de triar un altre aliment.
1: Exacte.
2: Que s'especialitzi en una altra cosa, si no competim.
1: Exacte, podries portar aquelles pizzas que portaves, Marc.
0: Allò t'agrada, punyetero.
1: Sí, clar, és que, no sé, però porta...
0: També feia un carrot cake bastant bo.
1: Hosti, sí, que és veritat, sí. I una història que feies de plàtan, unes magdalenes.
0: Ah, sí, home.
1: Les magdalenes de plàtan, que feies. Sí.
0: M'ha semblat una altra vida, això, ben bé.
1: Bueno, Casanovas, escolta, la truita amb ceba i mig crua, no?
0: Exacte, ja està, com tots els espanyols.
1: Vale. Bueno, va, fins aquí una estona.
0: Apa, va, fins ara.
3: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir. Gratis i sense fer cua. amb Carles Pérez.

0: aquí teniu Sweet Bad Psycho amb Ava Max. Des del matí, la mare que el va parir en aquest dijous, dijous de rajòmetre.
1: Te lo pondré a rajòmetre.
0: Vinga, va.
2: Bon dia, Flashback. Doncs mireu, jo rajo perquè el passat va parir que veu fer a Sabadell a la Festa Major.
0: Va parir tour, sí senyor.
2: Que va estar bastant bé.
0: Bastant.
2: Hi havia una impresentable per allà als voltants, que bueno, el tio anava com les cabres, no era un nano de 20 anys, era un tio de 50 i pico, i l'home doncs, es va començar a hiperventilar perquè davant de l'escenari hi havia uns xavals amb l'estelada. Doncs, molt desgraciat i a més irrespetuós, perquè si no t'agrada doncs, no t'ho miris, doncs se'n va anar allà davant de l'escenari i els hi treu l'estelada. Llavors el tio va tornar hiperventilat i la meva amiga els va tornar a l'estelada amb ells. Llavors el tio encara es va hiperventilar més. Llavors al final doncs, el tio estava allà i dient de tot, insultant, i bueno, amb la cervesa a la mà, això, que no fos cas, eh? Vull dir que, senyor, controlis una miqueta, que no tenim 20 anys, que tenim 50 i pico, eh? Ja és hora de no fer el ridícul, d'acord?
0: Sí, senyor, molt energúmen.
2: Que passeu bon dia.
0: Molt energúmen i ja suelto, eh? Sí. Bueno, i a més, aquesta gent veuen que, clar, que la policia, que en principi són gent respectable i tal, van traient estelades a la gent i, a més, els apallissen, o sigui, que pensen que, clar, que tenen absoluta impunitat. Un altre diu, bon dia, diu, vinc a rajar de l'estiu, sobrevalorat. Diu, l'agost et costa tot el triple i hi ha gent per tot arreu. Si tingués una casa a la costa i 3 mesos lliures, seria tot bastant diferent. Doncs tens tota la raó. Més.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
3: El Mike sortint de l'Espluga de Francolí. Jo vull rajar de la gent que quan fa vaga talla les carreteres. Mira, dret a la vaga, si llancem molt bé, feu vaga i queixeu-vos, està molt bé, perquè si teniu drets laborals no complerts, doncs, vale, queixeu-vos bé, però per què talleu les carreteres? Yeah. Sobretot a Barcelona, Ronda de Dalt, Ronda del Litoral, no sabeu el mal que feu a la gent que no tenim cap culpa de les vostres condicions laborals. I a lo millor estic segur que ahir algú va arribar tard a alguna entrevista de feina. Estic ben segur que algú va arribar tard a alguna prova mèdica important. I això no pot ser. No pot ser que feu mal a la gent innocent. Si voleu liar-la, aneu al Parlament, que allí teniu la gent que us poden arreglar els papers. Aneu al Parlament, citeu-los i lieu la parda. Però deixeu-nos estar a les persones de peu, sisplau, que n'estic fins als collons. Apa, adéu.
0: Gràcies. Apa, adéu, vinga, pim-pam. Gràcies per la teva rajada. Més.
4: Bon dia. Jo estava a la mar de bé i no tenia intenció de rajar, però m'acaba de passar una cosa que m'ha enfadat. O sigui, cojos, rajòmetre.
0: Ai, a veure.
4: A veure, aquesta gent que va per la Ronda Litoral, al camí de les, al carril de l'esquerra, estem parlant del carril de l'esquerra, passejant i no deixa avançar la resta de la gent, hòstia, posa't el de la dreta, rei, i deixa que els altres avancin. Que porto no sé quanta estona darrere teu i t'he hagut d'avançar per la dreta. Vale? O sigui, no et costa res. Aparta, posa't a la dreta, si us plau, i deixa passar els altres.
0: Doncs una mica sí.
4: Vale. Gràcies.
0: Gràcies. Bon, adéu-siau. I per cert, sobre el tema de la truita de patates, diu, bon dia, us hauré de deixar d'escoltar, doncs. No suporto la ceba. Diu, la truita de patates sense ceba i molt poc fet. Vale, bueno. En fi, cap problema. A tu farem una excepció amb tu, que m'has caigut molt bé, farem una excepció. Pots seguir escoltant el programa, malgrat no t'agradi la ceba. Més recòmetres,
5: bon dia, vinga. Bon dia, intentaré ser breu, vinga, perquè si no m'allargo molt. Bueno, rajo de TV3, la programació, i a més la vau anunciar ahir, el que hi haurà, i ostres, tu, és buscar unes altres vies, la veritat. Ja entenc per què no existeix Barça TV, perquè tenim a TV3, que exclusivament es dedica sobretot al Barça, vale? Sense tenir en compte cosetes del Barça, que tenen alguna relació amb Qatar, però bueno, això no es parla, això ja no es parla. I bueno, també volia dir que a nivell de sobre la diada, jo a una manifestació no aniré aquest cop perquè no crec que hi hagi líders potents com per defensar una independència, i que també no tenim una estructura econòmica en què poguéssim ser independents. Estic parlant d'agricultura, estic parlant de textil i enginyeria, en general, estan dependents de tothom. Si no és Espanya, és Europa, Xina o els països àrabs. Bon dia, bona hora.
0: Sí, sí, entenc perfectament, eh? Aquesta frustració d'aquesta oient jo crec que és compartida per molta, molta, molta, molta gent. Més rajades, vinga.
6: Bon dia, companys.
0: Hola, què tal?
6: Doncs bé, jo vull rajar dels profes. Mira, vinga, que jo ja no tinc fills amb edat escolar. Sí que tinc una neta que va a la guarderia, però bueno, això tampoc és massa... no afecta massa. Però no he vist cap profe fotent cap vaga a l'estiu, eh? Aquests agafen vacances a finals de juny i apa, i aquí ja s'ha acabat la festa i ja no fotem cap vaga. Foteu vaga de vacances, home, també, que és molt interessant també que us vegin la cara. Apa, un petó.
0: Petonet, que vagi bé, gràcies.
7: Hola, jo drago de la gent que no entén el que és el dret a vaga i que no entén que les coses s'aconsegueixen fent pressió i que no entén que les vagues són incòmodes perquè són una eina de pressió. Si jo faig vaga a la meva empresa, l'objectiu serà que la meva empresa no pugui fabricar, perquè així faig pressió i aconsegueixo el que estic reclamant. Una mica massa happy flowers, la gent. I gent més guerrera i més, normalment, t'esperaries orgullosa d'haver quadragut davant dels grisos i del que, no sé, fem-nos un mirar.
0: Molt bé, gràcies per la teva rajada. Un altre abans de l'informatiu.
8: Bon dia a tothom!
0: Mare
8: Déu. Bueno, molt ben tornats, perquè ja us trobàvem a faltar, eh?
0: Gràcies.
8: Això no pot ser.
0: Gràcies.
8: Jo volia rajar d'un petit tema. A veure, aquesta gent que van per la carretera i van força estona al darrere d'una bicicleta, un tractor, un animal, és igual, que va per l'arcent, vale? I van molta estona darrere i decideixen adelantar-me al mig d'una curva.
0: Ja.
8: Tot bé a casa? Ens trobem bé? Ostres, jo si fa falta una xerrada, no sóc el més idoni, però ho puc fer, eh? Vinga, va, bon dia.
0: Gràcies. Ja sabeu que avui és dijous i això implica que...
9: Rajòmetro.
10: Tranquil. No ets gandul.
11: Segur?
10: Ets lent en despertar-te.
11: Vale.
10: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez. Flashback.
12: Bon dia, són les 7. Aquest dimecres s'ha conegut la renúncia de Josep Lluís Trapero a continuar com a director general dels Mossos d'Esquadra, però els motius, a banda que ha estat una decisió personal, no han transcendit. Però ha estat significatiu que la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi confirmat la dimissió de Trapero en una compareixença en què no ha participat ell mateix, cosa que ha suggerit que no ha estat un comiat gaire amistós. D'altra banda, els metges han convocat una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de l'octubre. Així ho han anunciat 7 sindicats de facultatius, entre els quals metges de Catalunya, en un acte des de Madrid. Consideren que l'Estatut Marc, que ha aprovat el Consell de Ministres, no millora les condicions laborals dels professionals de la sanitat pública. Pròximament s'anunciarà quin dia exactament comença la vaga. I Donald Trump ha promès regalar $5.000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions als Estats Units. A la convenció del Partit Republicà a Dallas, Texas, el president dels Estats Units ha assegurat que regalarà diners si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en mode capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Adeyemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG, però darrere dels de Luis Enrique per diferència de gols.
0: Cada aquí dos jornades serà rival del Barça a la Champions. Serà un partit sens dubte interessant. Anem al temps.
13: La xarxa de concessionaris de Barcelona de Kia et porta el temps.
0: És refrescat. A veure, Paula, quin temps farà avui?
12: Sí, tot i que refrescat, aquests dies ja anirem notant una recuperació progressiva de les temperatures. Avui al matí tindrem força sol a tot el país, tot i que aniran arribant alguns núvols alts a les comarques de Ponent i també alguns núvols baixos al nord del litoral. Això sí, sense precipitacions. A la tarda hi haurà pocs canvis, els núvols guanyaran terreny i arribaran pràcticament a tot el país, mentre que les Terres de l'Ebre es mantindrà el sol. Sobre les temperatures mínimes, es quedaran per sota dels 15 graus a bona part del territori i les màximes quedaran entre els 22 i els 28 graus.
0: Molt bé. Repassem temperatures ara mateix.
12: Tenim 9 graus a Cardona, 17 a Mataró, 14 a Sant Sadurní d'Anoia i 17 a Cambrils.
0: Perfecte. Fins ara.
12: Fins ara.
14: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.

0: 10 de la llista Flashback, la més important de Catalunya, sens dubte, amb Agel. Després de Patarum, Jamaican, va pel mateix camí amb aquesta cançó. La veu és d'Ultra Naté, un clàssic de la música house. Això es diu Moving to the Sun. I sona des del matí. La mare que el va parir, saludem a l'Anna. Anna, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, que la família et vol felicitar en directe des de Ràdio Flashback. Què et sembla?
1: Uau, impressionant. Estic molt emocionada, la veritat.
0: Ah, vale, vale. Escolta, que et feliciten per aquests 50 anys que faràs, tota la família, el Xavi, els vostres fills, el Marc i el Gerard. Els faràs el dia 13 de setembre. Han volgut ser previsors i felicitar-te. No, clar, el 13 de setembre, quin dia som avui?
2: Avui som 10.
0: Ah, bueno, bé.
2: Diumenge.
0: És diumenge, això.
2: No, ja toca, eh?
0: És diumenge. Sí, ja toca, ja toca.
2: Diumenge no hi som.
0: Doncs, escolta, res, moltes felicitats, et desitgen el millor i et diuen que t'estimen molt. També saben que ets una gran fan del programa des de fa molts anys, cosa que celebrem.
1: I tant, us escolto tots els matins, de veritat, m'animeu al dia.
2: Que bé, home.
1: I poso la música a tope perquè teniu molt bona música i sou fantàstics.
0: Que bé.
1: I Carles i equip, sou meravellosos.
0: Moltes gràcies, Anna. Un petonet ben fort, que tinguis un
2: bon anit. On hem de fer el bízum, nosaltres? Increïble.
1: Si voleu venir, esteu convidats.
0: Ah, bueno, doncs bé. On hem de venir? Sí. Quin lloc? A veure.
1: No, però en directe no, si voleu, en privat.
0: Ah, no, en privat, ja vindrem, sí, vindrem.
2: Però vindrem. Si ens està rajant.
1: No, que si em va ser vaig convidar com unes 100 persones, imagina't.
0: 100 persones?
2: Suposo que parles de la teva festa d'aniversari d'aquest diumenge.
1: Ah,
2: és això?
1: No, el diumenge és família i el 12 amb els amics.
0: El 12 amb els amics.
2: Però sí. A mi em fa sentir molt poc especial que hi hagi 100 persones.
3: Sí.
2: És a dir...
3: I que vingueu en privat.
1: Clar, no, al final seran 50 perquè molts han agafat el pont de la diada.
0: Vale.
2: Però on aneu? Què feu amb el dissabte? Quin és el plan?
1: Anem a un restaurant que té piscina, a veure si es podem banyar i després a la tarda copes.
4: No suena mal.
0: El plan no està malament. No està malament.
2: Mal. Caixa.
1: No, penseu que si voleu després al privat us dic el lloc.
2: Oh. Vale.
0: Però no pots dir ni el poble, ni el lloc.
4: El privat.
1: No, perquè és que si no...
0: Vale.
2: Hòstia, té molta por,
1: Sí. Comença per la T. Com el Germán.
0: La T.
1: Com, sí, sembla, un poble de Catalunya.
0: Sembla el concurs del Gran Germán, exacte. Doncs Tarragona, no?
1: No.
3: No, pues. Jugarem això ara.
4: Però hay que ir a una piscina, 100 hombres y ella. Hay que ir.
2: No, hombres no ha dit això.
1: Que es bueno, bonito, barato, es menja superbé, és un restaurant.
0: Ah, vale.
1: I la veritat que té piscina és meravellós.
0: Vale. Doncs ens veiem a Torredembarra, que vagi...
1: Vale, a la tercera, a
0: la tercera, doncs no sé, què dieu?
2: Amb Terrassa.
0: Terrassa.
1: Va, Tordera. Tordera.
0: Anna, que tinguis un gran aniversari.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu-siau, gràcies.
2: Adéu.
0: És que simpàtica l'Anna, que ens convida al seu aniversari. Sí, senyor. Són les 7 i 7 minuts d'aquest dijous 10 de setembre del 2026. Mireu, avui fa 61 anys Josep Pedrerol, que el trucarem avui al matí la mare que el va parir per felicitar-lo, que ja vam estar fent uns contactes ahir al vespre.
2: I ara serà el xiringuito, ell, eh?
0: Sí, però està a Mediaset, ara.
2: Sí.
0: Com es diu el programa nou que fa?
2: Ara ho hauríem d'haver documentat per fer l'entrevista, ara ho mirarem.
0: En qualsevol cas, el felicitarem avui pels 61 anys. I avui fa 43 anys d'això...
5: Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. La d'avui és una missió que neix amb la humilitat del que comença. Arribem fins a vosaltres amb l'il·lusió que podreu notar l'esforç que comporta aquest primer contacte amb tots els errors i encerts.
0: Doncs, Joan, avui fa 43 anys que vas iniciar tu i l'Àngels Poc la primera missió de TV3.
6: És que m'emociona. És que en aquest moment estava a punt de dir, i d'aquí 40 anys hi haurà una cosa que es dirà 3CAT, que serà un embolic, que no entendràs.
2: Exacte.
6: A internet, en el mòbil, en el tele, a les dues coses alhora. Què va abans? L'altre, no.
0: Exacte.
6: Abans era molt més senzill. Venia Dallas, i era Dallas.
2: I ja està.
6: I només
2: està.
6: Podies veure Dallas.
2: No s'havia de triar.
6: No.
0: Ja és veritat. Ja està, i quin porte, i quina americana, i
6: no,
0: quin tot.
6: No havies nascut, tu.
0: No, em faltava un any. Mira, em faltava 83. Res. Però jo existia.
6: Ah, i vas com a...
0: No existia. Sí, existia. Sí, jo existia.
6: Eres un fetus, amb, sí. Amb aquella humilitat del que comença.
2: Aquella humilitat.
0: Era un fetus molt humil. Sí, senyor. Bueno, felicitats, Joan, i a tota la gent de TV3.
2: A TV3.
0: Que avui TV3 fa 43 anys de la seva primera emissió en proves. En proves. Bueno, Najet, què m'expliques avui? Veure.
3: Mira, ja que demà és la Diada de Catalunya, hi ha un lloc a Barcelona que té molta rellevància històrica per Catalunya, i és el Fossar de les Moreres, no sé si ho coneixeu. És una plaça que està al Born de Barcelona, al costat de l'església Santa Maria, però no sempre ha sigut una plaça, sinó que abans era un cementiri. Ah? I això va ser cosa del Bernat Marcús, al segle XII, que era un senyor que tenia molts terrenys, i un d'aquests terrenys estava al costat de l'església Santa Maria del Mar, que és el Fossar de les Moreres. I per altra banda, si ens ubiquem en aquesta època, era una època on la gent es moria moltíssim.
2: Tenien
3: i
2: mania,
3: sí, se'ls acumulaven molts enterraments. Per tant, el capellà de l'església que hi havia allà, li va demanar al Bernat a veure si li podia cedir aquell terreny del Fossar de les Moreres per fer-hi un cementiri, perquè anaven molt justos d'espai, perquè es morien cada dos per tres. Llavors el Bernat li va proposar un acord. Estava disposat a donar-li aquell terreny per fer-hi un cementiri si només al cap de 15 dies es moria algú per comprovar que era una necessitat real, que necessitaven un cementiri.
6: Llavors,
3: va arribar... Bueno, volia comprovar ell, de veritat el necessitem o no.
6: Fes-ho com vulguis.
3: Va arribar el dia número 15... i no es havia mort ningú.
0: No! Ja, ja, ja.
6: Llei de Murphy.
3: El Bernat va anar a anunciar al capellà que no li cediria aquestes terres, i just quan passava per sota les Moreres, el Bernat...
0: Què em dius?
3: Va caure fulminat a terra per un atac de cor.
0: Ostres, tu!
3: I d'aquesta manera, el Bernat Marcús es va convertir en el primer mort del cementiri del Fossar de les Moreres, lloc que avui s'hi farà la marxa de les torxes, que és com una manifestació nocturna amb les torxes enceses, i s'acaba doncs allà mateix, al Fossar de les Moreres, per començar tots els actes de la Diada.
0: Molt bé. Hosti, és increïble,
2: Que... Mala pata, també,
0: Sí, totalment.
2: Vas content que em digui, ah, capellà, t'has quedat... Hòstia, em trobo...
3: No, al final, res.
2: Farem una pel·lícula i dius, sí,
0: home. Exactament.
2: Que previsible.
0: Són les 7:11. Bon dia.

0: Ràdio Flashback Andorra. Només èxits. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Nueva York!
0: El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles.

0: Aquí teniu Bad Bunny i el seu ja mític Nova York, sonant des del matí, i la mare que el va parir de Radio Flashback. I repassant l'actualitat del dia, mireu, i l'actualitat, Najet, té a veure amb aquest so.
1: Oh!
0: Vale, ja està, ja no, està el poso, no el poso gaire més, perquè...
2: Tortura, eh?
0: Bueno, si el poso una altra vegada. És morbo, ja.
3: Que no s'espantin, que no és veritat.
0: No, no us espanteu, no hi ha cap alerta, però...
3: Bueno, ahir... a veure, també et dic.
2: Ja veurem.
0: Bueno, ja veurem, sí. No,
1: està treballat aquest so per ser molt desagradable.
2: Sí.
1: Eh? Han mirat entre diferents sons.
3: Sí. És incòmode.
1: I diu, aquest és el pitjor.
0: Sí, senyor.
1: Posa aquest.
0: Sí, senyor. Sí, sí. Amb diner públic es pot fer de tot. Fins i tot enquestes de quin és el pitjor so de...
1: Hi ha un productor darrere.
2: Sí, s'havia parlat de rebaixar el tipus de so, de fer-ne un una mica més suau per alertes que no siguin tan importants.
1: De que s'ha de deixar aquest per quan t'està Putin
2: el
1: tirant
2: tsunami,
1: una bomba atòmica.
2: Exacte.
1: Val, però no per enviar-lo tres vegades al dia.
2: No, exacte.
3: No.
0: Hòstia, és que... És el S alert, no?
3: La S alert, sí, exacte. S'ha reobert una mica aquest debat sobre aquesta alerta d'emergència, que són les que ens arriben al mòbil, perquè les previsions no s'han complert.
2: Però gens,
3: No, perquè la Protecció Civil aquests dies ha estat enviant un S alert a 5 comarques on fins i tot van haver de suspendre tant les classes com l'activitat sanitària no urgent, i també recomanaven que tothom fes teletreball. Què ha passat? Doncs justament en aquestes 5 comarques va ploure molt menys del que estava previst, al lloc fins i tot no va ploure gens, mentre que altres zones, com el Ripollès o la Garrotxa, doncs hi va haver tempestes molt fortes i no s'havia enviat cap avís.
1: Però això és que, a veure, totes les previsions i tots els mapes meteorològics coincidien. La previsió era correcta.
2: Doncs no,
1: però en una situació d'entre temporada ciclotrònica com la que hem tingut...
3: Sí.
1: És realment difícil.
0: Difícil, eh? És a dir, fer la previsió no d'això.
1: Això és el que anava
0: a dir. Sí, una pregunta, Francesc. Vostè que hi entén, tenir 70 persones... 70 persones.
1: 70...
0: Al Meteocat. 70 persones més. Unes altres quantes a la Protecció Civil.
1: Digues.
0: No podíem, ostres, afinar una miqueta? Pregunto.
1: Mira, jo,
0: Pregunto.
1: Vaig parlar personalment amb les 70 persones. Quan vaig acabar, eren les 5 i mitja de la matinada i ja
0: havia passat
1: tot. Havia passat.
2: Ja havia passat.
0: Sí.
3: Mira, també el Carles Pont, que és l'expert en comunicació d'emergències, ha sortit a dir que creu que cal repensar una mica tot aquest sistema i que també alerta que si rebem tots aquests avisos tan sovint,
2: no
3: podem deixar de fer-los cas.
0: Home,
3: i llavors doncs, que deixin de ser importants per la gent, no? I que no se'l llegeixin. A part, que si tu te'l llegeixes no entens res, perquè és com tot un enigma, perquè ningú se'l llegeix.
2: No.
3: És un missatge molt llarg, està ple d'interrogants, perquè els accents, els apòstrofs, les L geminades i tot això, no t'ho accepta. Llavors, al mig d'una paraula, et trobes interrogants.
1: Un moment, perquè això és molt important. O sigui, perquè tots els missatges de tothom sí que tenen accents, menys aquests que serien els més importants.
0: Els més importants,
3: bueno, això deu ser per culpa del català i aquestes coses, com sempre.
1: Tu, d'entrada, protecció, ja tenim un problema amb la O.
2: Clar,
1: sí,
2: perquè...
1: I és protecció i un interrogant.
0: Exacte.
1: Clar, aleshores, està ple d'interrogants. I a part el que deies, el text és densíssim.
0: Sí.
1: No s'entén absolutament
2: perquè
1: res.
2: Perquè crec que ho posen en català, castellà i anglès, també.
0: Ah, no fos cas.
2: No sé si sempre...
1: Bueno, i a més, jo ara estic veient un avís que ens van enviar en el que es deia que s'aixecava l'avís. És a dir, una alerta per treure l'alerta.
0: Però també sonava com a l'alerta.
2: Igual.
0: Que dius, no, és tan important. L'important és l'alerta.
1: És l'alerta de que no hi ha alerta.
3: Exacte. Bueno, de que aixecaven l'alerta, però em sembla que ahir la meva companya Bellis em va dir, a mi no m'han enviat cap alerta de que hi ha una emergència. Simplement m'han dit que ja deixa de ser-hi.
2: Ah, vale, molt bé.
3: I a mi, personalment, no em va arribar res ahir. Per tant, algú no està funcionant.
1: Però si et deixen, posen, o sigui, una alerta, que no hi ha alerta, però no has tingut alerta,
3: exacte,
1: tens alerta?
3: Exacte, això és el que va passar.
2: Molt raro. No sé,
3: estàs desalertant.
0: Estàs desalertant, sí, una mica sí. Bé, aquest és el panorama amb el que es va trobar ahir alguna gent, sobretot de les comarques de Barcelona i altres comarques, diguéssim, que estan pel voltant i tal. Que una altra cosa és que gent de Barcelona va rebre'l i gent que també és de Barcelona no el va rebre. Llavors, ja no entenc absolutament res d'aquest és alert.
1: Aquí, que som quatre, quants el vam rebre.
2: Jo el vaig rebre. Estava sortint de Barcelona i el vaig rebre.
0: Però quina hora? A quina hora?
1: Doncs a les 6 de la tarda.
2: No, jo era a les 4 de 2.
3: Aquí cadascú.
0: Quarts de 2 jo estava aquí i no vaig rebre res.
2: Doncs jo el vaig rebre.
1: Aquí estem un 50%.
0: Però això és molt raro. Si nosaltres estem a Barcelona...
2: Perquè Protecció Civil ja veu que vosaltres us papilaríeu molt bé. I diuen, aquest de la Barcles no.
3: Avisem-lo.
0: És raro. Ja m'ho explicaran a mi, perquè això és el més raro que he vist.
1: Es controla aquí.
0: Total. Arriba Mark Ronson i Miley Cyrus al matí, la mare que el va parir de Flashback. Bon dia!

0: Aquesta cançó es diu Nothing Breaks Like a Heart. Al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback en aquest últim dia de la setmana, a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, en aquest dijous 10 de setembre del 2026. De seguida anem al rajòmetre. Abans, Edei, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats per aquests 10 anys de casats que porteu amb la Mar, eh?
2: Ah.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes felicitats. 18 junts, 10 de casats. Heu viscut aventures, moments difícils, rialles i dos fills meravellosos, sempre costat a costat. Et diu que no s'imagina la vida sense tu. Ets el seu marit, però sobretot el seu millor amic. I et dona les gràcies per ser-hi sempre. I diu que t'estima molt.
2: Però aventures, eh? Sí. Hem viscut aventures.
0: Però aventures tipus Tintín, d'aquestes exòtiques.
2: El truc són les aventures.
0: Sí, home, sí, que passin coses. Edei, una abraçada ben forta des de Ràdio Flashback, tio.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu. Bueno, ja ho deia, eh? Vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Us en recordeu com fèiem la Via Catalana?
3: Ai, que bé.
4: Ui.
0: La B baixa.
3: Quan ens ho creiem, eh?
0: Aquell punter, el punter aquell que hi havia.
3: Sí, sí, sí. La gigafoto i no sé què.
0: La gigafoto!
4: Quin cringe.
0: La gigafoto!
3: És que s'han fet coses que no hauríem d'estar orgullosos de saber quines coses.
0: Esclar, el sufler, bueno, era l'època, per exemple, el senyor Mas estava on fire, el senyor Puigdemont. Ara, senyor Mas, el sufler està baixant una mica, eh?
2: I tant, el sufler està ara mateix al pàrquing.
0: Sí, és una sopa més que un sufler.
2: El soterrani menys 4.
0: Clar, els independentistes segueixen sent independentistes, però ja no van tant a les manifestacions.
2: Malauradament.
0: Clar, aquesta cançó que us presentem ara mateix al matí, la mare que el va parir...
2: El sexy president.
0: No. Es diu Diada sense ganes i és una mica el reflex d'un independentista que està allà i que vol anar... Però...
3: T'has inflat.
0: Escolteu això.
2: Ja fa tants que no ho veig clar.

promeses, masses mentides. I la manitalla a l'hora del vermut. Diades sense ganes. Potser ja no semblem tants, però aquí seguim i ho tenim clar.

0: Aquí teniu Diada sense gana. Coindepes.
1: L'últim hit del Matí la mare que el va parir.
2: El Matí la mare que el va parir. Andorra.
3: 96.0.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
6: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Flashback. This is my station.
8: Freqüència d'èxits.
2: Andorra, 96.0.
7: Escal Desengordany, Encap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
9: Flashback. This is my station.
10: Just gotta be honest.

0: Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Flashback.
1: Bon dia, són 8:15. El CNI va avisar el govern espanyol i el marroquí sobre les convocatòries que corrien per xarxes per fer una entrada massiva a Ceuta. Aquesta és una de les conclusions de la quarantena de documents que ha desclassificat la Moncloa sobre la crisi a la ciutat autònoma. Bona part d'aquests documents demostren que els cossos de seguretat i serveis d'intel·ligència ja alertaven de l'augment de les arribades, però també que tots ells van fracassar a l'hora de calcular com de gran es va fer la crisi. D'altra banda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per suposada falta molt greu o greu als agents de la policia espanyola que van agredir un seguidor del Barça amb una estelada abans del partit al Camp de l'Elx el passat 23 d'agost. Una decisió que arriba després de considerar que no es justifica de cap manera l'actuació policial, independentment que aquesta persona portés un símbol legítim com l'estelada. I Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que encara hi ha uns 200 senglars a la zona infectada i cal fer un buidat sanitari. Això després que la setmana passada es tornessin a detectar animals contagiats després de 2 setmanes sense trobar-ne. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en mode capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Adeyemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG, però darrere des de Luis Enrique per diferència de gols.
2: Gràcies, Paula. 2:15 i pràcticament 2 minuts de 8. Bon dia.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Felicita a su mujer Amparo, que sale con él.
5: Mira.
4: Sus hijos y sus nietos, ellos son de Alcantarilla. Pues nada, felicidades, Ginés.
5: Y madre guapa que tienes, ¿eh, Ginés?
3: ¿Dónde tú?
4: Es su mujer.
5: Ah,
6: es su mujer.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Burnaboy al costat de Shakira. Aquesta cançó es diu Dai Dai. És dijous, al matí, la mare que el va parir. Això vol dir que és dia de rajòmetre.
1: Ara mateix, al matí, la mare que el va parir. El rajòmetre de Catalunya. El termòmetre de la mala llet.
2: Atento, que te lo meto el rajòmetre,
0: Doncs va, vinga.
3: Bon dia, company. Com no, avui ja veureu, el rajòmetre serà sobre les alarmes. Que si el Metrocat, que si plou, que si no va ploure. Pues jo vull rajar de la gent que quan rep aquest missatge entra en còlera, entra en pànic, entra ja com un caragol i està a casa i ja et truca. Escolta, que demà no vindré, que ha sonat una alarma. Bueno, escolteu, tranquils. Les alarmes no són restriccions, són avisos de dir vigileu, procureu no apropar-vos a rius, a rieres, tal i qual, no feu viatges tontos. No, no vol dir que a ta casa tanca, no és un confinament. Saps? En un cas sí, clar. Però el d'ahir la majoria era vigileu. Si podeu teletreballar, teletreballeu. Si podeu quedar-vos a casa... Hòstia, tio, la gent és tonta també,
4: Sí, molt enfadat,
0: És el delegat de la Conselleria d'Interior que ha volgut enviar un missatge avui,
5: Per favor, què és el so? Posa-li un so, un bon Marco. Marley.
6: Sí, vale. Segur que funciona.
5: Un rigui.
0: És que aquest so... Uf.
5: No, aquest so és com...
0: Acollona.
5: Clar, aquí està.
0: Acollona molt. Bé, rajades.
7: Bueno, pues jo rajo de les etiquetes de les samarretes. Fins als ous, tu. A més, els hi foten tres etiquetes immenses, una darrere l'altra, pum, i et fica allò de tallar amb tisora.
4: Sí.
7: Si no la talles, si et molesta. A sobre és que fa bultos, que depèn de la samarreta, fatal. Però és que a sobre, quan ho talles, sempre et queda una vora que et va rascant tot el dia. És que ho odio. Clar, hi ha vegades que sí que li posen un punt de més per ficar l'etiqueta, la pots treure sense desfer el jersei, però hi ha altres cops que fumen l'etiqueta a la costura. Jo últimament deixaré de comprar samarretes aquestes i van enganxades així. Que us ho facin mirar, tu, perquè és que et fa... És un vuelo de rascar horrorós. Horrorós. Jo hi ha pijames que ja no els faig servir per això. Perquè és que, si, a més, si la trec, te'l faig a costura.
0: Ja.
7: Horrorós. Apa, vinga, que tingueu molt bon dia.
0: Tota la raó, el tema de les etiquetes està molt mal resolta i des de fa molts anys.
5: Que després no llegeixes el que hi posa i tampoc ho entens, perquè el de la rentadora ningú sap com va.
0: No, ni idea.
5: Els símbols els podien fer molt més fàcil.
0: Totalment.
8: Però aleshores és el manual d'instruccions de la samarreta, allò?
5: Sí.
6: I de què està fet?
5: Bàsica, sí, exacte, i que et diuen que no la cossis al foc, i és com, home, això en principi ja ho sabia.
6: No m'hi acostaré jo, ja.
8: Però posa un QR.
5: Sí, també.
0: Imprès per dins, ja està.
8: Ja està.
0: Ja està, i t'ho evites.
8: Si ho fan amb les cartes dels supermercats i dels restaurants.
0: Totalment, sí. Sí que a mi em fa ja una mica de ràbia, això.
5: Sí, perquè...
6: Jo
0: les cartes les vull poder llegir.
8: A mi em fa il·lusió anar passant pàgina i dir, hosti, que car, que car. A mi m'agrada.
0: Més.
9: Bon dia, Flashback.
0: Què passa?
9: Jo voldria queixar-me de les trucades spam. Bueno, són les trucades estafa.
0: Sí.
9: Perquè porto una setmana rebent-ne cada 2x3, i quan n'agafes alguna sense voler, perquè a vegades les agafes sense voler...
0: Sí.
9: Respons i automàticament et pengen.
6: Okay.
9: I és indignant. I em molesta moltíssim.
0: Va sortir, no sé si una llei o, no sé, o una norma.
5: Però ha anat a pitjor.
6: Típica llei.
5: Sí.
0: Que va dir, i es prohibiran ja les trucades spam i tal. I des d'aquesta llei s'han multiplicat exponencialment aquestes trucades.
5: Sí.
0: Jo crec que en rebo cada dia,
6: Jo també.
0: Cada dia, Un parell cada dia que dius...
6: Jo el que he fet és activar-me que els números desconeguts no em sonin.
0: Ah.
6: Llavors, si hi ha gent que em truca, que no la tinc guardada o que em truca per alguna cosa, no els hi agafo sense voler, però bueno, sap greu.
5: El dia d'ahir, 7, jo.
0: Com?
5: Sí,
6: jo
0: perdona.
6: També. Perdona?
0: 7 trucades, spam.
5: Sí. Dimarts, 1, 2, 3, 4.
0: Molt bé, no?
5: Dilluns, 4 més. Sí.
6: Hòstia, i et sonen, també.
0: Que fort.
8: Jo estic veient que quan et truquen i no et diuen res, és una màquina que està comprovant que la línia estigui activa, que funcioni, i aleshores, un cop comprova que efectivament funciona, ho revén automàticament a altres empreses, que aleshores amb aquest número sí que
0: fan
8: truquen i hi ha una persona.
6: La solució és que els hi parleu en català i ja està. Et pengen sols. És que et pengen.
0: És veritat.
5: Marxen.
0: Bueno, i tampoc és aconsellable contestar amb un sí.
5: No, clar. No.
0: Jo sempre dic mana'm, per exemple, o digui'm, aquestes coses, perquè si dius sí, pot ser que t'agafin l'àudio. Ja, tot i que nosaltres que treballem a la ràdio, en fi, poden agafar uns quants àudios dient sí, no? Però, bueno,
8: van agafar cantant, segons.
0: Sí, exactament. Més rajades, a veure què diu la gent.
10: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
10: Bon dia de dijous.
7: Doncs jo vull rajar de la gent que diu guarderia, si us plau. O sigui, estem al 2026, ja n'hi ha prou. No som una guarderia, no guardem els nens, som part de l'educació infantil. Fa molta ràbia i fa molt de mal quan escoltes a la gent dir guarderia. Ja està bé, si us plau. Som una escola bressol, escola infantil, escoleta, llar d'infants. Hi ha molts més noms com se'ns pot dir.
4: Parking.
7: Gràcies.
5: Ull. No, és broma.
0: Ah, m'has dit pàrquing, Marc?
6: Ha dit pàrquing. El Marc ha dit pàrquing.
0: Has dit pàrquing,
6: Marc? Ha dit pàrquing.
0: Pàrquing de nens. Vale, vale.
5: Reuníem la...
0: Pàrquing de nens, molt bé.
8: La guarderia sona el guardarroba de l'Ode Gas. Allò que deixaves la jaqueta i et donen número... Sí.
0: Però jo penso que... És a dir, aquesta noia té tota la raó del món. Ai, és evident, però quan un diu guarderia, o la guarde, per exemple, no... Crec que no ho diu en cap moment amb cap mala fe.
6: No, és
0: el costum aquest...
5: Hi ha implícit un mal concepte,
0: sí,
5: però no ho dius amb mala fe.
0: No, i a més, quan tu vas a buscar els teus nens i tot, ja veus que la tasca de les monitores i els de les professores... És que hi ha de tot, hi ha monitors i professors, allà.
6: Yeah.
0: Hi ha de les dues tipologies. La tasca és tan important, potser la més important, perquè és quan els nens s'estan acostumant a ser persones. Aleshores,
5: és que tant de bo que l'únic tema de la llar d'infants fos el nom.
0: Tant de bo, mira, tota la raó, tant de bo.
5: Ojalá.
0: Són les 7:40 minuts, de seguida més rajòmetres.
1: Andorra 96.0.
10: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
11: El FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
12: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
11: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
12: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
13: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
14: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
13: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
1: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra
10: 96.0.
1: Els èxits primer a...

0: mejor. Así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tu pega más duro que el reggaetón. Se te nota el...
1: Vagabundo amb Sebastián Yatra. Batí la mare que el va parir, Roger Grané, hola.
2: Bon dia.
1: Què, trempat, com estàs?
2: Bé, bé, molt bé.
1: Així m'agrada. Escolta'm una cosa, mira, la família, la Sílvia, els fills, Paula i Roger, i Kai, et feliciten pels 49, que faràs el dia 12, eh?
2: Correcte, senyor.
1: Et desitgen molta salut, molt de gas aquí, i moltes felicitats. D'acord, Roger?
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada des de Flashback, que tinguis gran dia.
2: Gràcies, igualment.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu. I avui és dijous de Rajòmetre al matí, la mare que el va parir.
3: Atento, que te lo meto Rajòmetre.
1: Rajeu del que vulgueu.
4: Bon dia, Flashback. Mira, volia rajar del meu veí del càmping. La seva filla l'any passat pixava, ¿vale? Però dius, bueno, mira, és una nena, jo què sé. No li vam donar més importància, però aquest any és que hem pillat diversos cops al pare. No. Hem avisat al càmping perquè estava pixant. El primer cop no li van dir res. I el segon li han dit, però ja segueix. Vull dir, segueix allà, no, li que... diu, no el treuen. Vull dir, em sembla increïble, ha pixat a la nostra parcel·la, a la parcel·la de l'altre costat, a la bici del nostre veí. Vull dir, ens ha pixat per tot arreu. Està a mig minut, del lavabo. Vull dir, em sembla increïble. Una incivilitat no té cap sentit i el càmping no fa res. És que em sembla increïble. Jo, de veritat, us ho dic. Si no el foten fora aquest any, jo li pixo, vamos, li pixo fins i tot dins de la caravana. Guarro.
1: És Therian.
5: Sí, és això.
1: És un Therian que fa de gos i, per tant, fa tot el que fan els gos, que és pixar-se tot arreu.
6: Però increïble. Quina guerra de pixums.
1: Si no, no s'entén.
7: Però tota la família,
5: Sí, és tradició. A casa ho fem així.
1: Però, clar, és que si la filla veu això, doncs la filla també ho fa.
5: Bona educació, eh?
1: Lògicament.
6: Però els càmpings no eren glàmpings, ara, ja.
1: Bueno, depèn de quin. Aquest segur que no.
6: No sé, que ja s'havien afinat.
1: Sí.
5: Tens majordom a cada parcel·la, ja, però que passi.
1: Més.
8: Hola, bon dia, Flashback. Jo el que em volia rajar una mica era del tema de tota la campanya aquesta de Desigual, que jo crec que ho hem enfocat una mica malament. O sigui, fins a cert punt està perfecte, perquè, collons, han tret un tema que tothom sabia, però que es parlava, però ara ha agafat una difusió del fet que Barcelona està fatal entre X coses, i és com, collons, ha servit per poder encara parlar més del tema i que sortit tots els influencers de torna rajada de l'anunci, però a veure una realitat que estem visquent tots.
7: Bueno, nosaltres en vam parlar.
1: Sí.
7: Però no rajem del que s'explica concretament, sinó de qui ho explica.
5: I el to que feia servir.
1: Una guiri.
5: Una mica...
7: Sí. La burla aquesta, sí. I a sobre com que és culpa d'aquesta guiri, pues, és el que ens va molestar.
1: És la rajada aquesta.
6: Però una part de veritat, perquè ja està bé de romantitzar Barcelona.
7: No, si és que mentida no és, si ens hi trobem cada dia, però el problema és que ens hi trobem cada dia.
6: Clar, però jo crec que
7: no
6: va per aquí. Ja s'ha dit molt que Barcelona és tan maca, que és la millor ciutat del món, que combina la platja amb Gaudí.
7: Bueno, ja no.
6: I arriba
7: ja
6: un punt en el que dius, bueno, a veure, un moment.
1: Exactament. Sí, anem a veure aquí la realitat de la ciutat.
6: Això s'està perdent molt.
1: Sí.
6: Fot fàstic,
1: Anem a més rajades.
9: Bon dia, Flyback. Jo vull rajar de vosaltres. Perquè, clar, a l'estiu ens deixeu massa temps sense rajòmetre. I al final m'acabarà tocant contractar una psicòloga. És massa temps i això és un servei públic, perquè lo decido jo. Llavors, a l'estiu que ve ens doneu el número del Carles i si li enviem àudios per rajar i si hi ha algun coti bo ja li fem una videotrucada, no?
7: També.
1: Sí, cap problema.
9: Bon matí.
1: Cap problema. 6-5-6-3...
7: No!
5: Te l'anava d'anar jo, eh?
1: Jo, cap problema.
10: Perquè no contestes, no dices nada.
1: Sí, contesto. Tu, Marc, et vaig contestar.
10: Ah, tu sí?
5: Em vas contestar.
7: Que heu anat parlant durant l'estiu.
1: Aquest estiu et vaig contestar. Sí. Jo et contestava, no?
5: Sí, sí.
1: Per tant, sí que contesto.
10: Jo t'envié moltíssimes fotos.
1: Perquè... No, perquè estava amb els vaparitours i tot això. No,
5: me les enviava d'un segon, eh? D'aquestes així.
10: Sí, perquè tiene mucha prisa. Però jo estava, mira, a les 12 del mediodía en el Prado del Bershka, diciendo, ¿me compro este bañador o este otro? I tu no me contestaves.
1: No.
10: Enviándote fotos.
1: Perquè no podia, perquè estava...

0: treballant per Nissan una tanca.
1: M'escrivies a mi?
0: Eh?
1: M'estava escrivint a mi?
0: No, però...
1: Tenia missatges d'ell a les dues de la matinada.
2: Jo crec que me tiene bloqueado.
0: Era diferent.
2: Y me tiene agregado en plan Vaporitur.2 o algo así para que su mujer no sospeche.
3: Ha fet detox aquest estiu.
2: Total,
0: una mica sí. Però va, què més, diu la gent?
4: Bon dia, Pac-Pac. Jo volia arrojar dels polítics, polítics catalans. Preneu nota de Diada sense ganes, que és el sentiment de tots els catalans indepes que estem aquí. Així que feu el fotut favor de poseu-vos d'acord entre vosaltres i escoltar una miqueta el poble, que ja està bé de cobrar i de campanyes de màrqueting i de tonteries, però la realitat és la que és. Aneu per feina ja, home.
0: Ja que has fet referència...
5: Diada sense ganes, si jo sempre hi anava. Masses promeses, masses mentides, i la manitalla a l'hora del vermut. Diada sense ganes, potser ja no semblem tants, però aquí seguim i ho tenim clar. Catalunya is not Spain. Soc indepe, indepe, indepe, soc indepe, indepe, indepe, soc indepe, indepe, indepe.
0: El problema és que els polítics sempre diran que la culpa és d'un altre,
6: no,
0: la conjuntura, senyor Illa?
6: No hi ha culpa, és Catalunya ha canviat.
0: Catalunya ha canviat.
6: Hi haurà una manifestació que
0: això
6: serà...
0: Això segur, ja
1: l'hi dic. Hem passat pàgina,
0: Sí.
6: No, tampoc del tot. Es farà una manifestació que serà controlada. Sortirà gent al carrer, de la mateixa manera que el 12 d'octubre també sortirà gent al carrer.
0: El 12 d'octubre?
6: Per celebrar la bandera espanyola.
0: Però què està dient?
6: I està molt bé. I Catalunya són les dues coses.
0: Però és que avui no toca parlar d'Espanya, avui toca parlar de la Diada.
6: No, demà parlem de la Diada i sortiran unes quantes persones al carrer. I el 12 d'octubre sortiran unes quantes també. I això és Catalunya. És una cosa i l'altra cosa.
1: És una excursió, això?
6: No, però sense exageració. No cal exagerar.
0: Bueno, senyor Illa.
6: Una miqueta de tot. Una miqueta d'Espanya, una miqueta de Catalunya, una miqueta de...
0: Una mica de tot. Una mica de tot, sí.
1: I si no volem la miqueta d'Espanya, què fem?
6: Doncs molt de res. Que és el que acabeu tenint amb mi.
1: Exacte, sí.
0: Anem a més rajades, vinga.
7: Bon dia, Francesc Vaquero.
0: Hola.
7: Jo vull rajar del meu poble. De Setmanat, que es va encarregar els correfocs, els focs artificials, s'ho va encarregar tot amb excuses molt pobres. I, per últim, en vez de fer un castell, vam fotre unes imatges una paret i amb això us aguanteu. Mentre escoltàvem tots els focs artificials de Sabadell. Cago, nena. Vinga, passeu un bon dia.
0: Estava
3: rabiant,
0: de Sabadell.
1: Ara, estic molt d'acord amb ell, amb la tonteria aquesta ara de canviar els focs artificials pels drons.
0: Bueno, i...
3: Ara vindran tots els dels gossos,
0: Mira, que tenim un expert
1: de drons aquí. No, perquè jo tinc gossos.
3: Ja, o sigui, a mi... Per això ho pots dir tu.
1: Però vull dir que al final... És mil vegades millor els focs artificials que els drons.
3: Com a experiència, sí.
1: I llavors, em sembla una parida...
0: I llavors hi ha una altra cosa, que és la prohibició d'alguns focs artificials pel tema dels incendis. És a dir...
1: A veure, si és per això, sí.
0: Bueno, si és per això. A veure, si ho fots enmig de la muntanya, és evident, però normalment, o sigui, si tu estàs a Sabadell o a Setmanat...
3: Hi ha un protocol.
0: Si estàs al mig del poble, hòstia, no sé, bé que hi ha correfocs, diables a sac i tot això, no?
1: Sí, però el correfoc que també el van prohibir, però clar, no
0: m'estanya. Ja, però clar, però el correfoc el fan enmig del poble, llavors quin risc d'incendi hi ha si ho fas pels carrers del poble?
1: Bueno, a mi no em cal res, o sigui, no feu res.
0: A mi també, el correfoc em fa
1: calor. Però si heu de fer alguna cosa, feu al castell de focs, no uns drons.
0: Jo també ho penso.
1: Per ordinador tot allò que és això.
3: No, això ja fa més llàstima.
6: Al final una festa major funciona si hi ha una barra d'aquestes d'Estrella d'Am, una
1: gafetiqueta.
6: Sí, sí, això. Ja fa baixada.
0: Si els del futbol, els del bàsquet... És això.
6: Dos consumicions.
0: Sí. Ah, per cert, i ara es fa molt també el de fer una cosa enfangat. La cursa del fang, la guerra de fang.
3: Ah, sí? Jugar fang?
0: Jugar a futbol amb tots enfangats i tal.
3: Ui, quin merder, abans es portava l'espuma.
1: Sí,
0: l'escuma, sí, és veritat.
6: Ara fang i tirar-se guix de color per sobre.
0: Ah, això és molt important.
1: Vaig anar a fer-ne una l'altre dia.
0: Ah, sí?
3: Però ja s'ha acabat,
0: Espera un moment.
6: De què va això? Quin és l'objectiu?
3: Però sí, és com del 2016, Marc.
1: Bueno, però vaig a treure el cap. Jo no em vaig posar dins, però era la cosa més ridícula que he vist.
0: Clar.
1: Però...
0: Tirar-se pols de guix.
1: Perquè hi havia com una persona que anava a dir... I ara, quan soni la cançó, a la de Déu, llancem els polvos aquests.
6: Vale, però hi ha un objectiu, o sigui...
1: Embrutar-se.
6: Guanyes si estàs més brut o com...
3: Bueno...
1: Vaig marxar.
3: Fas una foto mona i ja està.
1: Vale.
0: Un últim rajòmetre, de moment.
8: Hola, bon dia. Doncs jo volia recolzar totalment aquesta oient que us explicava això de la guarderia o de la guarde. Sí que és cert que s'ha dit tota la vida així, però també hem parlat sempre de l'LGB, i en canvi ara parlem de primer de primària, cinquè de primària... També hem parlat tota la vida del BUP, i en canvi ara diem la ESO sense cap problema. Sí, també hem parlat tota la vida del COU, i en canvi ara parlem del batxillerat. Què és el que ens limita per no poder dir escola bressol i continuar amb la paraula guarderia?
0: Tens tota la raó. Per sort, la gent cada cop diu més llar d'infants, escola bressol, etc, etc. De seguida, més rajades.
9: Andorra 96.0. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat. Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
11: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Desperta! Obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir.
1: Onda Cívic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Flashback.
2: Bon dia, són les 8. Aquest dimecres s'ha conegut la renúncia de Josep Lluís Trapero a continuar com a director general dels Mossos d'Esquadra, però els motius, a banda que ha estat una decisió personal, no han transcendit. Però ha estat significatiu que la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi confirmat la dimissió de Trapero en una compareixença en què no ha participat ell mateix, cosa que ha suggerit que no ha estat un comiat gaire amistós. D'altra banda, els metges han convocat una vaga indefinida a tot l'estat a partir de l'octubre. Així ho han anunciat 7 sindicats facultatius, entre els quals Metges de Catalunya, en un acte des de Madrid. Consideren que l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres no millora les condicions laborals dels professionals de la sanitat pública. Pròximament s'anunciarà quin dia exactament comença la vaga. I Donald Trump ha promès regalar $5.000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions als Estats Units. A la convenció del Partit Republicà de Dallas, Texas, el president dels Estats Units ha assegurat que regalarà diners si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en moda capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Dejemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG però darrere dels de Luis Enrique per diferència de gols.
3: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
6: Ràpida repassada al temps. Per refrescar. Paula, quin dia farà avui?
2: Doncs avui al matí tindrem força sol a tot el país, tot i que aniran arribant alguns núvols alts a les comarques de Ponent i també alguns núvols baixos al nord del litoral, això sí, sense precipitacions. A la tarda hi haurà pocs canvis, els núvols guanyaran terreny i arribaran a pràcticament tot el país, mentre que les Terres de l'Ebre es mantindrà el sol. Les temperatures mínimes estaran als 15 graus i les màximes entre els 22 i 28.
6: Repassem a 4.
2: Ara mateix tenim 13 graus a Caldes de Montbui, 13 també a Santa Coloma de Farners, 17 a Vilanova i la Geltrú i 10 a Alcarràs.
6: S'està bé, eh? Quin canvi, eh? Respecte a ahir. Carai, tu, carai.
7: Us heu tapat el llit?
6: Ah, sí, una mica sí.
7: És que m'ha fet molta il·lusió.
6: Una mica sí.
7: Agafa el llençol i fer... Ai, seria molt fred, eh?
6: Sí.
8: Pantalons llargs, avui.
6: Sí, senyor. Paula, fins ara, gràcies.
2: Fins ara.
5: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: una cançó de molt bon rotllo, que és bàsicament el que necessitem a aquesta època i a aquesta hora del matí. Aquesta ha sigut Talk to You amb Another i 54 Ultra. Bon dia, Anna.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm una cosa, truquem en directe des del matí i la mare que el va parir, perquè em diuen que et cases, no?
1: Sí.
0: Oh, carai, quan et cases, Anna?
1: Demà.
0: Demà? 11 de setembre, per favor.
2: Fins que Catalunya.
0: Per favor. I escolta, on us caseu? Al Palau de la Generalitat?
1: No. Anem a un poblet de Berguedà, del Berguedà, la Nou de Berguedà.
0: Perfecte.
3: I escolta, quan porteu de nòvios? Quant temps fa que
2: esteu
3: festejant?
1: No, 6 anys i mig.
3: Molt bé. Es pot,
4: sí.
3: No?
4: Ja es pot casar.
1: Ja està bé, no?
0: Què vol dir es pot? Que li donem permís.
4: No, si era un, no.
3: Hi ha parelles que corren molt.
0: Ah, vale.
3: Amb 6 anys ja els defectes ja els has vist.
0: Ja, ué.
3: Ja saps el que et trobaràs. Perquè ja viviu junts i això, no?
1: No.
0: No?
4: Has tret un tema, Marc?
1: No,
0: Marc.
1: No, és que, perdona, no
4: t'he entès.
0: Va.
4: Ja ha dit no.
0: Et dèiem si viviu junts.
1: Sí.
0: Vale.
5: No, habitacions...
1: Tot provat.
5: Amb dormitoris diferents.
4: No, tot provat.
5: No.
4: Ha dit que tot, eh?
5: No, perquè provat. No estan casats, per tant, ells viuen junts.
4: Molt bé. I trobaran demà.
0: Però quina església us casareu?
5: A veure...
1: Ho fem al registre.
0: Com vols dir?
5: Aquesta església.
0: Què vols dir?
1: Em sap greu, mossèn. Però no comulguem.
5: El registre és un tema legal que s'ha de fer després de passar per l'església, no?
0: Clar, quina església us caseu, Anna?
3: Davant de Déu.
1: No ho fem per l'església.
5: Val, talla la trucada aquesta.
0: Però com vols... què vols dir que no ho fas per l'església? Només hi ha una manera de casar-se i és per l'església, Anna?
5: No passa res.
1: Em sap molt de greu, mossèn. Hem buscat l'alternativa.
5: No passa res, és musulmana o és budista.
0: Bueno, però que vagi als seus llocs de culte.
5: Van a la platja amb unes flors al coll i es tiren sal per l'esquena.
3: Sí que hi ha gent que ho faci.
5: I van al Déu Neptú i ja està. Que us doni la gana, home.
0: Anna, escolta'm una cosa. La Marta, el Pol, el Nil i la Marta et desitgen que gaudeixis molt del dia del casament i que siguis molt feliç al costat del Ferran, vale?
1: Que guai, moltes gràcies.
0: Va, que tinguis un gran dia.
5: No tan guai.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu. 8 i 7 minuts, al matí la mare que el va parir. Per cert, última tanda de rajòmetre, que és dijous avui. A veure, va.
6: Bon dia, m'agradaria rajar de les sogres, concretament de la meva. Per no saber on no s'ha de posar, en quins temes no li toquen a ella i són de parella.
3: Ai, ai, ai.
6: I aquestes cosetes tan cliché de sogres.
0: No, ho pots deixar aquí, no.
4: Ha dit cosetes i aquestes cosetes eren moltes.
3: No, però se li ha entès tot, eh?
0: Però volem saber detalls.
3: S'acaba el rajòmetre, ara no hi ha més temps.
0: Sí, s'acaba.
3: Doncs jo vull saber més.
0: Ja, jo també, per això necessito saber quin tema en concret, un tema. Ni que sigui un tema. Explica'ns un tema, sisplau.
3: No ha calibrat, però, eh?
4: No.
3: Això perquè... no seria la primera persona de la història que el sogre o la sogra es fica en un terreny...
0: No, m'estranyaria
3: molt que passés això. Hi ha precedent, segurament, al planeta d'això, eh?
4: No ho crec.
3: Bueno, perquè del seu nen, la seva nena...
0: Sí.
3: Jo crec que els nens no els hauríeu de fer això. Què?
0: A veure si ens amplia una mica la informació, perquè estem aquí que ens hem quedat amb les ganes.
3: Jo no sé si podem seguir.
0: Anem a escoltar un altre rajòmetre mentre la persona d'abans...
7: Em sap molt de greu dir-ho, amb això del rajòmetre i el de la guarderia, però segons el diccionari tancat de termes de la Generalitat i la Generalitat en si, a la web de la Generalitat, guarderia és totalment correcte i acceptat i usable. Aleshores, a callar.
0: Calma. No m'esbalotis el galliner, oient, per favor.
4: Hi ha un oient que ens ho ha dit, de fet, que aquest nom no ve del verb guardar, que és a dir, posar un objecte a la butxaca, sinó que ve de guardar, que segons la RAE defineix com a tener cuidado de algo
0: com
4: o
0: protegir,
4: de alguien.
0: Protegir.
4: Vigilarlo o defenderlo. Com de guarda de seguretat, un guarda de palau. O sigui, protegir una persona.
0: Bueno, doncs no... No hi ha, no?
4: És un lloc on protegeixen els nens.
3: Val. Millor que no ens pronunciem nosaltres.
0: No.
4: Que facin els oients.
0: Exacte.
4: Ens està gravant un àudio, eh?
0: La sogra! Ara.
3: Que esperi l'Aitana un moment.
0: Ara.
3: Sí, que has de posar.
0: Ara. Espera un moment. Ui. M'encanta aquest tema.
3: Mira,
0: a veure, és un tema de la... Hi ha hagut un oient que rajava de la seva sogra, però no concretava. No, i volem que concreti, sisplau.
3: No, es veia que s'estava mossegant la llengua molt fort. Va llarg, això, eh?
4: Bueno, clar, no ho sé.
3: Quins nervis, eh?
0: Sí.
3: Posarem un àudio que no hem preescoltat. Per tant, aquí anem sense ret.
0: Exacte. No ho sé.
4: No sabem què sortirà,
3: No sabem què sonarà.
4: Està gravant, eh?
3: Carai. Atenció.
0: Va. Va.
4: Quina pressió per ella.
0: Sí, home,
4: no?
0: Sí, és que vull saber en quins temes es fica la sogra.
2: Però és que li arribarà la sogra, això.
3: És que la sogra està ara mateix que no pot seguir amb el Choco Crispy.
2: Està trucant a la parella.
4: És una parella jove, pel que veig de foto de perfil.
0: Parella jove, perfecte.
4: Té una foto de perfil, bastant estimant-se, abraçats, amb un mojito.
3: Molt bé. A partir d'una edat, la sogra ja no és un problema, perquè no li fots ni cap.
4: Tenim resposta.
0: Atenció, tenim resposta.
5: Ha saltat el gordo, eh?
0: Fot-li.
6: Va, us explicaré l'última, que va ser directament un acte, l'últim dinar a casa nostra. Eren els convidats i vaig parar a taula, com sempre, la meva parella al meu costat, i va decidir seure ella allà. I li vaig dir, no, aquí va tal. I va dir, no, és que aquesta cadira, jo, no pateixis, canvio la cadira. En quan vam acabar de dinar, va trobar la manera d'agafar la seva cadira i posar-se entremig durant tota la tarda.
2: Hòstia.
0: Bueno, s'ha de tenir una mica de mala fe per fer això, eh?
2: Pinta molt bé, això.
0: És que, bueno, clar, és que...
4: Aquest Nadal, que ha divertit, eh?
0: Hòstia, sí.
3: És una tipologia de sogra, que és la sogra que vol ser protagonista.
0: Sí, ui.
2: I paper molt còmode per la parella, eh?
0: Sí.
4: Bueno, manar molt.
2: Hòstia.
0: Imagina't.
3: Això pinta fatal, eh?
0: Ara mateix un quart menys 3 minuts de nou. Bon dia.
8: Andorra. 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: El Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
10: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
9: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
10: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.ad.
11: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Ràdio Flashback.
2: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra, 96.0.
1: Radio Flashback.
0: Flashback Andorra.

0: truca 935475050. La primera persona que truqui entra a participar amb nosaltres al Joc de les Paraules. 935475050, Joc de les Paraules, patrocinat per el nou Aquàrium de Barcelona.
1: Al matí, la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El Joc de les Paraules.
2: El Joc de les Paraules.
0: Doncs el Joc de les Paraules ja té participant. Neget, sí, el tenim? Sí,
3: sí, el tenim.
0: Molt bé, com es diu?
3: El Cristian.
0: Hola, Cristian.
4: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques?
4: Des de Sant Sadurní.
0: Molt bé, Cristian, avui jugaràs amb la Neget Olet, què et sembla?
3: Vinga, som-hi.
4: Molt bé, perfecte.
0: Per cert, doble regal, eh? Si hi ha dues coincidències en les vostres paraules, t'enduries la samarreta del matí, la mare que el va parir, i si n'hi ha tres, t'enduries la samarreta més les entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona, d'acord? Sí. Sí, perfecte.
4: Molt bé, super.
0: Ok, doncs la Neget, que ja va tocant el 2 de l'estudi, exacte, i ens quedem jugant amb el Cristian i amb les seves 5 paraules. Comencem, Cristian. Primera paraula d'avui dijous, el Joc de les Paraules. De fet, és un concepte, més que una paraula. Màquina d'escriure.
4: Lletra.
0: Lletra. Salutació.
4: Hola.
0: Molt bé.
5: Vale.
0: TikTok.
4: Vídeo.
0: Vídeo. So.
4: Àudio.
0: Àudio. I, finalment, vals. Vals.
4: Val.
0: Vals.
4: Sec.
0: Com?
4: Sec.
5: Sec. Vals és el ball, eh?
0: Bueno, sí.
4: Ah, ball. De ballar.
5: No, ball.
0: Vals, un vals.
5: Bailemos un vals.
0: Com el de Nubi Blau, un vals. Un vals. Un vals, que és un ball típic.
5: Un tipus de ball. Sí, el de les bodes.
0: El de les bodes, sí. Ball, ball, dius ball. Vinga, doncs ball. Sí. A vals diem ball. Perfecte, molt bé.
6: Hem ajudat una mica aquí, eh?
0: Bueno, no, però és que clar, no està entenent la paraula tampoc i em sabia greu. Bé,
6: bueno.
0: En qualsevol cas, Neget...
3: He vist molt de debat en aquesta última, no?
0: Sí, hi ha hagut una mica de debat, sí.
3: A veure, Cristian...
5: Tu no pateixis.
0: Anem a buscar les...
3: No?
5: No.
0: Tres coincidències.
3: Venga.
0: Comencem, Neget. Màquina d'escriure.
3: No puc dir res de la família, ni d'escriure, ni...
0: No pots dir ni màquina, ni escriure, no, ni escriptor, ja ni maquinista, no.
3: Ai, llavors com es fa això?
0: Màquina d'escriure.
6: Es pot, eh?
3: Ah, sí?
0: Hòstia, Neget, el Cristian no ha tingut tants dubtes.
3: Ai, estic bloquejat.
5: Però què et passa avui, Neget, hòstia?
3: Tecla!
0: Hòstia, no. És que crec que no ha vist mai una màquina d'escriure.
3: Sí, sí, quin escrit? Jo vaig aprendre a fer mecanografia amb una màquina d'escriure.
6: Ah, a veure, tecles té.
0: Sí.
3: Què era?
6: I què són les tecles? Què hi ha?
3: A lletres.
0: Clar, era lletra. Era lletra. Bé, no pateixis. Segona paraula, salutació.
3: Hola.
0: Sí, senyora.
3: Molt bé, Cristian.
5: Espera.
0: A veure, tercera paraula, amb una coincidència aquí, aconseguiria el Cristian la samarreta del matí, la mare que el va parir. TikTok. Neget, TikTok.
3: Vídeos. Vídeo?
0: Molt bé.
3: Anava
0: a
3: dir aplicació.
5: No era fàcil, eh?
0: Bueno, Cristian, t'endús ja la samarreta del programa, te l'endús. Això ja ho tens, val? Anem a per...
4: Molt bé.
0: Anem a per les entrades de l'Aquàrium. Atenció, Neget, la paraula és so.
3: Ràdio.
6: Ai.
0: Ha dit àudio el Cristian.
3: No passa res, Cristian, l'última.
0: Última paraula, última paraula. Neget, vals.
5: Saps? Rotllo el de Nubi Blau. Vals?
6: Vals.
3: No, del Carrefour.
6: No.
3: Ball?
0: Sí!
3: Molt bé, Cristian!
4: Molt bé, Neget, molt bé, gràcies.
0: Molt bé.
3: Que bé!
0: Cristian, t'endús la samarreta del programa i unes entrades per l'Aquàrium de Barcelona, d'acord?
4: Gràcies.
0: A tu, no pengis, Cristian.
4: Hòstia.
0: Enhorabona. Adéu. I enhorabona a tu, Neget, que ho has fet molt bé, també.
3: Sí, ho has fet prou bé,
0: sí, senyora. Sí, sí, sí.
7: Encara que t'estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
1: El matí i la mare que el va parir.

0: flashback. Hola, Vinyet, bon dia. Hola, què tal, Vinyet? Escolta, felicitats pels 10, eh?
1: Gràcies.
0: T'estem trucant de ràdio flashback de part de tota la família. Mira, el Carles, l'Agnès, la Isona, el Marçal, que et feliciten i et desitgen un gran dia, que diuen amb molt de carinyo que ja n'hi ha prou de càmpings i que ara toca estudiar una mica, eh? Ostres. Vinyet? Que heu anat molt de càmping aquest estiu.
1: Sí.
0: Clar que sí, clar que sí. Cada vegada hi ha més gent que va de càmping, sí. Perquè sobretot amb nens, és la manera de tenir-los controlats.
2: Clar, sí.
0: I ja està, i no, poden fer la seva una miqueta. És la primera vegada que són independents dins un càmping, sí. Els nens, si t'hi fixes.
2: Sí, sí. Avall. Sí. Un terreny que no poden acabar de fugir, no?
0: Ah, exactament, aquesta és la gràcia.
2: És un efecte zoo.
0: Sí, sí. Vinyet, una abraçada ben forta des de Flashback, que tinguis un gran dia al col·le.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu. I atenció com s'ocorren la gent de Codelearn, aquestes extraescolars de robòtica i programació. De fet, mira, els nens i joves fan gimnàstica pel cervell, per la ment.
2: Ara.
0: Clar que sí. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne pren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelearn.cat. Codelearn.cat.
3: Cada dia, flashback, al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez. Andorra.
4: 96.0.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
3: Andorra 96.0.
4: Flashback.
3: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
3: Flash.

0: Flashback. El Maté i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. Flashback.
1: Bon dia, són 9:15. El CNI va avisar el govern espanyol i el marroquí sobre les convocatòries que corrien per xarxes per fer una entrada massiva a Ceuta. Aquesta és una de les conclusions de la quarantena de documents que ha desclassificat la Moncloa sobre la crisi a la ciutat autònoma. Bona part d'aquests documents demostren que els cossos de seguretat i serveis d'intel·ligència ja alertaven de l'augment de les arribades, però també que tots ells van fracassar a l'hora de calcular com de gran es va fer la crisi. D'altra banda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per suposada falta molt greu o greu als agents de la policia espanyola que van agredir un seguidor del Barça amb una estelada abans del partit al Camp de l'Elx el passat 23 d'agost. Una decisió que arriba després de considerar que no es justifica de cap manera l'actuació policial, independentment que aquesta persona portés un símbol legítim com l'estelada. I Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que encara hi ha uns 200 senglars a la zona infectada i cal fer un buidat sanitari. Això després que la setmana passada es tornessin a detectar animals contagiats després de 2 setmanes sense trobar-ne. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en moda capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Adeyemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG però darrere dels de Luis Enrique per diferència de gols.
2: Gràcies, Paula. 2:15 i pràcticament 2 minuts de nou.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles de Bolonya. Perdoneu.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.
5: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.

0: Doncs ho tenen pitjor que nosaltres per fer la Diada Nacional de les Illes Canàries, o sense nacional, perquè s'han de desplaçar en vaixell d'una illa a l'altra. Aleshores, no poden fer una manifestació unitària, aquesta gent.
1: No, no, ho tenen més complicat.
0: Com el Quevedo. Han d'anar de la Graciosa a la Palma, de la Palma a Tenerife, a l'Antarote, en fi.
1: Però te pueden sazonar la vida, ha dit ell.
0: Sazonar la vida, sí, senyor.
1: Te la pueden sazonar.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Elvis Crespo al costat de Quevedo, la Graciosa, al matí, la mare que el va parir. Demà és la Diada Nacional de Catalunya, però, clar, tenim, per entendre'ns, l'estelada a mig pal. Què voleu que us digui?
1: Hòstia, si està al pal ja és molt, eh?
0: Sí, exactament, exactament. És a dir, l'independentisme no acaba d'estar en el seu millor moment.
1: No,
0: de fet,
1: no,
0: està com molt desmoralitzat, això seria la paraula, no?
1: Sí.
0: Està desmoralitzada. La gent segueix, vull dir, jo crec que els independentistes segueixen sent independentistes.
1: No han desaparegut.
0: No han desaparegut, no. I el sentiment és el mateix, però, és clar, potser hi ha demà la manifestació. Bueno, no hi acabarem d'anar, és la cosa més fluixa.
2: No es crida tan fort.
0: No es crida tan fort, no és el mateix que la... O sigui, la via catalana, jo vaig anar fins al Delta de l'Ebre.
1: Imagina't.
0: Que era fins on em tocava anar, i llavors vam arribar a les 2 de la matinada a casa, perquè estava tot col·lapsat.
1: Hi havia molta tensió.
0: Bueno, tensió, il·lusió, diria jo.
1: No, tensió, això ho va arreglar Pedro Sánchez. Amb tot el tema de l'amnistia, amb tot el tema de... Però
0: l'amnistia que no s'ha aplicat.
1: No, però ell ha fet el que havia de fer. Després hi ha uns jutges que són d'extrema dreta i que no han...
2: Ja,
0: però si fa una llei que no es pot aplicar és com si no es fes la
1: Pedro
0: llei.
1: Pedro Sánchez ho fa tot perfecte, però després
0: sí,
1: hi ha altres mecanismes de l'Estat, no? Que això ja no és culpa de Pedro. Si Pedro Sánchez manés a tot,
0: sí,
1: si ell fos l'amo i senyor de tot
0: de
1: el país,
0: tot, sí,
1: aniria tot perfecte.
0: Aniria tot perfecte, però com sí, que no és així, doncs ja deu ser per això una mica...
1: Doncs no és l'amo de tot,
0: que els catalans estem, doncs, com us deia abans, amb l'estelada allà mig guardada. La qüestió és que al matí la mare que el va parir, per això hem versionat aquesta cançó dels Catarres, Diumenge sense drames, i li hem canviat el títol. En aquest cas, Diada sense ganes. Escolteu.
1: Ja fa temps que no ho veig clar.

0: és Espanya.
1: Diada sense ganes. Al matí la mare que el va parir.
0: Diada sense ganes. Si jo sempre hi anava.
1: Doncs aquesta és la cançó que resumeix, jo crec que a la perfecció, el sentiment de molta gent que s'estima Catalunya, evidentment, i tal, però que demà aprofitarà per fer neteja a casa seva.
2: Exacte.
1: O altres coses. Són 9:15. De seguida us preguntem als més petits, mira, podeu anar enviant missatges, què és el millor de Catalunya? Ja que estem a les portes de la Diada, què és el millor de Catalunya? Què us sembla el millor que té Catalunya? Podeu dir qualsevol cosa. Ni que sigui un lloc, o un menjar, o
2: el que vulgueu.
1: O una sèrie, jo crec, el que vulgueu. El millor de Catalunya. De seguida, els més petits del matí, la mare que el va parir, prenen el protagonisme.
3: El matí, la mare que el va parir. Andorra.
4: 96.0. Activitats i esdeveniments. Faller Insel Gran Valira Resorts.
5: Lliscades, girs, crits i rialles, i tornem-hi. És el tubing de Pal Arinsal, una activitat divertida per tota la família. Si us agrada baixar per un tobogan a tota velocitat, el tubing és per vosaltres. Una activitat divertida i segura, on tant infants com també adults podeu gaudir del descens sols o en companyia damunt d'un flotador en forma de dònut. Una activitat que es troba al Pla de la Caubella, a la zona baixa del Panell, a Pal, dins de l'àrea d'activitats d'estiu. El preu per persona és de 10 euros i inclou 5 baixades. I l'activitat es ven directament a les taquilles de Pal Arinsal Gran Valira Resorts.
4: Activitats i esdeveniments. Pal Arinsal Gran Valira Resorts.
3: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
6: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
8: Flashback.
9: All the hits.
8: When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn

0: bring the action.
1: El matí i la mare que el va parir.
2: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
3: Jo crec que sí.
2: Què és?
3: No ho sé exactament, però me suena
2: a Borinot. Una pista.
3: Un consolador?
2: No, per favor.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: és Levitating amb Dua Lipa i Da Baby. Des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Hola, Raquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm una cosa, felicitats pel 50, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Mira, t'estem trucant en directe de Flashback de part de l'Ester, que t'envien des del Papiol fins a Vitòria. Una abraçada molt, molt forta i milions de muixos pel teu 50 aniversari, vale?
1: Moltíssimes gràcies i que els estimo molt.
0: Et diuen que gaudeixis molt del teu dia. Esperen veure't aviat per celebrar-ho. T'estimen molt. Maite Saitut.
1: Merci, merci. Moltíssimes gràcies, guapos, us estimo molt. Que vagi molt bé per Catalunya.
0: Que vagi molt bé, Raquel, adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, maca. Adéu. Ella anava dient, ella anava...
2: Ha fet un fade out. Ha marxat del telèfon a poc a poc.
0: Exactament. Són 3:15 de 9 del matí.

0: que tothom parla del fuet i de les croquetes.
1: Home, molt bones, les croquetes.
0: Home, i tant.
2: Però seria cosa catalana, la croqueta?
1: Jo crec totalment. Que no, jo crec que no. Però com que les fa el Jovany, ja ha d'això.
0: No trobaràs unes croquetes en el món que siguin millor que les meves.
2: Això no ho poso en dubte.
1: Però és millor, per exemple, els canelons, que són més catalans, que també en fas, Nando.
0: No, però faig croquetes de canelons.
2: També. Venia amb tanta croqueta, tu.
3: També. Hola, soc la Júlia. Jo penso que el millor de Catalunya és el cacaulat.
1: Oh! El cacaulat! Oh, oh, oh, oh. Atenció, que no, dit, eh? Que no estiguem tocant potser el top 3 de les millors
4: està
1: coses que tenim aquí. Eh? Sí, sí, està el rànquing.
2: Total.
1: Sí, senyor, molta raó.
5: Hola, Flashback. Soc l'Aina de Sabadell i a mi el que més m'agrada de Catalunya són les festes. Adéu.
2: La jarana, eh?
1: És que no sé si... El concepte de festa major, potser, no. A la resta d'Espanya no sé si...
4: No el té gaire gent més, eh?
1: Sempre tenen les fiestes, no?
2: Fiestes del pueblo.
1: Del pueblo, però...
4: Sí,
1: però,
4: clar, és diferent.
6: Si t'agraden les festes, potser cap a la part d'Andalusia, potser et trobaràs més al teu lloc.
2: Sí, crec jo, eh?
1: Sí, potser sí.
7: Hola, no?
1: Potser sí.
7: Segur. Soc la Silvia, tinc 9 anys. Jo crec que el millor de Catalunya és el català, l'idioma del català, perquè jo me l'estimo molt i no vull que es perdi. A més, és molt antic. Adéu!
1: Que maco. És que, sí, és que té tota la raó, sí. I és que per això vam fer aquesta cançó. Castellà.

0: Doncs per això vam fer aquesta cançó del català.
1: Que no li agafi gaire carinyo pel que sigui, al català.
2: Per si de cas.
0: Quina pena.
1: Hem portat el català a una granja perquè estarà millor allà. D'acord?
0: Sí, què passarà? Sí, sí, sí.
3: Hola, Flashback. Soc Laura i per mi el millor que té Catalunya és el seu menjar i la seva gent. I el pitjor ho tinc clar, els polítics.
1: Jola.
0: Molt bona resposta.
1: Molt ben tirat.
0: Sí, senyor. I sobretot m'ha agradat això de diferenciar la gent dels polítics.
2: Ara, perquè és diferent.
0: Perquè és diferent, sí. Clar que sí. Que bueno, sí, que sí, que sí.
4: Tècnicament no són ben bé persones.
1: No pot ser. Jo,
4: no poden ser.
2: No quadra.
4: És que no podrien dormir per les nits.
0: Són allò que diuen estadistes. Estadistes.
4: Sí, sí, no sé què són.
0: Quina ràbia. Ah, què més?
5: A mi el millor de Catalunya és el Barça i que es parla català.
1: Molt bé.
0: El Barça. El Barça, sí, senyor. Per cert, que hauríem de felicitar el senyor Laporta per la victòria ahir al Camp Nou. Senyor Laporta, bon dia. Què tal?
6: Doncs mira, ho estem celebrant amb un bon tiberi, com ha de ser.
0: Bueno, clar, amb un bon esmorzar de forquilla, no?
6: Sí, porto uns ous ferrats, uns canelons, m'has donat la idea, el senyor Cal s'acabo de demanar per un globo.
1: Clar, està molt bé, home.
6: I anem fent perquè, al final, jo he pensat, em faré un tiberi per cada gol del Barça.
0: Carai, doncs, sí, uns quants,
6: eh? Hi van ser sis.
1: Cinc o un.
6: Doncs jo em va fotre sis tiberis.
0: Sí, sis també, pel rival també.
6: La gana, i vaig dir,
0: puta. Pel Feyenoord, que és un equip agermanat, allà va sortir Ronald Koeman. Per tant, també.
6: Ja està, home. I et dic una cosa. I escolta, no em va agradar la imitació del Cracòvia, m'he vist a mi mateix.
0: Jo tampoc la vaig trobar encertada.
6: El vaig veure gras.
0: Sí.
6: Trobo que és una falta de respecte.
0: Jo, el Cracòvia, que els tenia tan ben, que els maquillaven molt bé a tots i tal, ahir li vaig... que no tenia semblança amb el president.
6: Em veig vell i gras.
1: I no és així, vostè.
6: No, home, a veure,
2: no han passat anys ni res.
6: Figurit tampoc soc.
1: No, home, no. Però, hòstia.
0: Bueno, felicitats, senyor Laporta, per la victòria contra el Feyenoord.
6: No, això els nanos.
0: Anem amb més missatges.
3: Hola, Flashback, em dic Amir. I el que més m'agrada de Catalunya és el menjar. Però sobretot el menjar que més m'agrada és la truita de fesolets. Adéu.
0: Oh, fesolets.
1: Que bo.
6: Me la demano també, tu. Barça!
1: No, tranquil.
6: Sí, una truita de fesolets, ràpid.
7: Hola, Flashback, sóc en Kai. I jo crec que el que millor té Catalunya és la cultura, com Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Adéu.
0: I cada lloc té una minicultura pròpia, sí, que això sí que està també molt bé.
4: Aquest
0: que...
4: nen era una IA.
1: Sí.
4: Ho heu vist, no?
0: Generada per la Generalitat de Catalunya, no?
4: Sí, a dir la cultura, a dir totes les comarques.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
4: Jo no m'ho crec.
8: Hola, Flashback, sóc en Pol, tinc 9 anys i el que més m'agrada de Catalunya és el nostre idioma. Adéu.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs escolta, cuidem-lo.
1: A parlar-lo.
0: A parlar-lo tots.
2: Sí, futur, de català. Ah.
1: De moment.
0: De moment, sí, sí, tant de bo, tant de bo.
2: Aguantaran aquests cinc nens.
4: Ara hem guanyat Aitana.
1: Sí. Exacte. Sí.
0: Ah, això mateix.
4: Ara ja està tot arreglat.
2: Tot
0: això mateix, això mateix.
2: Sort d'ella.
9: Hola, Flashback, em dic Biel i el meu és totes les festes majors de Catalunya. Adéu, Flashback.
0: Bé, és que hi ha famílies que van fent tour, eh?

0: festes, de festa major en festa major, eh? Tot l'estiu de festes majors.
1: Ara què et toca? Perquè venim de Sabadell. Ara,
0: bueno, Tarragona. Va, bueno. Clar, ara comença.
2: Ara està sent Santa Rosalia a Torredembarra.
1: Ah, sí? Santa Rosalia?
2: Sí, principi de setembre. I ara ja el 23 de setembre serà Tarragona. Santa Tecla i la Mercè.
1: Jo com s'ho sap, la Najet?
2: Home, jo sóc la del tour.
0: És que la Najet podria ser la germana gran d'aquest nen que...
1: Sí, té confeti i...
3: Tinc 9 anys i a mi el que més m'agrada de Catalunya sou vosaltres. Oh,
0: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Som història de Catalunya, eh?
4: El que volíem sentir.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Ha tardat, hem fet aquesta pregunta per això.
4: Tal qual.
3: Hola, Flashback. Què tal? Soc l'Arlet i per mi el millor de Catalunya és el fuet.
0: Mira, un altre que ja trigava a sortir al fuet, eh? Per favor, que bo.
4: Cosa fina, eh?
0: S'ha de fer bé, per això, també, és veritat. Hi ha fuets i fuets, eh?
1: Hi ha fuets.
0: Hi ha fuets i fuets.
1: Hi ha gent que li treu la pell.
4: Bueno.
0: Sí.
4: Per què?
0: Jo me'l menjo blanc, amb pell.
4: Jo depèn del dia.
0: Ah, mira, veus.
4: Sóc així.
0: Capritxoset.
1: La pell, treus mig fuet.
4: Si surt la pell fàcil, la trec. Si no, me'l menjo.
0: Sabeu com surt la pell fàcil? L'heu de mullar.
4: Ui, ja t'estàs carregant.
2: Ja, ja, sé, ja és una recepta, això.
0: Ja, una mica. Sí. Va, una última nota de veu, vinga.
3: Hola, Flashback. Soc Lugo. Hola. I per mi, el millor de Catalunya són els canelons.
0: Mira,
2: molt bé.
0: Mira, del Jovany.
1: Exacte.
0: Els canelons del Nando.
1: No, estic preparant les croquetes de canelons i de fuet.
0: Sí. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira.
1: Oh, de fuet, escolta'm.
0: Que no hagi obert vostè una via. Home, la via catalana.
1: Ja porto 5.000 vies obertes.
0: Gràcies a tots els nens i les nenes que heu participat. Així, mira, estic més trempat ja de cara demà a la diada, amb tota aquesta canalla. De seguida, l'home que brama. Abans, Nil Moliner. Que sí.

0: Moliner, aquí teniu aquesta cançó, Me acuerdo de ti, sonant des del matí, la mare que el va parir, a 4 minuts només de les 9, per tant, nosaltres cap a la Terrassa. Vinga.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: Doncs vinga, home que brama, estàs a punt?
2: Hola, hola, sí, a puntíssim.
0: Amb el megàfon, Marc, fot-li.
2: No! Passava el dia amunt i avall amb la samarreta, l'escalada, l'entrepà, les 17-14, quins temps. Perquè abans la diada era una diada independentista, en canvi la de demà pinta que tornar a ser una diada independentrista.
3: Quina
0: llàstima. Independentrista, sí senyor, quanta raó. Gràcies, Marc.
1: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
8: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer a Flash.

0: potser et falta alegria. Escolta'ns cada dia. El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback i amb Carles Pérez. Flashback.
1: Bon dia, són les 9. Aquest dimecres s'ha conegut la renúncia de Josep Lluís Trapero a continuar com a director general dels Mossos d'Esquadra, però els motius, a banda que ha estat una decisió personal, no han transcendit. Però ha estat significatiu que la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi confirmat la dimissió de Trapero en una compareixença en què no ha participat ell mateix, cosa que ha suggerit que no ha estat un comiat gaire amistós. D'altra banda, el Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'antics alts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. La decisió arriba després que aquest juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei d'amnistia en dues sentències on dictava que la norma era conforme al dret de la Unió Europea. I Donald Trump ha promès regalar $5,000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions als Estats Units. A la convenció del Partit Republicà de Dallas, Texas, el president dels Estats Units ha assegurat que regalarà diners si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en mode capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Adeyemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG però darrere dels de Luis Enrique per diferència de gols.
2: Moltes gràcies, anem al temps.
3: Pounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
2: És refrescant. A veure, avui què, Paula?
1: Doncs avui al matí tindrem força sol a tot el país, tot i que aniran arribant alguns núvols alts a les comarques de Ponent, això sí, sense precipitacions. A la tarda hi haurà pocs canvis, els núvols guanyaran terreny i arribaran pràcticament a tot el país, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantindrà el sol. Les temperatures mínimes quedaran per sota dels 15 graus i les màximes entre els 22 i 28.
2: Doncs va, repassem-ne 4.
1: Tenim 14 graus a Sant Cugat del Vallès, 12 a Fogars de la Selva, 18 a Torredembarra i 13 a Montserrat.
2: Perfecte, fins ara, Paula.
1: Fins ara.
4: Pounat, peixos i cans ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Oh.
5: Com és natural, a gossos i felins, oh, els encanta.
4: Pounat.
0: Al matí, la mare que el va parir i lleva't cada dia més bateria. Més a Flashback, només...

0: Mr. Noviral, Teddy Swims. Al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Aniol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Com estàs, Aniol?
1: Molt bé.
0: Vale, així m'agrada. Mira, escolta'm una cosa. L'amiga Cris i tots els teus amics et feliciten perquè dissabte en fas 42, no?
1: Sí, tant.
0: Vale.
1: Un de més. Doncs anar sumant.
0: T'estem trucant del matí la mare que el va parir, que és l'últim dia de vacances, no, avui?
1: Sí, avui és l'últim, bueno, el penúltim.
0: El penúltim, demà que la diada i dissabte t'hi poses.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs escolta, aprofita la tope, passa un aniversari ben xulo i fes festa grossa el dia 12, sobretot, eh?
2: Com ha de ser.
1: Moltes gràcies.
0: I ens diuen, visca el Barça...
1: Festa grossa, segur.
0: Festa grossa, sí, senyor. I ens diuen, visca el Barça i visca el seu germà adoptiu, que t'estima molt, ok?
1: Puc saludar, saludo amb ella i, i moltes gràcies.
0: Clar que sí, Aniol.
1: I a tots els meus amics.
0: Una abraçada forta, tio, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a tots. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, Aniol. Adéu-siau. Adéu. En una setmana de reentrada a l'escola, una setmana que han tornat els nens a l'escola.
2: Han tornat d'aquella manera, perquè, clar, hi ha tot aquest merder amb les vagues, els docents... Sí, tot plegat, el Departament d'Educació. I d'això... Se n'ha fet una pel·lícula d'aquest proper curs escolar que pinta una mica mogudet.
0: Es fan pel·lícules de tot, també.
2: Sí, però això fa falta. Aquesta promet bastant. També tenim el tràiler d'aquesta pel·lícula de com serà aquest curs escolar. I si voleu podem escoltar-lo, a veure què us sembla.
0: Home.
3: Dels creadors de l'informe PISA, que bé que ha anat, i de no corregiu en vermell que els nens es traumen, arriba... Nou curs escolar, que bé que pinta, la pel·lícula. Una història d'esforç i superació.
4: Vinga, Jan, ara una L. L. Va.
5: El Quijote.
4: Molt bé, el Quijote.
5: És que he llegit un llibre.
4: Quasi, era el títol.
3: Una generació de vidre.
4: Jolín, la profe torna a estar plorant.
6: Tranquil·la, Maria Lluïsa, segur que baixen les ràtios.
3: Girs inesperats.
4: Bon dia, classe de les llúdrigues fluïdes.
7: Bon dia.
4: Vinga, traieu paper i boli, que avui farem un examen. Un examen, t'imagines? Què som ara, una escola?
3: Ara, i vagues, moltes vagues.
4: Bueno, vagues, de vaga n'hi ha una. La consellera d'Educació, que hauria de començar a fer alguna cosa, potser.
3: Nens justets, llàgrimes i vagues, tots ells són. Nou curs escolar, que bé que pinta, la pel·lícula.
4: Bruno, Arlet, ens sumeu aquí, mira. Quina bona olor que fa, profe.
8: Oi que sí? Doncs aprofiteu, perquè seran les úniques colònies que veureu en tot l'any.
0: Sí, senyor, aquí teniu...
9: Que mal parit.
0: L'escola, la pel·lícula.
10: Al matí, la mare que el va parir, a Flashback.
11: Em desperta una companya perquè han vist una aranya...

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Radio Flashback.
5: Escoltes el so dels èxits.
4: Flashback.
5: Number one in hits. Radio Flashback.

0: Warren Fever Dream des del matí, la mare que el va parir, de Ràdio Flashback. Ara mateix un quart i tres minuts de 10, encara fins les 11 amb vosaltres en aquesta edició de vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Hola, Elisabet, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Escolta'm una cosa, felicitats de part de la Mireia, què et sembla?
1: Moltíssimes gràcies, doncs que molta sorpresa.
0: Diu que espera que continueu pujant moltes muntanyes i fent 1000 viatges més juntes, vale?
2: Vull-te-la, tu.
1: I jo també. Moltíssimes gràcies per trucar.
0: Que ets la persona més valenta que coneix, la millor mare del món, i que gràcies per tot, vale? Ai,
2: les coses.
1: Gràcies.
0: Una abraçada a tu i a la filla, que vagi molt bé,
1: Elisabet. Igualment,
0: adéu.
1: Adéu.
0: Arribar l'Àlex Huguet. Hola, Àlex Huguet.
3: Hola. Com esteu?
0: Com va, Àlex? Què dius?
3: Ja tornem a ser aquí. Sí, i demà és festa, que sí, això també sempre és una bona notícia.
2: Home, i tant.
0: Recordeu com l'Àlex Huguet, sempre descobrim cançons noves, la majoria que ens porten no les coneixem, per tant, està bé.
3: Avui m'he basat en un fet personal, que és que amb la meva mare ens estem buscant un cotxe.
2: Ah!
3: Que és una, bueno, és una travessa, això, nois?
2: Està complicat.
3: És molt difícil. Llavors vaig dir, mira, agafaré cançons que tu puguis cantar al cotxe.
0: Poden ser més barates les excuses, Huguet, que
3: no.
0: Per retriar les cançons.
3: Però si és boníssim. A més, la d'avui la puc utilitzar 4 o 5 vegades més durant aquesta temporada.
2: O sigui, el no vols fer és treballar.
4: Exacte.
3: Bueno, sí, és una altra manera de veure-ho, Marc. Molt bé. Doncs això, cançons per cantar a grito pelao al cotxe, d'acord? És difícil, més difícil del que sembla, perquè al final no us puc posar les tipiquíssimes. Llavors he de recomanar coses.
2: Vale.
3: I per començar, una cançó molt animada que es diu Life is a Highway, del grup Rascal Flatts. Som-hi, va.

0: dius que es diuen rescalfats, aquest grup?
1: Rescalflats.
0: Ah, vale, vale. Jo
2: m'he apuntat rescalfats.
0: Aviam, rescalfats, si dic collons.
1: Rescalfats. Recalentados. No, rescalfats. Aviam, és molt d'anar amb cotxe, aquesta cançó, em direu que no.
3: Això sí. Però de quin any és això?
1: 2002?
3: Ah, però això sona una mica viejuno.
1: Sona a Cars, a la pel·li Cars de Pixar, sona aquesta cançó.
0: Ah, Dalmau, anem a votar la cançó, vinga.
3: A mi m'ha agradat, té un rotllo que ja s'està perdent, aquest... Li posaré un 7.
0: Vinga, un 7.
1: No està malament.
4: Marc. Jo també, un altre 7, tot i que la tornada m'ha deixat una mica...
1: Hosti, justament, el més comercial de tot.
4: M'esperava més.
1: Bueno,
0: però un 7.
2: A mi m'ha agradat, li anava a posar un 7, però sí que és veritat que quan ha començat a arrencar he dit, ah, sí? Només això?
4: La tornada, oi?
0: 6 i mig.
2: Sí.
0: Jo em quedo amb un 7 també, que mira, està bé.
1: Estic sorprès ara mateix. Ara, bueno, no sé com anirà això.
3: T'has agradat.
1: És que jo us posaré un dels meus grups preferits, d'acord?
0: Va, ja anem malament.
4: És molt perillós, això.
1: Sí, són uns escocesos que es diuen Biffy Clyro, d'acord? El 2010 ho van rebentar amb un disc que tenia aquesta superbalada de cantar plorant al cotxe que es diu Many of Horrors. Som-hi!

0: una guitarra molt alta, trobo.
1: Només, sí, només heu de visualitzar a l'Àlex Huguet, que sóc jo, el cotxe amb això, ja està. Tot el que us demano.
2: Vale.
0: A veure, Oriol.
3: No sé, m'ha avorrit moltíssim.
1: No, home, no!
3: Era capaç de preveure cada acord que faria, no pas que el fessin.
0: Sí, a veure.
1: Sé com que ets guitarrista, Oriol.
3: Un 5.5.
0: 5.5. Marc.
2: Jo un 6, però perquè t'aprecio una mica, eh?
1: Bueno, perquè sona però... forta la guitarra.
2: Però és que si molesta, no? S'escolta la veu, no sé què diu la cançó, no m'interessa.
1: Ai, senyor.
0: Neget.
4: Un 6.5, una gràcies. Mica igual que abans.
0: Jo un 5, perquè demà és festa, és la diana de la Diada Nacional i estic content, però un 5, perquè això
3: però
0: és un tostón.
3: A tu t'agraden les coses romàntiques.
1: I és que no diré mi, res.
0: Ja, però, hòstia.
3: Què t'ha passat aquí?
0: Pues que m'he avorrit com tu.
1: Bueno, feu el favor d'escoltar-la sencera, que m'he d'opinió. Només fem aquest favor, avui quan arribeu a casa.
2: No vull tenir accident al cotxe, jo, ara.
1: Bueno, va, ara ve una bona, d'acord? Anem a parlar del Canto del Loco.
3: Ara!
1: Sí, no, ara sí, va, anem, va. Aneu, va. O sigui, a veure, aquesta gent té com moltes cançons que es podrien cantar al cotxe. Per mi, dels seus grans hits, la millor per cantar al cotxe amb una llagrimeta és Volverà.
3: Home! Home!

0: Molt bé, coneguda per tots ja. A veure, Oriol.
1: Sí, un tema rodó, un 8 i mig.
0: 8 i mig, sí, Marc.
2: Bé, un 8.
0: 8, Najet.
3: Un 9.
0: Un 9.
3: Carai. Està molt ben fet.
0: Jo 8 i mig també, eh?
4: Estic sorprès perquè és una cançó que dintre del o sigui, gent més jove que la Najet, hi ha gent que no la coneix, aquesta cançó.
0: Home, clar.
4: Ja us vaig avisant dels traumes que pot suposar aquest tipus de coses, eh?
0: Seus 20 i pico d'anys té, eh?
4: És que heavy. Va, acabem avui un altre grupasso. És que, clar...
2: A veure...
4: És que estic molt content perquè és que aquesta cançó també és de les meves preferides.
2: Però com més content estàs, pitjor no t'atreus.
4: No, amb aquesta no us passarà perquè és Manel.
1: Oh! Millor per l'escalfat.
4: Però no és el mar, no és... No. És a veure què en fem.
0: Home,
4: només amb el final d'aquesta cançó és que no puc.
0: Per favor!

0: Passem a votar-la, Oriol.
1: És que a mi em passa una cosa amb Manel, que és que...
2: Ui, ja està.
1: La veu no l'escolto bé.
3: No
2: entenc. Gisbert no entra tothom.
0: La meva dona diu que té sinusitis permanent, però bé.
1: Però està com baix de volum, li fan la pua amb el micro.
0: A veure, què li poses?
1: Jo li posaré un 7. Està bé, però... Hòstia...
2: Està bé, Oriol, està.
4: Marc.
5: Un 10.
0: 10, eh? Naget.
2: Mare meva.
3: Un 9.
0: Mira, jo em quedo també amb el 9, perquè és que si no... L'hauria de posar a la part d'algun altre de Manel i segurament n'hi ha algun altre, però un
2: més,
0: nou.
2: És curiós perquè aquest disc amb aquesta cançó va ser molt criticat. I mira això.
1: Bueno, diu el mateix tota l'estona, no? Pot ser o no?
2: Sí, perquè és el final.
0: Sí, és el final de la cançó. Bueno, anem a veure qui ha tret l'Àlex Huguet en aquesta secció fent bona la mitjana nota de totes les notes. L'Huguet treu un...
3: Un 7,4.
0: Bueno! Huguet, bona diada!
2: Adéu, adéu!

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. El CNI va avisar el govern espanyol i el marroquí sobre les convocatòries que corrien per xarxes per fer una entrada massiva a Ceuta. Aquesta és una de les conclusions de la quarantena de documents que ha desclassificat la Moncloa sobre la crisi a la ciutat autònoma. Bona part d'aquests documents demostren que els costos de seguretat i serveis d'intel·ligència ja alertaven de l'augment de les arribades, però també que tots ells van fracassar a l'hora de calcular com de gran es va fer la crisi. D'altra banda, els metges han convocat una vaga indefinida a tot l'estat a partir de l'octubre. Els sindicats consideren que l'estat Estatut Marc que ha aprovat el Consell de Ministres no millora les condicions laborals dels professionals de la sanitat pública. L'objectiu és aconseguir un marc regulatori propi que reconegui la singularitat, la responsabilitat i les especials condicions de formació i exercici de la professió. I Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que encara hi ha uns 200 senglars a la zona infectada i cal fer un buidat sanitari, això després que la setmana passada es tornessin a detectar animals contagiats. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord al Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en mode capità han guiat els blaugranes amb l'estrena golejadora de Dejemi i Gabriel Jesús. La golejada contra el Feyenoord situa els de Hansi Flick co-líders de la Lliga de Campions, empatats a punts amb el PSG, però darrere dels de Luis Enrique per la diferència de gols.
2: Moltes gràcies, Paula.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
2: Ja.
3: Sí?
2: És així?
3: De debò?
2: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
5: I'm Taylor Swift and this is my single.

0: De fet, Ofèlia, amb la Taylor Swift. Al matí la mare que el va parir. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Ah, escolta, porteu un anyet, no?, amb el Josep?
1: Sí.
0: Vale, vale. Mira, et vol felicitar en directe des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback per aquest primer any junts. Diu que ha estat un any de moltes coses viscudes i apreses i que vol continuar fent camí al teu costat i que t'estima molt. Vale, Sílvia?
1: Gràcies.
0: Que tinguis un gran dia, Sílvia.
1: Igualment.
0: Adéu, maca. Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Avui som dia 10 de setembre, això vol dir que demà serem dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
3: Festa.
0: I, esclar, hi ha molta gent que són independentistes, però que demà no aniran a la manifestació. Per què? Perquè el suflé ha baixat, les ganes no són les mateixes, no estem tan trempats com fa 10 anyets.
3: Bueno, sentim enganyats, de fet.
0: I llavors hi ha aquesta cosa de l'engany polític.
3: Un punt fins i tot, eh?
0: Sí, senyor. Doncs tot plegat ho hem resumit al matí de la mare que el va parir en una cançó que es diu... en lloc de Diumenge sense drama, que és la cançó dels Catarres, Diada sense ganes. D'acord? I que reflecteix, doncs això, l'esperit d'un independentista que no té gaires ganes d'anar a la diada. Li fa més aviat pal. Això sona així.
4: Ja fot anys que no ho veig clar.

Masses promeses, masses mentides. I la manitalla a l'hora del vermut. Diada sense ganes. Potser ja no semblem tants, però aquí seguim i ho tenim clar.

0: Aquí teniu l'última cançó del matí, La mare que el va parir. Diada sense gana. Ja ens fa mal ja haver de fer aquesta cançó, però és que és la realitat, no ens la inventem nosaltres.
1: No, no, la gent no ha fallat aquí.
0: Ah, exacte.
2: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. El matí, La mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
0: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: 10 minuts per les 10 del matí i atenció perquè a Blanquerna tenen les últimes places pels graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa, clar que sí.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
3: Sí,
2: ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
0: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
1: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir.

0: Des d'Austràlia, Tame Impala i aquesta cançó que es diu Dràcula. Mira, estava intentant trucar l'Eva i el Joan.
1: Vaja.
0: Podem tornar-los a trucar perquè és que he parlat amb l'Eva i li he dit truco de Radio Flashback un moment i tal, i diu vale, vale, però en fi, pel que sembla...
1: Però penjat.
0: Sí, s'ha penjat. Moltes vegades ens confoneu amb trucades d'espam, de tal. També ho entenc perquè cada cop n'hi ha més. I per tant és del tot comprensible que la gent ens pugui confondre amb trucades d'espam o que volem vendre alguna cosa. Però no és el cas. Estem trucant ara mateix a l'Eva i al Joan, que ho farem de part dels seus nebots, a veure si els agafem. Eva, hola.
2: Hola.
0: Que t'estem trucant en directe de Ràdio Flashback. Escolta, de part dels vostres nebots, la Raquel i l'Imar.
2: Ah, moltes gràcies.
0: Que us desitgen que gaudiu moltíssim del vostre casament i de tota la vida que us queda per compartir, que sigueu molt feliços, que mai us faltin els somriures, la complicitat i, sobretot, molt d'amor, que us estimen molt i que avui us celebrareu, però dissabte ho patareu, vale?
2: Moltíssimes gràcies, sí.
0: Que vagi bé el casament, Eva i Joan. Una abraçada.
2: Adéu.
0: Vinga, adéu-siau.
1: La gent es casa molt, trobo, eh?
0: Sí, sí, hi ha un auge.
1: Avui en portem dos o tres, eh?
0: Jo parlava l'altre dia amb una persona que es dedica a l'organització d'una part, de la part més tècnica de les bodes, i escolta... Vale. Muntat en el dòlar.
1: Sí, sí, jo he parlat també amb un que feia fotos.
0: I també, eh?
1: I deia que no hi havia cap altre lloc on cobrés tant com en el món de l'op. Perquè ja, la gent ja no mira prim.
0: No,
1: ja
0: exactament.
1: Ja està fotut amb gastos, ja li és igual pagar, doncs, jo, 3.000 euros per les fotos.
0: Totalment. I a més, jales de puta mare, o sigui que...
1: Bé, ja és com un conjunt d'accés, en general.
0: Sí, senyor. Són les 9 i 55 minuts. Bon dia!
3: Al matí... I la mare que el va parir. Música i humor per treure't de llet.

0: matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que et desperta cada dia. Andorra. 96.0.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
5: Segur, sempre al teu costat.
0: Ràdio Flashback Andorra. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 10. Aquest dimecres s'ha conegut la renúncia de Josep Lluís Trapero a continuar com a director general dels Mossos d'Esquadra, però els motius, a banda que ha estat una decisió personal, no han transcendit. Però ha estat significatiu que la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi confirmat la dimissió de Trapero en una compareixença en què no ha participat ell mateix, cosa que ha suggerit que no ha estat un comiat gaire amistós. D'altra banda, el Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'antics dels càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. La decisió del Tribunal de Comptes va en paral·lel a la que ha d'adoptar el Tribunal Constitucional, que té previst començar a deliberar el 22 de setembre sobre els recursos d'empara presentats per dirigents del procés. I Donald Trump ha promès regalar $5.000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions als Estats Units. A la convenció del Partit Republicà de Dallas, Texas, el president dels Estats Units ha assegurat que regalarà diners si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat. Els esports. El Barça ha debutat a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou. Un Rafinha estel·lar amb un doblet i un Lamine Yamal en el mode capità han guiat els blaugranes amb una estrena golejadora de Adeyemi i Gabriel Jesús. I diumenge el Barça torna a jugar, en aquest cas per una nova jornada de Lliga contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
2: Perfecte, anem al temps i com sempre ho fem amb Ibu Dol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè.
3: És refrescant.
2: Doncs avui, sí, han baixat les temperatures que es tendeixen, Paula, a normalitzar.
1: Sí, avui, a part de la normalització de les temperatures, també tindrem un matí força assolellat a tot el país, tot i que aniran arribant alguns núvols als de les comarques de Ponent, això sí, sense precipitacions. A la tarda hi haurà pocs canvis, els núvols guanyaran terreny i arribaran a pràcticament tot el país, mentre que les Terres de l'Ebre es mantindrà el sol. Les temperatures mínimes quedaran per sota dels 15 graus i les màximes entre els 22-28.
2: Repassem-ne algunes.
1: Tenim 9 graus a Port del Comte, 18 a Sabadell, 17 a Granollers i 19 al Vendrell.
2: Perfecte! Que vagi bé, Paula. Adéu!
1: Adéu!
0: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
4: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
0: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
4: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: El matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: You, al matí la mare que el va parir, així comencem aquesta hora. L'última hora que passarem amb vosaltres aquesta setmana. Hola, Nàtia.
1: Hola.
0: Hola, hola. Que escolta, que em diuen el Nit i la Gemma, els teus amics, que has tornat de Geòrgia fa res i que estàs encara amb depressió post-vacances, no?
1: Doncs sí.
0: Vale. Què tal?
2: Geòrgia.
0: Geòrgia, eh? Però Geòrgia pot voler dir... Europa o Estats Units?
1: No, Europa, Europa.
0: Ah, vale. Que ets d'allà, tu?
1: Sí, sóc d'allà, jo.
3: Ah, llavors no pagues hotel, vas a la família.
1: No,
3: barat, ho d'anar,
0: si qualsevol.
3: Això, sí. Jo també vaig a Geòrgia així, home.
0: Bueno, els teus amics diuen que tinguis un molt bon dia i que recuperis l'energia, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Vale. Nàtia, que tinguis un gran dia i una gran tornada a la rutina.
1: Moltes gràcies. Jo que les estimo moltíssim, amb totes dues.
0: Sí, senyor. Que vagi bé. Una abraçada ben forta.
1: Gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Adéu.
0: Anem a regalar la tassa del matí. La mare que el va parir, com sempre, el Marc té una història plena de pistes. Heu d'encertar de què parla o de qui parla i contestar per WhatsApp. 628-414-029. La primera persona que ho encerti s'endú la tassa del programa. La història d'avui és aquesta.
4: Era l'amic fidel que tots necessitem, guardià dels secrets més horribles i capaç de distreure't en les situacions més avorrides. Un majordom disposat a servir-te sense cap mala cara en plena matinada. La parella ideal a qui dir bon dia i bona nit en la relació més estable de la història. Però que no us enganyi, perquè quan tot s'apaga té una ànima tan fosca que et xucla la teva. Què busquem avui?
0: Jo crec que ho sé, per tant, dec n'equivocat.
4: Bueno, igual no.
5: Doncs mira, hi ha gent que diu a veure si és el trapero.
4: El trapero, pobret.
5: Si és un despertador, si és l'insomni, si és un gol, si és un gat.
4: Podria ser el despertador i l'insomni, eh? Però no ho és.
2: Sí, potser dius.
5: Si és un diari personal.
4: I té a veure, també hi té a veure.
5: Una mica, un mirall.
4: També, eh?
5: Una ovella, un coixí.
4: Ovella no, coixí
5: no, ja no,
4: malament.
5: El xat GPT.
4: També.
5: Però ja tenim guanyador, eh?
4: Ah, home!
2: Sí.
4: Tu què creus, Carles?
0: Que busquem un telèfon mòbil.
4: Exacte.
5: Oh, molt bé.
4: Sí, tot això perquè Apple ha presentat el seu primer telèfon plegable, el primer iPhone plegable, l'iPhone Duo.
3: Sí, senyor. De fet, sorprèn perquè ja sabeu que Apple feia molt de temps que no presentava pràcticament res nou. Hi havia la crítica de que tots els iPhones eren exactament igual, canviant el número. I canviant el preu, de fet.
0: Sí, clar.
3: En aquest cas sí que sembla que s'han arriscat una mica. Passen del telèfon normal a aquest plegable, que tampoc no s'ha estandarditzat gens. La pantalla deixa de ser, quan el desplegues, de 5,4 per passar a ser de 7,6, perquè ens fem una idea, és un intermig entre un iPhone i un iPad.
4: Sí.
5: Quina feinada.
3: Sí, perquè a més no té massa sentit, perquè no és còmode com un telèfon,
5: no
3: és gran com un iPad, sinó que està just al mig i té una mica la incomoditat de la mida i no té l'avantatge a la pantalla.
0: Però, per tant, tu el pots fer servir plegat.
3: Sí, plegat és un telèfon més o menys normal i quan el desplegues es converteix en un
0: semi-iPad
3: més petit.
0: És a dir, més petit que l'iPad mini.
3: Sí, és clar, perquè està just en un terreny intermig. El que més ha sorprès, francament, és el preu, perquè ja estem acostumats a que li fotin molta castanya amb el preu, però és que aquesta vegada jo crec que s'ha anat la flapa, perquè mireu...
0: A veure.
3: El preu... És que, clar, a Espanya...
4: A veure.
3: Arrenca el desde...
5: Uf.
3: El més barat...
4: El desde, eh?
3: Sí, el més barat de tots, que són els 256 gigas de capacitat. Són, atenció...
0: No té cap res.
3: 2.339 euros.
4: Aquest és el barat.
3: Aquest és el més barat. Això vol dir que si tu te'n vas al màxim, que són 2 teres, que tampoc és una barbaritat, perquè la meva Xbox té 2 teres,
4: sí.
3: El preu és de... Torna a posar...
4: Les 3.
3: Atents, eh? 3.839 euros!
0: Els va parir.
3: Jo he anat, com sempre, a Prudència, a ChatGPT, i li he posat què té de millor respecte a la resta de plegables que justifiqui aquest preu. I el ChatGPT em respon. La resposta curta és no hi ha res que justifiqui.
0: No! Fotis!
3: Ah, perquè aquí et venen totes les mogudes, que si té un... com es diu això? Un processador A20, no sé què.
0: Sí, el de sempre, el de sempre.
3: Que si les càmeres...
0: No ho entenem, això, què vol dir, més a més.
5: I és incòmode, a sobre.
0: I tant.
4: És que no.
5: És un pas enrere.
4: I lleig.
5: Sí, sí, és per portar la butxaca.
0: Bueno, no va bé.
3: I que estem fregant els 4.000 euros, que amb això el compres un 7 Ibiza, eh? De segona mà, la tercera.
0: Total, molt bé. Sí. Qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
5: Adrià,
0: que la gaudeixis.
4: Ole.
0: Ara arriba Teddy Swims i aquesta que es diu The Thor, a Flashback. Bon dia.

0: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

0: Duple Anna Mena i Lola Índigo, el número 1 de la setmana, Flashback. Hola, Marc.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Mira, t'estic trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, llegeixo de part del David Benito i els amics republicans, que et desitgen molta sort amb el teu casament amb la Núria, eh?
1: Pues molt bé, moltes gràcies.
0: Entenc
1: que estan de camí.
0: Bueno, val, perquè això serà dissabte, oi que sí?
1: Aquest dissabte, sí.
0: I d'on venen els teus amics?
1: Pues de Vilanova i la Geltrú.
0: I estan de camí ja?
1: Sí, el que passa és que ens quedem a Astúries. Aquest és el
0: que... carai! Vale. Doncs escolta, molta sort. Diu que també et pregunten què és la Núria per tu i com portes els nervis. Què els hi contestes?
1: Mira, que es casi algun d'ells algun dia i veuran el que suposa preparar una boda, l'esforç i el carinyo que estem posant, però que estem molt contents i que esperem que arribin aviat perquè tenim moltes ganes de veure'ls.
0: Que bonic. T'ha quedat molt bonic, tio. Escolta, molt bon casament, Astúries. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, Marc.
1: Adéu.
2: Hey, what's going on? It's Joe. On Flashback.

0: Catxai! Aquí teniu aquesta cançó que es diu Animal al matí i la mare que el va parir. Si ara mateix entreu a la nostra web, a radioflashback.cat, o a l'aplicació, ja trobareu penjats els millors moments d'avui del matí i la mare que el va parir.
1: Avui, al matí i la mare que el va parir.
0: Aquesta cançó que us presentem ara mateix es diu Diada sense ganes.
2: Diada sense ganes, si jo sempre hi anava. Masses promeses, masses mentides, i la manitalla a l'hora del vermut. Diada sense ganes, potser ja no semblem tants, però aquí seguim i ho tenim clar. Catalunya és not Espanya.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Podràs trobar tots els moments i també aquest hit Diada sense ganes a la web del matí i la mare que el va parir, un hit que hem versionat, evidentment, dels Catarres.
3: Tots els dies que vindran.
1: Amics de Flashback,

0: flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del Matí i la mare que el va parir.
2: El Matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu Calvin Harris, Rihanna, una del 2016, This Is What You Came For, des del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. I ara deixeu-me parlar amb la Clara, que la tinc al telèfon. Hola, Clara.
1: Hola.
0: Hola, bon dia, Clara. Què tal? Mira, t'estic trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, perquè sé que avui fa un any que et vas casar, eh?
1: Correcte.
0: Vale, bueno, doncs escolta, moltes felicitats de part de tota la família. Sé que tens el marit una mica delicat a l'hospital i, en fi, estic segur que tot anirà bé i la família també t'ho desitja. Per tant, una abraçada a tu, a l'Albert i a tota la família. D'acord, Clara?
1: Gràcies, guapo, sou els millors.
0: Que vagi molt i molt bé. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Adéu, guapo.
0: Adéu, adéu. Són gairebé 3:15 del matí. Cert, això m'envia abraçada a tota la gent que estigui ara mateix als hospitals recuperant-se o a l'espera d'algun tipus d'intervenció, etc etc. Una abraçada molt forta a tots i que tingueu una ràpida i sobretot una recuperació de qualitat, que és el més important. Deixem-me parlar, parlem Telecom, perquè estrena nova campanya, es diu Un dels Nostres, amb el Marc Caçador, format a la Masia i fidel a les seves arrels. Representa una manera de créixer sense perdre el vincle amb la gent i territori. Una filosofia molt de Parlem Telecom, proximitat i autenticitat. Descobreix Un dels Nostres a parlem.com.
2: A Flashback, escolta El Despertador de Catalunya. 25 anys despertant el personal. Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: I ara la nova d'Ariana Grande.

0: aquí teniu aquesta cançó del bon rotllo. Es diu així, Good Time, Old City, amb la Carly Rae Jepsen. Nosaltres, com sempre, acabem el programa amb la imatge del dia que l'ha anat a buscar la Najet al carrer. Hola, Najet.
1: Hola. A veure. Sí, mira, ja estic per aquí al carrer amb el Jaime. Bon dia, Jaime.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bien.
1: Has anat a treballar?
2: Sí, estamos trabajando.
1: A què et dediques tu?
2: Soy comercial, visitador médico.
1: Ah, molt bé. Què vas a recomanar a vendre avui?
2: Productos de salud bucal para mejorar la salud de las personas. Sí.
1: Molt bé, molt bé. Ho faràs bé, això. A veure, Jaime, tu t'atreveixes a ensenyar-me el teu mòbil? L'última foto?
2: Ara. L'última foto?
0: Ara.
2: Vale.
1: Vale.
0: Vinga.
1: No t'haig gaire convençut, eh?
0: Això mola, això ens agrada.
2: A veure,
3: no se'n recorda. Són unes dents.
1: Què trobarem, unes dents?
3: A saber, unes càries.
1: No. Vale, m'ho expliques tu.
2: Sí, porque justo la semana pasada compré una variedad de café diferente y estaba haciendo la comparativa, porque todavía me quedaba un poco del antiguo, entonces se puede ver que el café nuevo es más oscuro, por lo tanto no creo que lo vuelva a comprar porque está quemado.
1: Ah, está cremado.
2: Sí.
1: No te ha agradat, ¿eh?
2: No.
1: ¿L'has tastat?
2: No, todavía no.
1: Encara no.
2: No, pero ya he visto el color y ya no me...
1: No pot ser només a la vista.
2: Sí, hombre, si eso se ve, mira que oscuro
1: está, estamos fos, sí, realment, per sí. Tant, no el tornis una... a comprar. Que... No,
0: és una foto de cafè, eh? D'un no. pot de
1: és
0: cafè.
1: És una foto d'un pot de cafè que tu l'has posat en un pot de vidre, es veu sí. una mica la vidre per, allà, per la cuina, i la comparació amb l'antic.
3: Hi ha gent per tot, eh?
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Bonita sí. estar-ho, eh? No s'ha dignat.
2: Hay que seguir con las cosas que funcionan y no cambiarlas.
0: Ah, claro que
1: no sale malo conocido que bueno por conocer.
2: Exacto.
3: Ara,
2: sí, sí.
3: ara.
1: Doncs molt bé, Jaime, que vagi molt bé.
3: Carregado de punyetes. Així ens va.
1: Adéu,
0: Jaime. Najet, fins dilluns, eh? Bona diada.
1: Fins dilluns, igualment.
0: Apa, adéu-siau. Al matí la mare que el va parir, que toca el 2, això sí, amb una copeta de vermut Izaguirre per tothom. Entreu a la seva web, bodegasizaguirre.com, i aneu a fer una visita al seu celler. Bona diada a tots. Dilluns hi tornarem a les 6 del matí. Fins aleshores, recordeu que...
4: Sou tots molt macos!
0: Adéu-siau.
5: Independència! Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
6: Flashback. Són les 11.

0: matí de dijous, un dijous que té doncs, una mica de regust a divendres, evidentment. Demà, dia festiu, la Diada de Catalunya. Això sí, els èxits demà, evidentment, tampoc no s'aturen, eh? Demà, Àlex Mata i també Eudald Puig al peu del canó. Vinga, que hem tancat aquesta última edició de la setmana del matí i la mare que el va parir, que tornen, com sempre, dilluns. Això sí, a les 6, aquí no hi falta ningú. A seguida, David Guetta, amb Bibi Rex al seu costat, o el so de, per exemple, la Figaflauas, a la fresca.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Abans, una noia que està d'actualitat ha passat per la ciutat de Barcelona amb uns quants concerts, fins i tot parlant en català, al darrer dels concerts d'Aitana a la ciutat comtal. Això es diu Superestrella. Benvinguts i bon dijous barra divendres.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: el Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
1: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
0: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
1: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Andorra. 96.0.

0: Welcome to my house. It's my house. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Ràdio Flashback.
0: Andorra.
1: 96.0.
2: Ràdio Flashback.

És el so de Figaflaues, aquesta que es diu A la fresca. Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 12 del migdia d'aquest dijous barra divendres. De seguida, Gym Class Heroes, una cançó que recuperem del 2012, o aquesta amb l'edició 2026 del Rayos de Sol, de Henry Méndez i de Juan Magana, Flashback.

0: La veu de la Karol G, la veu de la Bichota, amb aquesta que es diu Si antes te hubiera conocido, passant 5 minuts de 2:15 d'aquest migdia. A seguir, David, si una cançó que ens va deixar en herència el 2013, Wake Me Up, però també demanen pas, Flashy Ice Cream i 31 Fam, una cançó que ho ha patat aquest estiu i que es diu Dora Yakis, amb les cabres a l'estudi.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi, jo va promesa.

Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

Shakira i Burna Boy, Dai Dai, cançó del Mundial que ja coneixeu de memòria. Quedarà enrere per, atenció, donar la benvinguda a Stay Homes i als Tallets. En el seu moment van fer una cançó que es va anomenar, i de fet segueix anomenant-se així, es diu La Platja. Abans, però, Justin Bieber. A buscar el so de Beauty and a Beat, la més nova d'aquest artista que acumula un bon grapat de cançons a la nostra antena.

La veu de la Taylor Swift. Opa Light és la cançó que ens ocupa aquesta hora del matí d'aquest dijous. Camí de les 12 en punt del migdia, atenció amb una nova cançó de la Miley. Es diu Bass Persuades. Novetat Flashback.

0: Per aquesta que es diu Talk to You i que, a més, hem convertit en l'èxit de la setmana, i això vol dir que té aquest tracte de privilegi diferent respecte a la resta de cançons que fem sonar a la nostra antena a les 12:04. Posant en marxa aquesta nova hora d'aquest dijous, de seguida Caigo, Selena Gomez, també Ginestà o Nil Moliner, que, atenció, tenen nova cançó conjunta que vam estrenar el divendres passat. Abans de tots ells, Damiano David.
1: Amb Jordi Blancs.
0: I de fons, els primers compassos d'una formació que acumula més de 20 anys de trajectòria. Són els Amics de l'Azar, Segurament t'estimo. Sona Flashback, bon dia. No crec.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
1: Andorra. 96.0.

0: Diumenge sense drama. Una cançó que també ha estat durant dues setmanes al capdamunt de la llista i que ara també podeu escoltar a la nostra antena. Ahir va ser dia de partit, dia de Champions, dia de Barça, i atenció perquè la cosa no s'atura i aquest proper cap de setmana hi tornem. A un quart de cinc de la tarda d'aquest proper diumenge, el Barça ha de viatjar a Terres Valencianes, concretament s'enfronta al Llevant, i els d'Alba de Barça, evidentment, us volem explicar el partit. De moment els condem tots per victòries, i a més, poca broma. Tres últims partits, més de 5 gols. Per tant, diversió assegurada i bon espectacle el que ens està donant aquest equip de Hansi Flick. Aquest proper cap de setmana us esperem a un quart de 5 de la tarda per escoltar el partit davant del Llevant. Com sempre, amb la xarxa Ford de Catalunya i també amb Estrella d'Am.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De seguida, Caigo amb Selena Gomez, una cançó del 2017. Abans, DJ Goya, Jason Derulo i també la veu de Melody. Tot plegat per acompanyar això que sona de fons i que es diu Michiko. La veu així.

Bizarrap i amb Daddy Yankee. Digue-li tonto també a Bizarrap, quan ha de buscar algú amb qui compartir una cançó, doncs en aquest cas va agafar el més gran de tots. Daddy Yankee, una nova Music Sessions. Ja podem guardar el sarró. La seguida Coldplay i BTS, però atenció, abans una novetat que pràcticament ja té una setmana de vida. És la nova cançó que enamora amb Ginestar i amb Nil Moliner com a protagonistes. Han unit forces per aquesta proposta que es diu Amb qui estaràs?

Una cançó que ja forma part del top 10, ve signada per Ugel des de França i es diu Moving to the Sun, de les més habituals que us trobareu per Instagram. També, evidentment, a l'antena de Flashback, de seguida The Weeknd. Atenció, perquè el proper setembre el podrem recordar, perquè The Weeknd ja va ser aquí a Barcelona aquest passat estiu i va ser, doncs, una experiència que la gent que va poder anar, d'aquelles que no oblidaran. Ara, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Ja són dues setmanes consecutives que quan acaba la llista els diumenges a les 9 de la nit en Jordi Quadres ha coronat a Ana Mena i a Lola Índigo. Ho han fet amb aquesta que es diu Patitoa. 3:15 d'una del migdia d'aquest dijous arriba Alba Morena i aquesta versió d'una mítica cançó que s'anomena El Mar.

David Guetta, Teddy Swims i Tones and I per fer conjuntament aquesta que s'anomena Gone, Gone, Gone. 7 minuts per arribar a l'1 en punt del migdia d'aquest dijous. Arriba Bruno Mars a Just Mike.

0: Shakira, un cop més protagonista de la cançó del Mundial, amb Barna Boy al seu costat, i aquesta que es diu Dai Dai. La una i pràcticament 4 minuts d'aquest dijous. De seguida, el so de Tiesto i Karol G amb el Don Bishai, Shai Shai, o, per exemple, Clean Bandit i Sean Paul, també amb Rockabye. Té molta feina, Sean Paul, a aquesta hora de la tarda. Arriba amb Banda Neon i Buos.
1: Amb Jordi Plans.
0: Una de les cançons insígnia d'aquest estiu, sens dubte, és aquesta que sona de fons i que es diu El Ventilador. Benvinguts.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Torna al Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
4: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
3: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
4: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Andorra. 96.0.

Les K-pop Demon Hunters van col·locar aquesta cançó durant 4 setmanes consecutives al capdamunt d'una llista, tot plegat gràcies a Golden. Ens vam fer un fart d'escoltar aquesta cançó i no és per menys. 3 minuts per sobre el punt d'un quart de 2 del migdia. La seguida Rockabay del 2016, fa 10 anys, poca broma. Abans Miqui Núñez, des de Terrassa, això es diu Un altre cop.

0: La producció d'Augel, la veu és de Solto, el Jamaican Bam Bam. Atenció perquè aquest proper divendres... De fet, no demà, sinó la següent setmana, el 18 de setembre. Al matí, la Mare Clavaveri, serem en directe al Nacional. Al cor de Barcelona són 4 restaurants i 4 barres sota un mateix sostre modernista que no us podeu perdre i també on hi podreu trobar canelons de l'àvia, braves mandonguilles amb samfaina, també xuletón, també paella, en fi. Que si vols venir a veure com fem al matí la Mare Clavaveri en directe, doncs només cal que t'apuntis al formulari del nostre web, vine a veure el programa i participa en directe i a més doncs, tindràs un esmorzar de luxe amb nosaltres. Què més es pot demanar, oi? Doncs vinga, veniu al Nacional amb el Mati i la Mare Calvaveri. Tota la informació a flashback.cat.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. Va seguir dels Catarres amb Steve Homes. Abans, Alex Warren. Això es diu Fever Dream. Benvinguts.

pujada més forta a la llista la protagonitza un Teddy Swims en plena forma. En aquest cas, suma 10 llocs i ja se situa a la plaça número 22. Això ho trobaràs a flashback.cat, és tan simple com anar a l'apartat de la llista i allà doncs votes en funció de les teves... bé, de la teva opinió i de les teves conveniències. I dels teus gustos, què coi? Karol G, de seguida en Provenza, o aquesta de Tame Impala, amb la veu de Jenny, de Blackpink. Això es diu Dràcula.

0: tots els èxits en una sola ràdio.
1: Flashback.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: La veu de Max Navarro per aquesta que s'anomena Estrelles des de l'antena de Flashback. A l'arribar a les dues en punt del migdia i de seguida donar la benvinguda a la Paula Montes amb el flash informatiu i també en Xavi Dalmau, que és l'encarregat d'acompanyar-vos fins a les 4 en punt de la tarda. De seguida, Olivia Rodrigo, Vampire.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Abans, però, aquesta mateixa de James Blunt. Atenció al retorn per la porta gran d'aquest artista. Dates Like Summer. Que vagi bé, bon cap de setmana. Hey.

0: Flashback.
1: Bona tarda, són les dues. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'antics alts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. La decisió del Tribunal de Comptes va en paral·lel a la que ha d'adoptar el Tribunal Constitucional, que té previst començar a deliberar el 22 de setembre sobre els recursos d'empara presentats per dirigents del procés. D'altra banda, el CNI va avisar el govern espanyol i el marroquí sobre les convocatòries que corrien per xarxes per fer una entrada massiva a Ceuta. Aquesta és una de les conclusions de la quarantena de documents que ha desclassificat la Moncloa sobre la crisi a la ciutat autònoma. A banda d'informes, també hi ha correus electrònics interns i converses de WhatsApp entre departaments del govern que s'han considerat rellevants pel seu contingut relacionat amb la crisi migratòria. I un incendi a Montjuïc genera una columna de fum visible des de diferents punts de Barcelona. 5 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en el foc que s'ha declarat a la banda marítima a prop de la carretera de Miramar sota el castell de Montjuïc. Els bombers de Catalunya hi col·laboren amb 3 helicòpters. Els esports. El Barça va debutar ahir a la Champions amb una victòria per 5-1 contra el Feyenoord a l'Spotify Camp Nou i diumenge el club blaugrana torna a jugar, en aquest cas, per una nova jornada de Lliga contra el Llevant a 4:45 de la tarda. Pel que fa al temps, en les pròximes hores els núvols guanyaran terreny i arribaran pràcticament a tot el país, mentre que les Terres de l'Ebre es mantindrà el sol i seguirà la pujada progressiva de les temperatures. Ara mateix tenim 25 graus a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona i 23 a Lleida.
0: Viu l'autèntic so Flashback.
2: Només èxit.
3: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: És el ritme d'un estiu que de mica a mica ens diu adeu amb la maneta. Encara no per això. Talk to you another. És l'èxit de la setmana per obrir nova hora després del Jordi Plans. Plegats fins les 4 de la tarda, moment al que donarem el tret de sortida a l'edició d'avui del Feedback. Ara, perduts tu i jo, Cora, a Flashback.
1: Només èxits amb Xavi.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: El FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
7: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
6: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
7: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.ad.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: échate pa'cá.
1: És la veu del Elvis Crespo, un dels grans de l'escena llatina des de Puerto Rico. Quevedo i un dels himnes de l'estiu, la graciosa Martini, presenta el Tardeo de Flashback, Tardeo doble per aquest cap de setmana. Dissabte, des del Natura Village Castell Montgrí, amb la model internacional Neus Bermejo i el cuiner Arnau París, i diumenge des de les Clarisses Hotel Boutique de Vic, amb la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, el Lluc Roselles. Tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir de festa, al Tardeo de Flashback, @flashback.cat. Dissabte i aquest diumenge també, a partir de les 7 i fins a les 9 del vespre, i amb la col·laboració de Martini, amb el lleu origen, Nènia i Casa Cendra. Ara, Sien Aspiro. Això es diu Die on This Hill.

és la veu de la històrica del house ultranatí per una de les produccions d'èxit d'aquest estiu del 26 del francès Ugel, que ha triomfat també amb Jamaican Bam Bam. Això es diu Moving to the Sun. L'escoltes a Flashback. Només èxits. D'aquí una estona viatge en el temps cap al 15. A punt a dues veus Álvaro Soler i J-Lo, Jennifer López. Abans, papi, posa-la al disc. Joan Dausà, Mama Duixa. Veus a les...

el seu Grammy a la butxaca, la millor artista urbana del 25, Doechii i Anxiety. La base de la històrica del belga Gauthier Sombare de Just To Know. Nou artista flashback al canto des del Regne Unit, el debut aquí de Chris de Sarandí, és aquesta que es diu Good Old Days, els èxits abans de flashback.

el número de la llista per segona setmana consecutiva. Repàs dels números 1 de Flashback el diumenge fins les 9 del vespre amb el Jordi Quadres. Consulta les posicions d'aquesta setmana a flashback.cat. Anna Mena, Lola Índigo, Petit Toa i Animal.

0: energia. Doctor Prats, amb la cançó que servia d'arrencada del Tour de França d'enguany des de Barcelona, des de la capital catalana. Música d'estiu per arribar a les 3. Abans, una de les col·laboracions que més ens ha sorprès darrerament.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Junts per una mateixa cançó. Karol G, Bruno Mars, Estil.

0: vinga, ja es pot acabar l'estiu, si vol, perquè volem tancar l'any amb un tros de festa, amb l'última gran festa de l'any. Serà el 120è aniversari del RAC, al Palau Sant Jordi, amb flashback d'emissora oficial, sopa de cabra, els catarres, de Tallets i els Búhos en concert, amb les entrades a la venda a partir d'avui. No te la perdis. Palau Sant Jordi, 23 de desembre. Eren catarres, diumenge sense drama.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Per obrir nova hora d'èxits a Flashback, ara que són les 4 i 3 minuts. Tenim a punt Sebastián Yatra per fer a pujar una mica les temperatures. Ara, Hey That I Made You Love Me, Ariana Grande, a Flashback.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
5: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
5: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
1: Andorra. 96.0.

0: cuidado que nadie nos escuche.
1: Aquí el tenim, Bad Bunny. Una cançó que... que forma part dels grans èxits de la història de la música llatina. Nueva York, la Flashback. Atenció, si et falta camp, Bon Ària te'l porta, el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bon Ària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, el de Flashback. Si vols assaborir la famosa hamburguesa del Bon Ària, tu haurà apunta't al vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bon Ària que t'indicarem cada setmana i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bon Ària aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. Bon Ària, patrocinador del vermut de Flashback, demà dissabte a les 12 del migdia. I ara, so easy to fall in love, Olivia Dean, nou èxit de Flashback.

0: Veiem a Shakira a punt de començar ben aviat la seva residència a Madrid amb 11 concerts consecutius i de cara a la setmana que ve, novetat de Shakira. L'himne d'aquest estiu del Mundial de Futbol també amb Burna Boy. Bam, bam! Aitana, Ed Sheeran. I a punt un número 1 del fenomen sud-coreà BTS. Tot a punt després de la connexió sabadellenca de Flash i Ice Cream i 31 Fam. Aquesta es diu Dora Yakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ràdio oficial dels èxits.

Des de França, Oui, Gel, amb un dels himnes d'aquest estiu. Aperol Spritz presenta el vermut de Llucià Ferrer demà des de la plaça Corsini de Tarragona, davant del Mercat Municipal. Coneixerem els darrers projectes del presentador i creador de contingut David It's Me. I a més, torna a la secció la finestra cultural amb Pep Prieto i l'Òscar Nin. Per venir de públic, vermut@flashback.cat amb el suport de Bonària i la col·laboració d'Aperol Spritz, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Tries, Hey Duty, Can Duran. Demà a les 12 del migdia farem el vermutet amb el Llucià Ferrer. Bé, demà no, dissabte. Ara els tiets, era això. Hola, tiets.

0: himne des de l'estiu del 25 i des de l'Argentina, Lucra. Això es diu La Morocha. A les 4, línies de comunicació obertes. Arrenca el feedback en l'última edició d'aquesta setmana. L'Albert Planadevall i la Cristina Càmara. Això a partir de les 4. Part pel disc com així per arribar. I abans, el debut a flashback de Gorra Neta.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Faràs un fart d'escoltar aquesta que es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Aviam, si em podeu posar el que ens agradaria.
1: M'agradaria Delicat.
0: M'agradaria...
2: Com era la cançó, nois?
3: Feedback. Tu demana. Comença el Feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
4: Sí! Bona tarda, què tal? Com va aquest dijous? Com va el teu dijous, Cristina? Bona tarda.
5: El meu? Bé, normalet, com normalet. Sempre.
4: Que hi és
5: bo. El teu, què tal?
4: Normalet, també. Sí? Normalet.
5: A vegades la vida ha de ser normaleta perquè vagi bé.
4: Moltíssimes
5: no
4: vegades.
5: No calen gaires... baixos. No.
4: Com més normaleta, millor. Bé,
5: exacte.
4: Què tal, com esteu? Volem les vostres dedicatòries, només volem això de vosaltres, que ens envieu whatsapps demanant-nos cançons, aquelles que teniu moltes ganes d'escoltar a través de Flashback, siguin novetats o no siguin novetats, ens demaneu al 628-414-029. I també recordeu que avui és l'últim dia, és la diada, per tant no fem programa, però avui és l'últim dia que us regalem entrades dobles per anar a l'Inspira Festival pel 26 de setembre, és a dir, a Tocaia, a la Devesa del Pla de Ripoll, amb les actuacions de Sopa de Cabra, els Tiets de la Ludwig Bank, entre d'altres. És un festival, diguem-ne, inclusiu i familiar. Són 4 entrades les que us regalem, perquè a més també hi haurà actuacions de bandes infantils, com Xiula o Buto Màgic, entre moltes altres activitats que passaran.
5: I també tenim l'últim lot de cremes de The Nut Club, cremes, recordem, de fruit sec, que són veganes, sense sucres afegits, sense gluten, i de proximitat...
4: Montroig del Camp.
5: Us portaran, us arribarà a casa... Aquest paquet farà toc, toc, toc.
4: Hola.
5: L'amic o l'amiga de Nat Club us emportarà una capsa amb 6 cremes.
4: Buah.
5: Seran mix de què? De nacar i garrofa, que aquesta està boníssima.
4: L'has provat?
5: La vaig provar ahir
4: i
5: està boníssima. També tenim de festuc i matcha, que a mi aquesta em genera moltíssima curiositat. Cremes barrejades amb canyella o també cremes 100% què? Ametlla, avellanes... Bé, en teniu per triar i remenar.
4: Sí. Tot això a través del 628-414-029. Va, comencem, que arriba Anna Mena i Lola Índigo, és a dir, arriba Patito A.
6: Hola, amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Anna Mena.

0: Quina veu, per favor, si en aspiro, eh? En Material Lover, que forma part, mira, de la banda sonora del Diable es vesteix de Parada 2, juntament amb el Runway i, entre altres, de Lady Gaga. Què tenim ara?
1: Doncs mira, arriba Sopa de Cabra, acompanyada de la Su, sí, i de Mon DJ. Diu, m'agradaria si poguéssiu posar la cançó de Camins, la nova versió. Li dedico a la meva parella, que és el més bonic que m'ha passat, i estic molt contenta amb ell i que vull estar per sempre amb ell. I es diu Jordi, de part de la Pilar.
0: Jordi i Pilar, quina parella més maca, eh? Quins
1: sisplau.
0: Noms més macos, Jordi i Pilar, m'agraden.
1: Quant d'amor veig aquí.
0: Important, que hi hagi mort al món. Camins, somnis i promeses, efectivament és aquesta nova versió d'aquest tros de tema de Sopa de Cabra.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: El Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
3: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
2: No et perdis 15 són 15. Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
3: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.ad.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Ràdio Flashback Andorra.
1: És el so més positiu del dial.
2: Positiu.
1: La Ràdio Flashback.
3: Jo escolto Ràdio Flashback.
1: Tot el dia.
4: El so dels èxits.
2: Flashback.
0: Feedback. De dilluns a divendres a Flashback.

0: The Sound of Silence, el remix que va fer Sira d'aquest tema de Disturb, sonant aquí el feedback, a punt per escoltar aquesta meravella de dedicatòria.
1: Hola, Flashback!
2: Hola!
1: Hola!
0: Hola!
1: Soc l'Helena Maria. Estem al cotxe i ara anem al càmping.
0: Oh, que guai!
1: Vull dir la cançó, Julieta, que tens molt de la maleta.
2: Molt bé.
1: Adéu, Blas,
0: vamos,
1: petons, us estimo.
0: Ai, que guai. Petons per tu també, que vagi bé el càmping, que segur... Si vas un càmping,
2: segur que... Cap de setmana llarg, anirà bé.
0: Veus a la...

0: Love Alike de Taylor Swift. I escolta, encara ets a temps de trobar la teva universitat, perquè a Blanquerna tenen les últimes places per als seus graus, per exemple, en educació infantil i primària.
1: També relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport, el CAFE, i logopèdia, per exemple. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
0: Important, sí, clar que sí. Escolta'm, si haguessis de triar-ne una tu ara d'aquestes, amb quina et quedaries?
1: Jo crec que... entre educació infantil i primària,
0: sí,
1: i CAFE, i ciències de l'activitat física i l'esport.
0: Molt bé. Jo no ho sé, jo, eh?
1: No? A veure.
0: Relacions internacionals. Mira, aquesta em fotria gràcia, eh?
1: International Relationships.
0: Sí. Exacte. O logopèdia.
1: Molt bé.
0: M'agradaria. Bé, anem a continuar amb més dedicatòries perquè arriben oques grasses.
1: Diu... a veure, a la meva neboda d'un anyet li encanten sobretot els anacards i l'algarroba. Per tant, a les crepes de The Nut Club li anirien...
0: Vigileu, que se la fotrà tota, eh?
1: I si amb un anyet comença així, doncs ja sabrem els seus gustos, no? Sí. Quan creixi bé. I li volem dedicar a la iaia que està a l'hospital una cançó, la d'Elefants, d'Oques Grasses.
0: Doncs per la iaia una abraçada molt forta i que es recuperi.
1: Això mateix.

0: ara de flashback, estem ara de camí cap a Bellpuig, que avui hi ha festa major, ja tanquem l'estiu amb concert de Ludwig van, així molt que bé. A veure si em podeu ficar la cançó d'on t'has ficat aquesta nit. Uh-huh. Una abraçada molt forta a tothom que avui surti a despedir l'estiu.
1: Molt bé, mira, hem escollit al final millor amb ell, perquè he pogut escollir aquesta, però escolta'm, una abraçada molt forta i que vagi molt bé la festa major.
2: Exacte, de les darreres festes sí. majors, no?, d'estiu. Serà.
1: Tancament d'estiu, eh? Escolteu, hem de parlar un moment de... Oh, per favor, quina il·lusió que em fa. De Nirvana. I ho hem de fer per dos motius. El primer, perquè avui fa 35 anys, avui 35, es va estrenar aquesta cançó, Smells Like Teen Spirit, i que formava part del seu disc, seva aquella petita joia que es va dir Nevermind.
2: I el segon motiu és que la banda rebrà el reconeixement a la primera edició dels MTV Video Music Awards a través del premi Video Vanguard Award, un reconeixement a l'impacte que ha tingut Nirvana dins de la història de la música, perquè bàsicament sense ells és impossible explicar la música a partir dels 90 i posteriors. Nirvana es va dissoldre, recordem, el 1994, després de la mort de Kurt Cobain.
1: La gala tindrà lloc aquest 27 de setembre a Los Angeles i aquest premi, el Vanguard Award, l'han rebut, entre altres, Michael Jackson, Madonna, George Michael, Britney Spears o, qui més l'ha rebut, és... Britney Spears. També l'ha rebut la Britney, Katy Perry.

0: Sí, són els Figaflauas amb Que no s'acabi. Anem a escoltar la dedicatòria al WhatsApp.
1: El 628-414-029.
2: Bona tarda. M'agradaria, sisplau, si podeu posar la cançó de Figaflauas, la de Que no acabi l'estiu. Moltes gràcies i sí, que tingueu molt bona tarda.
0: Igualment.
2: Una abraçada.
0: Igualment.
1: Adeu.
0: Mira, abans d'arribar a les 5 en punt, important que us ho expliquem, perquè avui és l'últim dia que podeu guanyar aquest lot de cremes de Nat Club, cremes fetes amb fruits secs i, bueno, són una delícia. És d'aquelles que no pots parar. Obres el pot i vas fent, amb el dit, amb la cullera, amb pa...
1: La primera cullerada dius, està bé, aquesta crema. Però una miqueta més. Aquí tenim el problema, però... Sense sucre, són veganes, sense gluten, per tant, el problema ja no és tan problema aquí.
0: No ho és, perquè estan boníssimes.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: perquè les heu de provar. I podeu guanyar aquest lot de cremes de Nat Club enviant dedicatòries.
1: El 628-414-029. I les podreu menjar per berenar, per esmorzar, per dinar, per sopar, l'àpat que vosaltres vulgueu, ja sabeu. A més, us arriben a casa.
0: Important. Escolteu, arribem a les 5 i ho fem amb un dels nous temes d'Ariana Grande des del seu dispètal, que es diu Hate That I Made You Love Me. Número 35 a la llista, posició 35 d'Ariana Grande a la llista Flashback.

0: el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo, revalida en el primer lloc amb Petito A.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Ha escoltat l'última edició del Matí i la mare que el va parir.
2: Diada sense ganes, si jo sempre hi anava. Masses promeses, masses mentides, i la manitalla a l'hora del vermut. Diada sense ganes, potser ja no semblem tants, però aquí seguim i ho tenim clar. Catalunya és not Espanya.
1: El Matí i la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: Hola, feedback. Soc la Mel i m'agradaria que posessis la cançó de Superestrella i li dedico a la meva millor amiga, Hanna, que està aquí al cantó, sí, però no vol parlar perquè té molta vergonya. Hanna. I m'agradaria que posessis la cançó a les 5. Gràcies, adéu.
1: Perfecte. Doncs Superestrella, per a Hanna.
2: D'Aitana i Hanna, una abraçada molt forta. Vinga, va, escolteu. Anem a per més dedicatòries, anem a escoltar més cançons. 628-414-029, en joc entrades per anar al Festival Inspira, que tindrà lloc el 26 d'aquest mes a Ripoll, a la desa del Pla de Ripoll, amb dedicatòries, que ens heu d'enviar missatges i podeu guanyar aquestes entrades. Són 4 entrades, per tant, podríem dir que és un pack familiar, podem anar amb família, amb amics o el que sigui, amb actuacions de Sopa de Cabra, els Tiets o la Ludwig Band.
1: Entre altres, exacte, i activitats i food trucks. També, a part, per altra banda, tenim les cremes de The Nut Club, cremes de fruits secs que us arribaran a casa, 6 pots de cremes diferents,
2: sis
1: de diferents gustos.
2: No sabia quants pots eren, 6.
1: No, doncs són 6.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, que està molt bé aquest pack.
2: Eh?
1: Per tant, 628-414-029.
2: Anem a escoltar l'Eviadin, que això sempre ve de gust. So easy to fall in love.

0: Hola, bona tarda. Jo vull participar al sorteig aquest de les cremes.
1: De Nat Club.
0: Perquè la meva família són vegans i bueno, és un tipus de crema que fem servir força. Sí. I la xocolata, de les xocolates també, perquè també ens agraden força. Bueno, a mi, que no soc tan vegà, que me la, som més aviat vegetària, me les puc fotre millor. I res, i poseu, sisplau, qualsevol música de Bruno Mars ens agrada. O sigui, que bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Molt bona tarda, perfecte.
1: Doncs mira, t'hem escollit la de Treasure de Bruno Mars i si voleu les cremes, envieu missatge. 628-414-029, amb dedicatòria. Mira, em ve de gust escoltar aquesta cançó. És una de les novetats d'aquests dies aquí a Flashback. Mm-hmm. Tenim Gorra Net amb la cançó de Marta, que vam posar ahir, i aquesta que comença a sonar ara mateix, que es diu He perdut el nord. És el cantant Kelly Saia, l'exveu de Coers, aquí amb Solitari. I sona així, He perdut el nord, Kelly Saia.

0: 0. Flashback.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.
7: It's been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Hola!
1: Hola!
0: Som la Laia i la Mònica i ens agradaria demanar la cançó d'Algo Tu, de la Shakira, ja que d'aquí poc mi mare se'n va al concert de Madrid. Un petó!
2: Que contenta!
0: Adéu!
2: A Madrid, a veure la Shakira, que per cert tenim novetat relacionada amb Shakira, perquè tenim nova col·laboració entre Shakira i Maluma. Es dirà Agua i es publicarà aquest 17 de setembre, és a dir, dijous vinent.
0: Es tracta de la quarta cançó conjunta. La primera va ser Trap, que aquesta no me'n recordava. Després va venir Chantaje, que és aquesta
2: bona,
0: que estem escoltant, que ens agrada. Aquesta ens agrada.
2: Aquesta té rotllet,
0: sí, sí, sí. I l'última va ser fa 8 anys, que és Clandestino.
2: Sí, però sobretot també. Chantaje. Aquesta
0: i ara Agua. Arriba la setmana vinent.
2: Dijous, estarem atents a veure d'aquí una setmana. A veure què ens preparen aquests dos, Maluma i Shakira. A tu t'agrada aquesta època?
0: Sí, no està malament.
2: Para, és perquè l'està
0: ballant. M'has dit, quan hem vist aquesta llista, m'has dit, ai, Chantaje m'agrada.
2: Chantaje està bé. Tu eres puro Chantaje. Està bé.
0: Molt bé.
2: Va, continuem, Cristina, que hem d'anar a escoltar la més nova de James Blunt. Res a veure amb Maluma, James Blunt, res a veure amb Shakira,
0: no.
2: Però té nova cançó, de You're Beautiful, i ens agrada, eh? Es diu Taste Like Summer.

0: Hola, feedback, sóc la Laia i voldria demanar The Beauty and the Beat per, tipo, per dedicar a dues amigues meves.
1: Sí, perfecte.
0: En aquest cas, la Mar i la Lara, que me les estimo molt. Mm-hmm. Que sempre cantem aquesta cançó. Molts petons.
2: Igualment.
1: Petons.
2: I atenció perquè avui és l'últim dia que pots aconseguir les entrades per anar a l'Inspira Festival. Són dues entrades dobles, per tant, tens quatre entrades per anar-hi aquest 26 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll. Eh? Inspira Festival, una jornada de música, cultura i inclusió.
1: I podreu veure i escoltar Sopa de Cabra, Tiets, la Ludwig Band i també pels més petits Xiula i el Botó Màgic i molts més, entre altres. Eh? També activitats, com per exemple hi haurà una xaranga i hi haurà també alguns tallers, etc. I food trucks, un festival inclusiu per tota la família i que podeu participar enviant una dedicatòria fins les 8 del vespre, al 628-414-029. Entrades dobles, o sigui, regalem dues entrades dobles, és a dir...
2: Quatre entrades.
1: Per tant, ja sabeu, una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Molt bé, arriba Igel i Solto amb Jamaican Bam Bam, que tenim,
3: hola,
2: tenim aquesta.
3: Hola, Flash.
1: Hola.
3: Soc el Marc i la meva mare, que estem a dins del cotxe, anant a un càmping, igualment que ja no estiguem de vacances.
2: I què?
3: I vull dir la cançó de Salami Pan. Gràcies, i si teniu algun sorteig, vull participar.
1: Participar. Molt bé.

0: Som l'Aina,
1: l'Estel i l'Ainara, i volíem dedicar-li la cançó Ja dormirem a l'Aina, a la nostra millor amiga, que avui és el seu aniversari.
0: Ai, gràcies.
2: Adéu! Adéu, adéu, felicitats.
3: Que vagi molt bé. I també tenim aquesta altra que diu a la flashback: soc la Paula i m'agradaria que poséssiu la cançó de Ja dormiré, perquè bé, està a punt d'acabar l'estiu.
2: Molt bé, doncs per tu Ja dormiré de la Fumiga. De l'Ad Club tenim les cremes per vosaltres, eh? Si les coneixeu ja ho sabeu, i si no, no, no sou conscients que les necessiteu. Us estem generant un nou producte. Exacte. que no sabíeu que necessitàveu.
3: Exacte, una nova
2: Club.
3: Necessitat.
2: Ah, exacte, una nova necessitat. De Nat Club, que són un munt de cremes, en regalem 6 en aquest lot, que us porten a casa, per cert, la gent de Nat Club. Ara la Cristina us explica de què va tot això, i que, important, de proximitat, eh?
3: Exacte.
2: Són de Mont-roig del Camp.
3: També, sense sucres afegits, sense gluten, veganes i, com acabes de dir, fetes aquí a prop, però no heu d'anar fins a Mont-roig del Camp, sinó que us les porten a casa. És ideal. Aquestes cremes són de fruits secs i poden ser, per exemple, 100% avellana, 100% ametlla, 100% festuc, o poden haver-hi barreges, com per exemple la de festuc i matcha, la de, què era, anacar i gerds, que aquesta està molt bé.
2: Anacars
3: i canyella. Bé, combinacions, les que vulgueu. Entreu a la pàgina de The Nat Club i allà mateix doncs podreu investigar una mica. Si voleu participar, ja sabeu, 628-414-029. I anem a escoltar la nova cançó que ha arribat de la mà de les Cat's Eye i que ens demaneu amb aquesta nota de veu.
4: Hola, Flashback! Som la Jana
5: i la Martina. I volem dedicar la cançó de les Cat's Eye The Animal als nostres millors amics, en Pau
6: i l'Alba.
7: De l'escola Sol i Vent.
5: Gràcies, Flashback.

0: tal? Mira, intentant aquí sortir de Barcelona, com sempre amb una cua de mil dimonis, i era per aviam si podíeu posar la de Quevedo, la graciosa, aviam si així animem i es fa una mica més amè tota la sortida. Gràcies.
1: Esperem-ho.
0: I sí, vull participar en tot.
1: D'acord, apuntat.
2: Bona tarda, Flashback. Em dic Anna i m'agradaria dedicar la cançó de La Graciosa a la Carla, que avui fa 12 anys. Felicitats.
3: Felicitats, Carla.
4: Hola, Flashback. Som l'Emma i la Martina.
3: Hello.
4: I volia demanar la cançó de La Graciosa de Quevedo. I participar en tots els concursos. Gràcies.
1: A vosaltres, noies, una abraçada molt forta. Bé, important, si la vida us falta una mica de camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, directe del camp a la Vermut Flashback, i ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la food truck, mítica food truck ja, de Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes, com us deia, directes del camp.
3: I com podràs degustar aquesta famosa hamburguesa de Bonària Tour? Doncs, dues opcions. Apuntar-te al vermut o fer una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que t'indicarem cada setmana, i aconseguint d'aquesta manera un val per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, que estarà aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.
1: Atenció, perquè Harry Styles ha anunciat les últimes dates del tour, del seu últim tour, Together, Together. I què? Malament, eh? Malament, sí. Cristina? Harry Styles no ens estima, eh? Com no. Dua Lipa, que se'n va a Madrid i no ve a Barcelona. I BTS, també és veritat. Doncs no vindrà a Barcelona, sí que ho farà a Madrid el 30 i 31 de juliol de l'any vinent.
3: Dues dates, eh? No, no es podria haver partit.
1: Harry,
3: no.
1: Què t'hem fet?
3: Què et costa?
1: Què ha passat, Harry?
3: Vas venir a Barcelona amb One Direction, segurament, no sé si, no estic al cas si ha vingut a fer cap altra gira aquí a Barcelona, però bé, ens ho vam passar molt bé. Jo vaig anar a aquest concert de One Direction.
1: Tu eres una Directioner?
3: Yes.
1: I samarreta?
3: Sí, personalitzada, o sigui, per mi mateixa. Només... feta amb les meves amigues, ens vam fer totes les samarretes, però bé, en qualsevol cas...
1: Amb les seves cares?
3: No, bé... Era low cost, era pintada amb...
1: Ah, bueno, fantàstic.
3: Sí, amb pincells,
1: genial.
3: Bé, amb
1: sí,
3: pintura
1: guai.
3: Acrílica.
1: A l'habitació pòsters, tematitzada?
3: Sí, de fet...
1: Encara el tens penjat. Cristina.
3: És típic pòster que tens a la porta, és una part del decorat de l'habitació, que no saps ni tan sols...
1: No
3: n'ets conscient, simplement està a la porta de fa com 10 anys, vull dir.
1: Potser d'anar renovant, no? Fos jo què sé.
3: La porta estaria massa buida sense el pòster, penso.
1: Va, arribem a les 6 ja.

directe, tots els programes, la llista oficial d'èxits, reprodueix i comparteix els nostres continguts, recupera el que no has escoltat, connexió amb xarxes socials, potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai. Però poc li falta. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. Flashback. Són les 6.

0: Són els Catarres amb Diumenge sense drama, 6 de la tarda i tocades, sí, 3 minuts. Escolteu, anem a per més dedicatòries, 628-414-029, que tenim els BTS.
1: Hola, som l'Albert, la Nuri i la Mariona i estem de camí cap a Sant Salvador, al Vendrell. I ens agradaria que ens poséssiu la cançó, qualsevol cançó de BTS. La dediqueu també a la Mariona.
2: Perfecte.
1: I volem participar als concursos.
0: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Igualment. Adéu.
2: Patons, i aquesta altra.
3: Hola, Flashback. Soc la Nuni. I li vull dedicar una cançó a la Mariona,
0: sí,
3: a la meva filla, que li encanta. Mira, BTS,
2: una altra Mariona.
3: Swim.
0: Swim.
3: Gràcies i bon inici de curs a tots i a totes.
2: Swim. Per les Mariones.
0: Swim. Swim.

0: La Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Anem a escoltar Becky G amb Manuel Turizo. La cançó es diu Què haces?
1: Bones, flashbackeros.
2: Hola.
1: Mira, sóc el Quim.
2: Hola, Quim.
1: I volia demanar que em posessiu la cançó de Què haces? Que ja que demà és divendres, pues...
0: Què haces?
2: Este viernes i el resto de tu vida, és verdad.
1: I dedicar-la a la meva costelleta. I també estaria interessada per entrar al sorteig d'aquestes cremes.
2: Molt bé.
1: Que dieu. Vinga, va. Aquí... Una persona ben forta.
2: Apa, adéu.
0: M'ha guanyat amb la costelleta, eh?

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: Andorra. 96.0.

628 414 029. Anem a escoltar més dedicatòries. Camí ja de dos quarts de set d'aquesta tarda. Mira, la que podem posar ara mateix, si et sembla bé, Cristina, és la nova cançó de l'Olivio Rodrigo, que sona aquí a Flashback, després de Tot Dret, que ha arribat amb Stupid, Stupid, Stupid Song, i que forma part del seu disc, jo sempre he tissat, For a Girl So In Love. I, que sona així. Escolteu.

0: Me podeu posar a Dairai?
1: I tant.
2: Gràcies.
3: A vosaltres, per la dedicatòria.
1: A veure, anem a parlar del carnet jove, perquè ja sabeu que precisament amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promoció. En setembre ja és aquí, però això no vol dir que s'hagin acabat els plans. Amb el carnet jove encara tens música, esport, escapades i cultura amb descompte.
3: Comencem, mira, per exemple, pel mercat de música Viva i de Vic. Del 16 al 20 de setembre, amb el carnet jove tens un 50% de descompte. L'entrada general costa 4 euros i amb el carnet jove, per quan et surt? Per 2 euros, evidentment. Fem aquí unes matemàtiques ràpides perquè som molt intel·ligents i ja està. Bé, 50%
1: al Pisa,
3: al Viva de Vic. Què?
1: El Pisa, el que sí m'ha provat,
3: sí,
1: que sí, bueno, provat.
3: Anem bé, anem bé.
1: Tret bona puntuació.
3: Bona senyal.
1: Sí.
3: La nostra generació anava bé, no? Bé.
1: Demà, molt bé.
3: I si vols tornar a la rutina amb energia, pots anar al gimnàs amb avantatges. Mira, per exemple, al Viva Gym tens una invitació exclusiva per una persona i a l'Eurofitness tens invitació gratuïta i també una invitació doble amb els vals del PAC Jove. I, per exemple, et ve de gust d'una escapada d'última hora?
1: M'ho preguntes?
3: Sí.
1: Sempre em ve de gust.
3: Clar, mira, aquest fin de llarg, per exemple, és una bona oportunitat.
1: Què em proposes?
3: Doncs amb Wynabox tens 20 euros de descompte en viatge sorpresa per a Europa. I si vols fer un pla diferent aquí a Barcelona, White Rabbit The Off Museum t'ofereix un 50% de descompte amb el PAC Jove, un 30% permanent en l'entrada.
1: Això ho tenim aquí baix a la ràdio.
3: És veritat, aquí al costat. Què serà? Passeig de Gràcia, què?
1: 53.
3: Sí.
1: Té ben bé sota.
3: Bé, i si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagin. Baixa't l'aplicació Carnet Jove Cat, registra't i podràs començar a gaudir dels descomptes i així tindràs sempre el carnet digital al mòbil.
1: Molt bé, gràcies, Cristina, per tota aquesta informació. Anem a escoltar a Vico, Noche Entera, a 2:15, ara en punt de 7 aquesta tarda.
4: Hola, Flashback. Hola. Som la Ginesta
5: i la Inet i la nostra mare.
4: I anem de camí cap a un càmping del Port de la Selva. I volem dedicar la cançó de Noche Entera al nostre pare.
5: Que l'estimem molt.
4: Adéu.

0: presentació. Doncs, soc la Violant Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Volia dedicar-li al Toti Turonell la cançó Tàndem de The Tallets, perquè té un espectacle xulíssim. Si me la podeu ficar, us ho agrairia molt.
2: I no us perdeu la fira de teatre al carrer de Tàrrega.
0: I no us la perdeu, la fira de teatre al carrer de Tàrrega. I, per cert, si teniu algun concurs i voldria participar. Val. Gràcies, adeu.
1: Adeu, adeu. M'ha fet molta gràcia. I acció.
3: Acció,
1: ja som-hi. Perfecte, perfecte.
3: Sí, sí, sí, la fira del teatre del carrer de Tàrrega, eh? Mira, fa temps que vaig anar un any, ho vaig passar molt bé.
1: És que fa pinta, eh? Jo no hi he anat mai, sí. Però és això, si mai heu anat, doncs feu cas a l'Albert.
3: I a l'Ullet.
1: Que té bon gust.
3: I a l'oient, més que a mi. A veure, va, anem a escoltar més coses, que arriba Joan Dausà i Mama Duixa. En Papi, posa'l al disc.
4: Hola, Flashback, soc l'Arlet i estem anant cap a Euro Disney. Tenim 10 hores de cotxe i m'agradaria molt que fiquéssiu la cançó de Papi, posa'l al disc, de Joan no sé què, no sé quantos.
3: Ai, pobra.
4: Adéu, els petons.
3: Joan Dausà, Joan no sé què, no sé quantos.
1: I estan anant cap a Euro Disney, 10 hores, eh?
3: Amb cotxe? Bueno,
1: amb
3: sempre cotxe, hi va,
1: sí,
3: amb
1: sí,
3: cotxe,
1: sí.
3: 10
1: clar,
3: hores.
1: Sí, sí, fort.
3: Em moro, no aguanto.
1: Que vagi molt bé el trajecte.
3: Ni a Toulouse,
1: Euro Disney ja anirà bé, però el trajecte va bé.
3: Per cert, fira del Teatre del Carrer, que comença avui, la Tàrrega, i acaba diumenge, eh?
1: Perfecte.
3: Avui fins diumenge. Va, què més?
5: Hola.
1: Hola.
5: Em dic Sidney, estic amb una caravana a la P7. Des de que ahir sortit. Que bueno, ¿qué? La distància que faria una hora i mitja em marca 3 hores 40. Tinc negre. Llavors dic, bueno, va, mira.
3: Quin remei.
5: Fes una dedicatòria, li dedico al meu net, pobret, que està malalt.
3: Ai, pobre.
1: Ai, que recuperi.
5: I voldria que em posessis la de, poséssim, si és possible, la de Mama Duixa i Joan Dausà.
3: La que tu vulguis.
5: Papa, posa'm el...
1: Posa'l al disc.
3: El
5: disc, o com es
3: diu?
1: La Julieta.
5: Julieta.
1: Ah,
5: d'acord?
3: Molt bé.
5: Ja, gràcies i ànims a tots els que estiguin com jo aquí perdent el temps miserable a la carretera per variar.
3: Ah, la veig desesperada, aquesta dona, eh?
1: No, sí, no li ha fet gaire gràcia mirar el Maps i veure 3 hores.
3: Mira, ens acaba d'enviar un missatge. El Servei Català de Trànsit ens va enviant actualitzacions de l'estat de les carreteres i ho anem a dir perquè jo crec que és informació de servei perquè tenim oients afectats.
1: Mireu, a l'AP7 a Gelida s'han acumulat més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre 3 vehicles. Les grues acaben de retirar-los i ja no hi ha carrils tallats. Ara el que s'hagi de descongestionar.
3: Sí.
1: Després,
3: més?
1: També, més enrere, a la P7, també hi ha una segona incidència cap al Papiol, també en sentit sud. En un camió s'ha avariat i talla un dels carrils que enllaça amb la B23 en aquest tram. La retenció són 6 quilòmetres des de Sant Cugat del Vallès.
3: Papiol, sempre passen coses aquí, eh?
1: Sí.
3: Sí?
1: És veritat, és una localitat una mica perduda pel món, literalment.
3: Sí.
1: I sí, està al món.
3: Sí,
1: està al món, a la muntanya, vull dir. No perdida del món de... No, al món.
3: Dic, hòstia, no està a la lluna, està al món.
1: No,
3: val, al món, sí, a la muntanya.
1: Exacte, sí.
3: Què més?
1: I bé, ens diuen que per evitar cues a la P7 recomana alternatives per anar en sentit sud com la N340 i la C32.
3: Ni idea, no sé ni quina són.
1: Que és peatge, però.
3: Sí, molt bé.
1: I tot plegat això.
3: Gràcies, Cristina.
1: De res, bueno, gràcies al Servei
3: Català de Trànsit.
1: Català de Trànsit.
3: Podríem fer això de tant en tant.
1: Sí. Veus a la...

0: la cançó de Si no t'hubiera conocido y me agradaría participar a tots els concursos que feu i la cançó se la dedico a la meva mare.
1: Molt bé.
2: Adéu.
1: Cuca, doncs mira, aquesta cançó per tu. Per cert, és important fer servir el cervell perquè s'ha d'entrenar, perquè si no s'entrena, malament. A Codelern, infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes.
2: Es tracta d'un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat.
1: Van de Neon i Búhos, ara?
2: Sí,
1: el ventilador? Toca. Doncs va.
3: Hola, bona tarda, Flashback. Som el Joan i la Olga, que marxem de Pont al Camping Grau de Forca.
2: Guai.
3: A veure si trobem bolets.
1: No?
3: I voldríem la cançó de Neon.
2: Van de Neon
3: sí. I Búhos.
1: Sí.
2: Ens hem entès.
3: No ens robis el ventilador.
1: Aquesta.
3: Volem participar a tots els concursos i bona diada a tothom.
1: Bona diada.
2: Igualment.

0: ventilador i voldríem participar en tots els concursos actius. Moltes gràcies, petons. Feliç cap de setmana.
1: Feedback, de dilluns a divendres a Flashback.

0: Despacito, de la Índigo i de... I de...
1: Ana Mena.
0: L'Ana Mena. Perfecte. Doncs ja estem anant cap a la Cerdanya. A passar la, el cap de setmana. Un cap de setmana a la natura.
2: Va, dia, no. Va bé, per reconnectar.
0: Així que vinga, petonets. I bon pont.
1: I bon pont.
2: Igualment.
1: Comencem ja, eh? S'acaba l'estiu i tots, vinga.
2: I vinga, cap a la Cerdanya.
1: Tornem-hi, sí. Cap allà. Bé, escolteu, 7 de la tarda, 4 minuts. Recordeu que avui tenim les últimes entrades, 4 entrades, oh, tenim 2 entrades dobles, perquè us aneu al Festival Inspira, que tindrà lloc el 26 d'aquest mes a la Devesa, al Pla de Ripoll.
2: Que hi actuaran Sopa de Cabra, Tiets, la Ludwig Band, i pels petits, la Xiula, el grup Xiula, i el Botó Màgic, entre altres, amb food trucks i activitats. Tot al nostre WhatsApp, al 628-414-029. 2 entrades dobles. I per altra banda, també tenim les cremes de The Nut Club.
1: Sí, cremes, bueno, que us llepareu els dits, evidentment, d'aquesta marca de Nut Club, que són de quilòmetre zero, pràcticament, però són de Mont-roig del Camp, de proximitat, i amb diferents varietats, amb fruits secs, que tenim anacards, després tenim gerds també pel mig, tenim avellanes i tenim canyella també, hi ha de tot. I sí. Estan, ja us ho dic jo perquè les hem provat,
2: boníssimes. 628-414-029. Ens envieu un WhatsApp, ens dieu que voleu participar i ens demaneu una cançó.
1: A veure, com per exemple la de Flashy Ice Cream i 31 fam, el Torayakis.
3: Hola, Fitbox. Bona tarda, què tal? Hola. Com esteu? Soc el Moï de Vilanova. Estic aquí amb la meva filla, amb la Vera, que anem cap a casa. I ens agradaria escoltar la cançó de...
1: Torayakis!
3: Oh, això mateix, cançó de Torayakis. Moltes gràcies i si hi ha algun sorteig, doncs poder participar-hi. Merci, bona tarda i bon pont, bona diada.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sona la teva, el feedback.

0: De 6 de febrer, sisplau. Adeu.
1: Adeu, Carlota.
2: Perfecte. Adeu. I també teníem aquesta altra que ens demaneu qualsevol de l'Aitana.
3: Hola, Flashback. Som la Montse i l'Aran. I...
4: Hola.
5: Hola.
3: I volem una cançó de...
4: l'Aitana.
3: Aitana, quina cançó, Aran?
4: Ens és igual.
3: Ens és igual, qualsevol ens agrada. I sobretot volem participar al sorteig de les cremes i espero que ens toquin, les necessitem. Gràcies.
1: Les necessitem, eh? Això s'ha de tenir en compte, això, eh? Esteu apuntats. A veure si hi ha sort. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsel Gran Valira Resorts.
1: L'estació de Palarinsal ofereix unes rutes de senderisme senyalitzades i adaptades als diferents nivells i accessibles per tota classe de públic. Les rutes actuals estan avalisades amb tota la informació que es considera oportuna: la distància, el desnivell, les àrees de descans que hi trobareu, zones de precaució. Palarinsal proposa diferents rutes de senderisme marcades, però paral·lelament existeixen altres que no estan marcades que també es poden realitzar a peu. Us presentem alguns d'aquests itineraris, per exemple, el camí de la línia del Telecabina. Fa una distància de 3.670 metres amb un desnivell positiu de 720 amb una dificultat mitjana. El camí de la Serra 2 amb una distància de 816 metres i 102 metres de desnivell positiu. La dificultat del recorregut és baixa. Hi ha el camí del Pla de la Cot amb una distància de 1.703 metres, un desnivell positiu de 180 metres i una dificultat baixa. I també el camí del Vedat, amb una distància de 3.510 metres, un desnivell positiu de 720 metres amb dificultat mitjana. El camí de Sobirans és una altra de les recomanacions. Fa una distància de 2.500 metres amb un desnivell de 80 metres i una dificultat de recorregut baixa. En trobareu detalls i tots els mapes d'aquests recorreguts a palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Torna al FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
9: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
8: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
9: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
0: Andorra. 96.0.

0: Energia de Doctor Prat, 628-414-021, que la tenim aquesta, Cristina, amb una dedicatòria.
1: Bé, amb una o amb dues o amb 500, perquè...
0: Les que tu vulguis.
1: És una de les cançons de l'estiu, però bé, mira, en posarem dues, et sembla bé?
0: Et sembla perfecte.
2: Hola, Radio Flashback, bona tarda, sóc la Naira, i m'agradaria demanar la cançó d'Energia de Doctor Prat i la dedico a tota la meva família. A la meva mare, als meus cosins, la meva tieta, la parella de la meva mare, perquè els estimo molt i perquè els deixo tot el millor que els hi pas. Si tenim algun sorteig, ens agradaria participar. Gràcies, bona tarda.
1: Els ha numerat a tots, m'encanta, que no s'hagi oblidat de ningú.
0: El tiet Paco...
1: Després hi ha el típic de, no, és que et vaig escoltar a la ràdio i a mi no em vas dir.
0: El tiet Paco, que no es parlen.
1: Ui...
0: per un petit tema d'una herència.
1: Sí, els diners són molt dolents.
0: El 90% de les famílies catalanes que tots tenim...
1: de problemes amb les herències.
0: Sempre, sempre n'hi ha, eh? Sí o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Tu tens i jo en tinc, per tant.
1: Sí, vull
0: dir. Ja ho sabem, això. A veure, va, escoltem una altra.
3: Volem dedicar-ho.
4: Hola, Flashback, sóc la Dakota.
5: Sóc la Zoe.
4: I jo la Daniela. Ens agradaria dedicar la cançó d'animals de les Catsai i participar a tots els sortejos que tingueu disponibles.
5: Adeu.
1: Adeu, adeu, adeu. I també tenim aquesta.
4: I ens agradaria dedicar-la al meu pare i a la meva mare. I a la nostra mare.
0: D'acord.
1: Perfecte.
0: I... en tenim una altra?
1: Sí, teníem una altra. Diu, bona tarda, voldria demanar la cançó d'animal de Catsai per dedicar-li a la meva filla i aprofito per participar en el sorteig. Desitjo una bona tarda, estupenda, i moltes gràcies.

0: M'agradaria demanar una cançó de The Weeknd, per exemple, la de Blinding Lights, i també m'agradaria participar en els sorteig de les cremes, que em flipen. Bona diada!
1: Bona diada! Escolta.

0: Es diu Encara som aquí i és la nova cançó que han estrenat avui els Amics de les Arts. Un tema que es converteix en el segon avançament després del segurament testimo del que serà el seu nou disc.
1: Una cançó i un videoclip que et posen els pèls de punta i us expliquem per què. Hem d'anar fins l'any passat a les fires de Sant Narcís de Girona, que és tradició que els màrrecs de Salt pugin un pilar de 4 des de baix de les escales de la catedral fins a dalt.
0: Buah.
1: Bé, el que va passar l'any passat és que aquest castell va caure durant la pujada i tot plegat s'estava emetent en directe per TV3 al programa Som Únics.
0: I va ser precisament aquest moment que és el detonant de la cançó amb un missatge clar. El pilar ha caigut, però encara som aquí. Aixeca't, pren aquesta ràbia que sents,
2: Encara som aquí.
0: Cançó que serà el tema oficial, diguem, de la campanya del 30è concurs de Castells de Tarragona, que tindrà lloc a finals d'aquest mes i a principis d'octubre, És que heu d'anar a veure el videoclip, Perquè, ostres, està molt ben fet, T'emociona, Pel... Ell de gallina, el moment aquest i el moment que cau, notes com un silenci allà a les escales de la catedral.
1: Segurament més d'un es va portar les mans a la cara.
0: Sí.
1: Al cap, sí.
0: I llàgrimes després. Està molt bé. Encara som aquí, dels Amics de les Arts. La seva nova cançó després del Segurament t'estimo. A veure, va, anem per Chris de Sarandí amb Good Old Days, que és una de les novetats d'aquests dies aquí a Flashback, d'aquestes setmanes, amb aquesta dedicatòria.
3: Bona tarda, Flashback, sóc l'Alba. Mira, voldria que em poséssiu, sisplau, una cançó, la que vosaltres vulgueu, la que us vingui més de gust, i participar també en el concurs de les cremes. I res, bona diada a tothom i molt bon cap de setmana. Apa, petons, adéu.
1: Adéu, i també teníem aquesta altra que diu: bones trempats, voldria dedicar la cançó que més us agradi a la meva família
0: de Mer,
1: i ja que ens queda un trajecte llarg i així estarem distrets i si hi ha algun sorteig participar també en ell.
0: Bueno, aquesta ens agrada, Ens agrada molt. Escolteu-la bé, Good Old Days.

0: Diu, hola Flashback, voldria dedicar la cançó de Mi Religión de Nil Moliner i si és possible, doncs, participar en algun concurs. Gràcies.
1: I tant. Mira, anem a parlar del Tardeo, Cristina, perquè Martini presenta el Tardeo de Flashback. Tardeo doble per aquest cap de setmana. Dissabte de 7 a 9 es plantaran al Natura Village, Castell Montgrí, acompanyats de la model internacional Neus Bermejo i del cuiner i divulgador Arnau París.
0: I diumenge a les Clarisses Hotel Boutique de Vic tindran la influencer gastronòmica Núria Domènech i el millor mestre xocolater del món, Lluïc Cruselles. I al centre del show hi haurà, com sempre, l'Andreu Joanola. Si vols anar de festa, envia un correu al tardeodeflashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, Ametller Origen, Ètnia i Casa Cendra.
1: 10 minuts, mal comptats, ja arribem a les 8. Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. Ens la demaneu a través d'aquest àudio.
2: Hola, Flashback. Em dic Ainet. I a mi m'agradaria alguna cançó de Bruno Mars i Lady Gaga i participar a tots els concursos que feu. Adéu, que sempre us escolto. Adéu.

0: Ritmo.
1: Hola, Flyback, sóc la Mia i li voldria dedicar la cançó de River on the Night a la meva amiga Carlota i participar en totes els feixos. Gràcies.
2: Molt bé, Mia.
3: Clar, jo crec que vol dir de Rhythm of the Night, no?
2: Sí, sí.
3: Però bé,
2: hem buscat i crec que, o sigui, no existeix cap cançó que es digui on the Night. Sí, per tant...
3: The River... In the middle of... No, és una altra, és igual.
2: In the middle of the...
3: No, una altra. Sí. Ai, no me'n recordaré.
2: Però referies a aquesta? No, vale.
3: No, una altra. És igual, no me'n recordo. Escolta'm, acabem amb els catarres. Diumenge sense drama.
4: Hola, bona tarda, sóc l'Anna i voldria demanar la cançó Diumenge sense drama, a veure si la podeu posar cap al final del programa.
3: Sí.
4: La vull dedicar al Xevi, al Lluc i a la Júlia, que marxem cap a la fosca ara. A passar la diada i el cap de setmana. I voldríem participar al sorteig de les entrades del concert i de les cremes, si pot ser.
2: Perfecte.
4: Moltes gràcies i bon programa.
3: Adéu,
4: bona tarda.
3: Mira, cançons han d'arribar. Evidentment, Bruce Springsteen. Tenim Rivers of Babylon, de Bonnie M. I la que volia, jo que no me'n recordava, era The River of Dreams, de Billy Joel.
2: Ah, val.
3: Perdó. Va, som-hi, l'última.
5: Hola, Flashback, som el Pau
6: i la Ona
5: i ens agradaria demanar qualsevol cançó dels catarres.
6: I dedicar-la a
5: els nostres cosins i els nostres pares.
6: Adéu!
3: Adéu, bon cap de setmana i bona diada.
2: Això mateix, bona diada, adéu!

0: Deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dijous 10 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback. Avui que tenim un convidat molt especial. Ens visita l'actor Jordi Boixaderas per parlar-nos de la seva obra La Truita i també del món del doblatge.
2: Tinc tantes preguntes jo sobre el món del doblatge.
1: Ens encanta aquí el backstage de Flashback i també un Jordi Boixaderas que va ser veu de Flashback fa uns anys.
2: És veritat, li direm. A més, com cada dijous també tindrem amb nosaltres el nostre estimat Marc Llibre. Avui, a més, que ens parlarà de la Diada.
1: Bueno, clar, com que és demà, sí, la cosa toca. A més, ja sabeu que és dijous, per tant, ens toca barallar-nos el stop o fa cringe. Per tant, aneu preparant el WhatsApp 628-414-029.
2: I com sempre, la cançó amagada i les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb l'èxit de la setmana, Another 54 Ultra i aquesta cançó d'estiu que ens continua acompanyant. Es diu Talk to You i sona al backstage de Flashback. Benvinguts, benvingudes, bona nit.

0: cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passen 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que Donald Trump...
2: Ui, ja comencem.
1: ...ha promès que, atenció, si els republicans tornen a guanyar les eleccions...
2: Sí?
1: ...pagarà $5,000... a cada ciutadà adult...
2: Sí, home.
1: ...dels Estats Units.
3: Que jo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sang els bitllets pels aires.
1: En un intent ja desesperat de Sam, de Trump per salvar, sí, els republicans, doncs ha tret la cartera ja, Donald Trump, eh?
2: Això és com quan el vice va prometre que si aconseguia el lloc, no me'n recordo si era el Parlament Europeu, sortejaria el sou entre tots els seus seguidors.
1: Doncs
2: spoiler,
1: mira,
2: no el va sortejar després.
1: No va passar, no?
2: No.
1: Doncs el president dels Estats Units ha promès aquest bonus de $5,000 per cada adult nord-americà si el Partit Republicà guanya les eleccions legislatives del novembre, tant al Congrés com al Senat.
2: Però això la gent s'ho creu?
1: No ho sé, no, jo suposo que sí, que algú s'ho deu creure, perquè clar, si ara els hi treu aquí la cartera, literalment, i els hi promet això, doncs probablement algú deu caure a la trampa, no?
2: Clar, i els diners van per la gent que l'ha votat i també per la gent que no. És que no,
1: correcte,
2: té cap mena de
1: clar,
2: sentit i zero credibilitat, no, això, de veritat.
1: I que al final és en plan, tu vota'm, que jo et pago.
2: O sigui, clar, és que...
1: És un xantatge.
2: És un suborn,
1: sí,
2: literalment,
1: sí.
2: Això hauria de ser il·legal.
1: I, de fet, està aconseguint el que volia, que és que en un programa de Catalunya, per exemple, de màxima audiència al vespre, doncs n'estiguem parlant, per exemple, saps?
2: Sí, és veritat.
1: Trump ho ha anunciat durant una convenció republicana a Dallas i ho ha batejat com el dividend Trump.
2: Ah,
1: d'acord? Aquí també ha proposat que no vol que es digui Nova Mèxic. No, que aquest estat vol que es digui Nova Amèrica. Bueno, en fi, n'està fent de les seves. I aquesta proposta podria costar, atenció, a les arques de l'estat, més d'un bilió de dòlars.
2: Mare de Déu.
1: I de moment no està gens clar, un, ni si es podria pagar, ni dos, si realment això seria legal. Perquè és que, per mi, és la cosa més clara com... Estan comprant el vot.
2: És que jo m'imagino tot de tios amb traje en una taula així molt llarga de la Casa Blanca,
1: sí,
2: dient, què podem fer perquè parlin de nosaltres al Backstage de Flashback de Catalunya? Aquell programa que escoltem tots els vespres. Llavors un de cop diu, tinc una idea genial. Dir que pagarem 5.000 pavos a tothom.
1: I mira,
2: per si sortim...
1: I aquí els tenim.
2: Sí. En fi.
1: Doncs aquesta és la notícia i, a més, tot arriba, evidentment, després que Trump està intentant mobilitzar els seus votants. Per què? Perquè, arran dels últims resultats en les enquestes, el seu partit, de moment, no està sortint gaire beneficiat. És a dir, els republicans no surten com que revalidarien la presidència dels Estats Units i, per tant, doncs, ha demanat, de fet, en els seus votants que no facin veure com que no existeixen i que surtin a votar i que surtin també a fer aquestes enquestes perquè la cosa sembla que no els està anant massa bé.
2: És que és spoiler un altre cop. Potser és que no existeixen tant com ell es pensa.
1: No
2: ho
1: sabem. Home, aviam, la cosa és que ha sortit president ja un parell de vegades,
2: ja,
1: vull dir, ha sortit escollit. Mira, m'agrada parlar dels Estats Units només per escoltar això. És un àudio que rebuscant sempre em fa molta gràcia perquè me'l trobo per aquí la màquina i és l'himne dels Estats Units molt ràpid.
2: L'himne dels Estats Units em recorda molt a un capítol de Hannah Montana.
1: Ah, molt bé.
2: Si hi ha algun fan de Hannah Montana que ens està escoltant,
1: sí,
2: segur que sap del que parlo, que Hannah Montana ha d'anar a cantar l'himne dels Estats Units, no recordo si és un partit de bàsquet o alguna cosa així,
1: val,
2: i es posa molt nerviosa i s'equivoca i diu peus al mig de l'himne.
1: Diu peus?
2: Llavors és com que ho passa fatal i s'avergonyeix moltíssim i cada cop que sento l'himne recordo la versió de Hannah Montana dient peus en una frase.
1: Doncs ara ja sabeu com funciona el cap de l'Andrea Romera.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
1: Passen 10 minutets de les 8 del vespre, de seguida la cançó amagada abans, una cançó que entra al top 10 de la llista, Ugel i Moving to the Sun.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
1: 3 minutets i ens plantem al punt d'un quart de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català.
2: Al català.
1: Anava a dir a l'anglès, però no. Al català. I a més us hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628 414 029. I com sempre, hi ha 3 requisits. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
1: Doncs va, WhatsApp obert, 628 414 029, tothom amb el mòbil a punt. Anem a les pistes. La pista al revés avui fa així. Ui.
2: Què?
1: Crec que es pot pillar.
2: Creus que sí?
1: Sí.
2: A veure què diu
1: podria la gent. Podria ser. Aneu provant al WhatsApp, 628 414 029. Segona pista, Andrea, com diu la cançó en català, la traducció?
2: L'home que hi havia al meu costat va dir: tot anirà bé. Vaig dir: res anirà bé, però gràcies igualment.
1: Això és el lema del backstage de Flashback.
2: Érem nosaltres.
1: Tot anirà bé o no. És una mica així. 628 414 029. Què ens estan dient els primers valents i valentes al WhatsApp?
2: Doncs mira, no era tan fàcil, perquè hi ha una persona que ens està dient Merry You, de Bruno Mars.
1: No és Bruno Mars.
2: No. I també hi ha una altra. Mira, aquest m'ha fet gràcia. Diu Everything's Gonna Be Alright, de Bob Marley. Pel tot anirà bé, suposo.
1: Sí. No és tampoc Bob Marley.
2: No.
1: Aneu provant WhatsApp, 628 414 029. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així. Dios! Avui és fàcil, la resposta de seguida. Al backstage de Flashback hi haurà allau de WhatsApps, va.
0: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
7: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
7: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Andorra. Andorra. 96.0.
0: Arriba Flashback i sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra.
0: Andorra 96.0. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Un quart tocat de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans les pistes, la pista al revés feia així.
3: Sembla que digui at the end.
2: At the end, at the end, at the end, at the end.
3: Així, justament així.
2: Tal qual.
3: Molt bé.
2: Segona pista, com deia la traducció al català, Andrea.
3: L'home que hi havia al meu costat va dir, tot anirà bé.
2: O
3: vaig
2: no.
3: Dir, res anirà bé, però gràcies igualment.
2: 6.28, 4.14, 0.29. L'han encertat o què, els oients?
3: Avui l'han encertada i moltíssima més.
4: Bona tarda, guapos. La cançó és aquella de Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with... No sé, alguna cosa així. Apa, vinga, adéu.
2: Adéu, estic.

0: És la cançó de l'anunci d'Estrella d'Am, Tonight, Tonight, Tonight, s'ha marcat. It's gonna be with you tonight, tonight, tonight.
1: M'encanta que tothom digui que és la cançó d'Estrella d'Am.
2: És que és la cançó d'Estrella d'Am.
1: Sí, sí, sí. No sap de qui és.
2: No, no, no. Els artistes no els direm gaire, ja ho veureu a les notes de veu.
3: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Doncs creiem que la cançó que sona és Summer Cat d'Estrella d'Am. Aquesta de Kiss You Goodbye at the Airport. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
2: Molt bé. La cançó d'Estrella d'Am, ja directament. Si és que... Jo crec que cada any Estrella podria fer l'anunci amb aquesta cançó i ja està.
1: Però a més ha dit s'ha mercat d'Estrella d'Am, eh?
2: Sí, sí,
1: directament, no,
2: no
1: de l'anunci.
2: No, no, no.
1: No, de l'artista. A Spotify és Estrella d'Am.
2: Ah, sí, arroba Estrella d'Am.
4: Bon, és la cançó amagada. És la de l'anunci d'Estrella d'Am. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight.
1: Molt bé.
2: Molt bé, doncs és aquesta, de Billy the Vision and the Dancers.
1: Això mateix.
2: Atenció, perquè fa 17 anys que va arribar al número 1 de la llista.
1: Som tan grans, ja.
2: Tal dia com avui, fa 17 anys, l'any 2009, s'ha marcat de Billy the Vision and the Dancers, arribava al número 1 i avui ha estat la cançó amagada del backstage.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un quart i mig de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció, perquè Apple ha presentat la seva nova generació de mòbils i totes les novetats relacionades amb els iPhones.
2: Molt bé, me n'alegro. És un tema que m'interessa entre poc i gens.
1: Ah, molt bé, Andrea, no. Doncs ja està, fora! No, pleguem aquí. No, vinga, però... fem així. S'ha acabat.
2: S'ha acabat el programa.
1: S'ha acabat el backstage,
2: vale,
1: vinga.
2: Vinga, doncs marxem.
1: Avui s'ha acabat, ja està. No. Fins aquí, ja està. Vinga, adéu. No? No volies això?
2: No, home.
1: Ah, val.
2: Però vull dir que sé que hi ha molta gent que li interessa moltíssim, hi ha gent com superboja que es fan aquelles cues llarguíssimes a primera hora del dia per anar a comprar el nou iPhone, i a mi em sembla una cosa bastant necessària. No, si jo tinc el meu mòbil que funciona bé,
1: 100%.
2: M'he de gastar, no sé quin és el preu, ara ens ho diràs, suposo, però segurament 1.000 euros en un mòbil nou.
1: Pobres 1.000. El tema aquí, clar, és que probablement hi haurà bastanta gent que s'estarà a punt de canviar el mòbil,
2: sí.
1: I crec que és informació de servei.
2: Endavant.
1: T'has posat aquí un
2: tota
1: superhater i tu vas amb un iPhone a la butxaca, t'ho recordo.
2: Tota la raó, saps què faré? Em posaré un puntet a la boca.
1: Ah, va.
2: Et deixaré donar aquesta informació de servei.
1: No, perquè si vols jo et diré al principi del safreig, per exemple, el millor moment del dia, no, perquè tu diguis. I farem així la secció, eh?
2: Va, demano disculpes
1: a
2: tota la gent fan de la tecnologia que ens està escoltant.
1: Que li interessava, no?
2: Perdoneu.
1: No, en fi, res més. Les notícies d'Apple sempre són per enfotre'ns amb dels preus, i és que la veritat és que és així, perquè la companyia ha presentat els seus nous iPhones 18 Pro i 18 Pro Max, amb més potència gràcies a un nou chip, la 20 Pro, i millores importants a les càmeres. Què vol dir aquest nou chip? Obsolescència programada, ja ho sabeu.
2: Ah,
1: no?
2: Sí,
1: vol dir que la vida dels mòbils antics es va acabant abans. Es podran reservar a partir del 12 de setembre.
2: Ui, aquest cap de setmana ja.
1: Sí. I, atenció, tenen un preu de sortida, el 18 Pro, de 1.469 euros.
2: Ah, molt bé.
1: Això el més barat.
2: Ah, molt bé.
1: El 18 Pro, més barat, gairebé 1.500 euros.
2: Val.
1: I el 18 Pro Max, 1.619.
2: Mira, ara em sembla barat a la caixa buida de Beyoncé. Guarda els vinils, imagina't.
1: Imagina, sí, però atenció, perquè salta la gran sorpresa, i és que han presentat l'iPhone Duo, el primer mòbil plegable d'Apple. Sí, és un mòbil que, de fet, Samsung ja té el, diria que és el Z Flip, que ja es plega. Doncs això, literalment, té una pantalla interior de 7,8 polzades, és gairebé tipus una Switch, la pantalla d'una Switch, i té una pantalla exterior de 5,5 polzades. És divertit i és un mòbil que jo crec que faran servir molt els influencers, perquè mentre tu estàs gravant a una persona, la persona amb la càmera de fora també es veu.
2: Uau,
1: i és una cosa bastant xula.
2: Això.
1: Ara, et dic que jo crec que això ratllarà que flipes, perquè gairebé tot, com que tot és pantalla. Llavors és un mòbil poc pràctic.
2: I més facilitat perquè se't trenqui. Si ja de normal
1: tenir
2: la pantalla del mòbil se'm trenca cada vegada que compro un mòbil, imagina't si tinc dues pantalles, doble de possibilitats.
1: I suposo que no li pots posar la funda darrere, saps? La típica funda, no
2: sé.
1: Moltes preguntes al voltant d'aquest mòbil que, atenció, a Espanya arribarà el 23 d'octubre amb un preu de sortida de 2.339 euros.
2: Mare de Déu! Això, mira,
1: l'iPhone Duo vol dir que han sumat el preu de dos i te l'han ficat aquí amb un, saps? Mare de Déu, senyor, per arribar a aquest preu, tu, Déu-n'hi-do.
2: Molt bé.

0: Atenció amb les perles, eh?
1: Què passa?
0: Doncs resulta que la Torre Eiffel ha hagut d'amagar les seves treballadores per la visita d'un grup religiós.
1: Treballadores, no treballadors.
0: No. Treballadores, dones.
1: Ah,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Ha hagut d'amagar, no. Vull dir, això el titular l'he donat malament. Ha acceptat amagar, vaja. Us explico, unes 100 persones vinculades al grup religiós BAPS, que no sé què... absolutament què vol dir.
1: Sembla com Maps.
0: Exacte.
1: Saps?
0: Sí.
1: Millors amigues per sempre.
0: Bueno, o el Google.
1: El Google Maps.
0: No, també. Doncs, hi ha el Google Maps i el Google Maps. Doncs és una branca de l'hinduisme, d'acord, és el que he pogut esbrinar. Va provocar que les treballadores d'aquest monument francès doncs, no estiguessin als seus llocs de treball. Què passa? Que van ser retirades temporalment i substituïdes per homes. És a dir, hi havia funcions que feien algunes dones que les van passar a fer homes durant un dia o... hi havia funcions que, literalment, van deixar de fer-se a la Torre Eiffel. Segons la premsa francesa, aquesta delegació religiosa va demanar de manera explícita que es limités la interacció dels monjos amb les dones perquè el que fan en aquesta delegació sí? de la BAPS és prohibir als monjos parlar, tocar o associar-se amb les dones.
1: Mira... crec que no fa falta que ho digui, però em sembla vergonyós que el 2026 encara passin aquestes coses, que ens amaguin a les dones com si fossin monstres.
0: No,
1: com si
0: literal.
1: Fossin, m'incloc perquè sóc una dona. Com si fossin monstres. Llavors, si aquesta gent no pot interactuar amb dones, que no vagi als llocs
0: no
1: amb
0: vagin,
1: les dones.
0: 100%.
1: O què passa, que ens hem d'amagar nosaltres, com si fóssim les dolentes?
0: Sou les dolentes, Andrea.
1: És que em sembla...
0: És que literalment, per aquesta religió és així.
1: Em sembla terrible. 100%. Si volen anar a la Torre Eiffel, doncs que la vegin a Google Maps i que s'aguantin, perquè si treballa amb dones, què han de fer? Què han de fer? Amagar-se?
0: Doncs en aquest cas les van fer amagar, sí, sí. M'agraden molt dues coses. Primer de tot, que aquest incident va provocar una vaga de les treballadores que va paralitzar durant 24 hores l'activitat de la Torre Eiffel. O sigui que, de conya, van manifestar-se i van tancar la Torre Eiffel perquè hi havia aquesta manifestació. Perfecte. I segona cosa que m'ha agradat molt és que tu els dius que ho vagin a mirar a Google Maps. I ells són Google Maps. Per tant, mira, doncs potser que es quedin allà i que mirin la Torre Eiffel des de casa.
1: Molt bé.
0: Està sortint molt últimament, Carles Porta?
1: Sí, eh?
0: Ha tornat amb força, eh?
1: Sí, sí.
0: Clar, Aitana va parlar de Carles Porta, va dir que mirava crims...
1: I a tu et va fer una il·lusió.
0: I a Carles Porta també.
1: Sí, va contestar, ho vaig veure.
0: Ho he sentit avui a Catalunya Ràdio, que estava molt content.
1: Sí, va contestar, de fet, el tuit, i va dir que a ell també li agradava molt Aitana.
0: Doncs avui al matí l'han trucat, diria, i ha dit que això, que... Aitana, escolta'm, maca, un petó. Li ha dit alguna cosa així, en fi.
1: Molt bé, Carles.
0: El tema d'aquesta sintonia és que hem de parlar de Rosa Peralt. I és que Rosa Peralt s'ha graduat en dret des de la presó i ara vol ser la seva pròpia advocada. La condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana s'ha graduat de dret mentre compleix la seva condemna a presó.
1: Això em sembla bé fins aquí, no? Que aprofitis el temps a la presó per estudiar.
0: En lloc de fer ganivets.
1: Exactament.
0: Amb talls de, no sé, de plàstics que els hi cauen als agents per terra i tal. Doncs Rosa Peralt, clar, està complint una condemna de 25 anys de presó i la seva advocada va renunciar a representar-la el passat mes de maig.
1: Val.
0: I ja fa un temps que Rosa Peralt el que està fent és adquirir coneixements jurídics.
1: Ella
0: formar-se.
1: Es dona un autobombo, és increïble. Saps el síndrome de l'impostor?
0: Sí.
1: Doncs ella té el contrari.
0: No, exacte. El síndrome de l'impostor el té amb ella, no?
1: Com?
0: O sigui, és absolutament al revés. És el síndrome de l'impostor que té por de Rosa Peralt. Saps? Va així la cosa.
1: Ella s'estima molt a si mateixa.
0: Sí, i tant.
1: Està claríssim.
0: Doncs ara, amb aquests coneixements que ha adquirit, pot fer els seus propis escrits, demanar-se permisos, fer canvis de grau o fins i tot demanar trasllats de centre.
1: Bueno, al final, tu no confies en ningú més que
0: en
1: tu mateix, no?
0: S'ha fet un Juan Palomo, no? Una mica. I encara hi ha més xitxa aquí perquè saber-ne de dret també li podria donar un paper important dins de la presó.
1: Que això a ella ja li encanta, ja ho sabíem, que el dia que va sortir el seu capítol de crims, això es va dir molt, ella va posar la tele perquè tothom la veiés.
0: Tothom la veiés, clar. Doncs podria jugar aquest paper important, ja que podria ajudar altres interns o internes amb els seus problemes jurídics.
1: Ojo amb Rosa Peralt, eh?
0: No, si serà advocada Rosa Peralt a partir d'ara, ja veuràs, ja.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Arriba Bad Bunny al Backstage amb Nueva York.
3: Nueva York!

0: Era el so dels Amics de les Arts i aquesta cançó que ens ha acompanyat tot l'estiu. Segurament t'estimo.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
3: I arriba aquell moment dels dijous en què us expliquem una cosa que segurament no sabíeu, amb l'únic objectiu que després pugueu presumir amb els vostres amics o en una cita. Aquí cadascú tria el seu.
0: Està molt bé que ajudem així a la gent, perquè passa aquell moment típic a la cita, no? O amb els col·legues, que ja no saps de què més parlar.
3: Exacte.
0: Si amb els col·legues t'has vist tota la setmana, després dius... Ja està, es fa aquell silenci. I ara de què parlem, no? I ara perquè hi ha una música de fons i no ens quedem en silenci a Flashback. Però si s'acaba la música, mira... Estaríem en silenci.
3: Que incòmode, se m'ha fet.
0: Fatal,
3: ja
0: fatal.
3: Ja ha estat un segon.
0: Sí, sí, sí. Doncs imagina't en una cita, que no us heu vist tant, no sé què, no sé quan... malament, malament, rai. Per tant, va bé que... Ai, mira, tinc una cosa per explicar-te.
3: Ah, que no sabies això?
0: Exacte.
3: I pam, el sorprens. I si això que us expliquem ja ho sabíeu, doncs mira, molt millor, perquè us sentireu molt intel·ligents, més intel·ligents que ningú.
0: O sigui, si la curiositat us ve de nou, genial, apliqueu-la.
3: Exacte.
0: Si la curiositat ja la sabíeu, gomet verd, sou superintel·ligents.
3: Això mateix,
0: així
3: aquí
0: funciona.
3: Tothom surt guanyant.
0: M'agrada, m'agrada.
3: Llavors, avui el Marc Llibre no podia arribar a temps per explicar-nos-ho ell, així sí. Que ens toca fer-ho a nosaltres. I avui parlem de l'expressió ser de l'any de la picó.
0: Ser de l'any de la picó.
4: Me pica, me pica mucho, me pica. Y cuanto más me rasco, más me pica.
0: Què és aquesta cançó?
3: No la coneixies?
0: Et juro que no.
3: Santa Justa Clan.
0: SJK, veig aquí, sí.
3: Clar, SJK, els de Toda Mecha.
0: Ah. Sí, sí, sí, conec a Toda Mecha, però no coneixia aquesta cançó de Santa Justa Clan.
3: És boníssima, va ser el meu primer concert de la meva vida al Palau Sant Jordi, Santa Justa Clan.
0: Doncs imagina't els referents que tens. És que clar, Andrea, m'ho poses difícil.
3: El grup de música que tenien els nanos de Los Serrano.
0: Sí, sí, sí, 100%, 100%. Sí. Però jo és que no he vist Los Serrano en ma vida.
3: Me les sabia totes.
0: Imagina't.
3: En fi, tornem, va. Ser de l'any de la picó. És una expressió que es fa servir per dir que una cosa és molt antiga, no? Tan antiga que està fins i tot passada de moda.
0: Val.
3: Moltes vegades. Però l'any de la picó existeix. Va ser, atenció, l'any 1417.
0: Anem a l'any 1400.
3: Som-hi? Agafem l'avió. En un moment ens plantem allà.
0: Molt bé.
3: Pam, hem aterrat.
0: L'any de la picó existeix, eh? Compte amb això.
3: Va ser l'any 1417, que va ser un any marcat per la fam a Catalunya a causa de la pèrdua de bona part de les collites. De manera que la població estava desesperada, evidentment, per aquesta escassetat de recursos.
0: Clar.
3: Què passa? Que per si això no era poc, a més, en aquell any va arribar a Catalunya una plaga molt forta de puces.
0: No, home, no.
3: Clar, les puces es reproduïen molt i molt ràpid i picaven a la gent.
0: Clar.
3: I com que la població estava dèbil a causa de la fam, no?, d'aquesta falta de recursos, doncs no podien aguantar les picades.
0: Val.
3: O sigui, si una picada de puça ara ja seria molt molesta, tu imagina't en un moment en què tens les defenses molt baixes perquè...
0: La gent no està menjant,
3: exacte,
0: clar.
3: Exacte, hi ha una situació de fam molt forta.
0: Ostres, tu!
3: Llavors, un cop acabada aquesta plaga de puces i passats uns anys, quan la població volia referir-se a un temps llunyà, com d'això fa molt de temps, doncs... van començar a fer servir l'expressió de això és de l'any de la picó.
0: L'any de la picó perquè hi havia hagut un s'havia posat un títol en aquell any,
3: clar,
0: bàsicament.
3: El 1417. Doncs
0: clar.
3: Tu imagina't, el 1420,
0: sí.
3: La gent deia, home, si això és de l'any de la picó.
0: De l'any de la picó.
3: Del 17, saps?
0: Ja fa molt.
3: Fa moltíssim.
0: Clar.
3: De fet, segons diuen, l'expressió original era de l'any de la picó que tothom gratava.
0: Que tothom gratava, clar.
3: Però sí, ja sí. Passa molt això, no? Que amb el temps doncs, es van perdent paraules,
0: sí.
3: I les frases es fan petites i en aquest cas la segona part de la frase va acabar desapareixent i fins avui ens ha arribat la primera part, que és l'any de la picó.
0: L'any de la picó. Doncs mira, ja sabeu una cosa més per fer-vos els interessants, per explicar-ho als vostres amics, amigues, als vostres ligues,
3: sí.
0: Absolutament a qui vulgueu. L'any de la picó és el 1417 i va ser aquell any en què hi va haver una plaga de puces a Catalunya i la gent es rascava moltíssim. Ara, quan seria de fa molt de temps? L'any de la pandèmia, per exemple.
3: Per exemple,
0: bueno, és com si diguéssim això.
3: Ja ho diem, això és prepandèmia.
0: Això és prepandèmia, exacte.
3: Ho diem molt, és com abans de Crist, és prepandèmia,
0: sí, sí, sí.
3: Fa
0: tal
3: molt
0: qual.
3: De temps.
0: Doncs una mica ve a expressar això, aquesta expressió, i mira, avui al Backstage de Flashback hem descobert d'on ve, ja ho podeu fardar amb el vostre entorn, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Ara molt jijijaja, però tranquils, que de seguida obrim l'Stop of a Cringe i ens barallem.
3: Ojo.
0: Abans la més nova de Miley, Buzz Persuades.
5: Let's go.

0: És la més nova de Miley, aquesta que es diu Bass Persuades, al backstage de Flashback, 3:15 del vespre.
1: Sou al backstage de Flashback, fins a les 11 de la nit, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: O el que queda de nosaltres, perquè ara comencen els punys.
2: Veurem.

0: Al Backstage de Flashback cobrim aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans.
1: De moment.
0: L'Andrea Romera i jo hem fet un treball previ de periodisme d'investigació a la redacció i hem descobert quines discrepàncies tenim i vosaltres sou els encarregats de desempatar. Obrim Stop o Fa Cringe, l'espai on parlem d'un tema i un defensa que allò està bé, que s'ha de seguir fent i l'altre té claríssim que aquella actitud fa vergonya aliena.
1: Què?
0: Dieu-hi la vostra, el 628-414-029 i ens ajudareu a desempatar perquè avui en Marc Llibre no arriba.
1: No?
0: I, per tant, els encarregats de desempatar sou vosaltres. Avui decidim si és top o fa cringe.
1: Ai.
0: Comprar uns llençols,
1: sí,
0: del llit.
1: Nous.
0: Nous.
1: No de segona mà.
0: I rentar-los abans de fer-los servir. És 628-414-029, podeu anar-hi dient la vostra. És top o fa cringe comprar uns llençols nous del llit i rentar-los abans de fer-los servir.
1: Què?
0: Bueno, hi ha gent que suposo que no ho renta. Oi, Andrea Romera?
1: A veure, jo crec que no sorprendrà ningú ja aquestes alçades. Jo no els rento. Són uns llençols nous que venen empaquetats, que ningú s'ha mocat amb aquells llençols, que no...
0: De moment.
1: I que els posaré al llit, fan aquella olor de nou, fantàstica, a més estan perfectament llisos, perquè venen al paquet molt llisos, molt planxats, amb aquella oloreta, llavors per què necessito rentar-los? Si no els ha tocat ningú, ningú s'ha fregat el cul amb aquells llençols, ningú se'ls ha passat entremig dels dits dels peus, ningú ha dormit
0: oh,
1: i ha suat en aquells llençols.
0: Que t'ho sàpigues.
1: Seré la primera que els farà servir. Seré la primera que els farà servir, els estrenaré jo, estan nets i, per tant, els posaré al llit tal i com els tregui del paquet, bàsicament.
0: Ha passat que aquests dies l'Andrea i jo estem de mudança.
1: Sí, els dos alhora.
0: Sí, i surten... Sí, ens hem divorciat. Surten aquests temes a parlar i també aquí podríem incloure, per exemple, la vaixella, no? Comprar la vaixella,
1: sí,
0: i fer-la servir directament, posar-la directament a l'armari.
1: Tornem al mateix. La vaixella ve en una caixa precintada, tancada. Tu veus, quan obres la caixa,
0: Andrea,
1: de la vaixella, que
0: Andrea,
1: ningú l'ha obert abans.
0: Andrea.
1: Està tancada. Ningú l'ha obert, Marc Frigola.
0: Què va ser abans, l'ou o la gallina? Els plats no van dins de la caixa per art de màgia. Algú els ha de posar dintre de la caixa.
1: Vale, i la persona que els fica es rasca el cul amb un dit i després els agafa els plats?
0: No ho saps.
1: Mare de Déu.
0: No ho saps.
1: Quina
0: paciència. Tu a la feina no et rasques el cul amb un dit i llavors parles pel micròfon? Ah.
1: Val, però...
0: Doncs mira, a
1: parlo,
0: vegades passen
1: primer,
0: coses.
1: No em rasco el cul amb un dit a la feina. Començant per aquí.
0: Oh, oh.
1: I segon, si ho fes, parlant pel micròfon, no passaria res perquè no estic fregant el dit
0: no, però
1: amb
0: aquesta,
1: cap al micròfon.
0: Aquesta persona sí que està posant un com es diu, una muntanyeta de plats a dins d'una caixa. Mira, ja t'ho he dit moltes vegades, això va sortir, crec, amb la roba.
1: Amb la roba
0: que
1: interior,
0: jo també
1: sí.
0: Soc de rentar la roba quan... La interior, 100%.
1: I l'exterior, no?
0: No, clar, i llavors també les samarretes, els pantalons, mira, t'ho puc mig comprar, però roba interior i samarretes, 100% ho rento abans de posar-m'ho.
1: Tu deus
0: però...
1: viure estressat, eh?
0: No, però aviam, no fotem. O sigui, uns llençols on m'hi he de posar i he de dormir, aquests llençols han passat per una cinta transportadora, i tu dius, estan superben plegats. No, perdona.
1: Què?
0: No, això t'ho rebato. Molt heavy. Tenen unes arrugues del...
1: Què dius ara?
0: Tenen el plec aquell que li foten perquè hi ha una màquina que ho comprimeix tot, que és horrible. I després, a més, dius que fan olor a nou... No,
1: sí.
0: No fan olor a net, fan pudor a armari tancat.
1: Sí,
0: però fan pudor.
1: Tu que ets la princesa del pèsol, que no pot dormir amb una arruga al llençol, que la notes i et despertes a mitjanit, o què passa?
0: Hi ha un producte, un flus-flus, que li dius tu,
1: sí?
0: Un xiu-xiu, que li dic jo... que va de meravella.
1: Per les arrugues, però sí. Si li tires el producte i no cal que ho rentis. Els planxes,
0: no cal que ho rentis, diu, no. Anirem. Cada 3 anys l'Andrea canvia els llençols.
1: No és veritat, això.
0: Bueno,
1: però
0: cada 2.
1: Una pregunta, els planxes, els llençols?
0: Sí, clar, que
1: és broma.
0: No, o sigui, quan...
1: És broma. Un moment, planxeu, sisplau, 628-414-029, planxeu els llençols?
0: Ara no, perquè tiro aquest flus-flus.
1: Jo estic flipant, t'ho dic de debò, eh?
0: No, però per què?
1: Però què vol dir planxar els llençols? Què més dona? Què et molesten les arrugues?
0: Home, que era...
1: O sigui, entenc
0: la teva habitació deixa de ser estètic.
1: Ai, pare, mare de Déu. Entenc que planxis una samarreta perquè surts al carrer amb ella,
0: sí,
1: i la gent et veu.
0: Clar.
1: Però els llençols? Qui els veurà, els llençols? Tu mateix?
0: Bueno, o no.
1: Ah,
0: Andrea,
1: bueno.
0: Clar.
1: És que tu ets aquest tipus de persona que...
0: Què?
1: Res.
0: No, digues, què?
1: Que t'agrada portar gent a casa.
0: No,
1: ara, si algun dia dormiu al llit del Marc Frigola, vigileu, perquè té una de normes ni samarreta de carrer, ni mitjons, les arrugues dels llençols, la...
0: M'estàs traient les coses de context. Ara estàvem amb els llençols i els plats només i te n'has anat aquí a les meves normes i a ficar-me la gent en contra. Només, ho estàs veient.
1: Només aviso.
0: Estàs jugant a fer que el poble es posi en contra meu i que hi hagi una revolució en contra meva. Jo l'únic que dic és que els llençols...
1: Ets un víctimes.
0: No, no, no. Soc un víctima d'una persona que el que fa és voler que els llençols estiguin bruts. No. Tu, quan arribes a casa, et rentes els teus llençolets, els hi tires el flus, els poses a sobre, els hi tires el fliu-fliu aquest, i ja està, i queden perfectament macos. Pots fer la foto a l'habitació nova, que tindràs una habitació nova, per tant, li has de fer la foto, i amb els llençolets ben macos.
1: Ah, li has de fer foto també,
0: clar, evidentment.
1: Llavors la penges a stories i fas un destacados que sigui estèric, i ho poses allà.
0: My room. I els plats han d'estar nets, no fotem. O sigui, jo què sé, hi ha pols a l'IKEA que has comprat els plats.
1: Però que
0: i la pols hi entra.
1: Els plats venen precintats en una caixa. La pols que es cola per dins del pelo.
0: Sí, hi ha no. Pols, André, hi ha pols.
1: Mira, t'ho compro, ara que has mencionat l'IKEA, els gots sí que els venen per unitats i la gent els toca, els agafa i se'ls mira.
0: No,
1: això t'ho compro.
0: Però tu els poses directament a l'armari. Sí, sí, no,
1: els gots, vale,
0: que
1: els
0: rento. Que està molt bé veure's la pell morta dels dits de la gent.
1: Mare
0: va.
1: De Déu, és que com...
0: És que
1: un moment, un no, gust. Fent això, el que fas és dir-me guarra. Llavors, no. La gent, sí, la gent que faci el mateix que jo, li farà vergonya enviar notes de veu, perquè dirà, és que si a mi una nota de veu el Marc Frigola em dirà guarra,
0: no.
1: Llavors em fa vergonya. I no ho faran. Empodereu-vos, família! 628-414-029. Doneu-me la raó, sisplau.
0: Ja, ara ja estàs suplicant la raó, t'has fixat?
1: Com m'he alterat en un moment.
0: WhatsApp obert, 628-414-029. Sou defensors de l'Andrea? Sou defensors de no rentar els llençols i els plats nous? O sou defensors de rentar els plats nous i els llençols, com jo?
1: Val.
0: No dic res més. WhatsApp obert, que parli al poble... I de seguida us escoltem, va.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Ai, que Justin Bieber ens ho arregli, això, perquè, escolta, ens hem alterat molt, eh?
1: A veure si ens relaxem.
0: Al costat d'en Nicki Minaj, aquesta és Beauty and a Beat, al Backstage.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat, recuperadíssima al backstage de Flashback, 5 i les 9. De seguidors escoltem el WhatsApp abans, però recordar-vos que aquest divendres que ve, és a dir, demà no, següent setmana, 18 de setembre, al matí, la mare que el va parir faran un programa especial i en directe des del Nacional, al cor de Barcelona.
1: Quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista, on hi podrem trobar, atenció, apunteu bé, trobareu canelons de l'àvia, braves, no, no, mandonguilles, xuletón paella... Quina gana m'està entrant,
0: Andrea,
1: ara mateix.
0: Jo vaig fer aquest bolo del matí, la mare que el va parir, quan estàvem amb ells de becari.
1: Sí?
0: És el que més he gaudit a la meva vida.
1: Anem-hi,
0: ens van tractar la gent del Nacional d'una manera, mare de Déu, senyor, jo volia anar-hi cada any.
1: Els hi podríem dir que ens convidessin, no?
0: Que ens portin alguna cosa, per favor.
1: Parlem amb ells, no sé, algú ens podem inventar. Si vols, pots venir a veure en directe al matí la mare que el va parir. Apunta't al formulari de la web, vine a veure el programa, participa en directe i, a més, tindràs un esmorzar de luxe amb ells, amb els companys del matí i la mare que el va parir. És que no es pot demanar més.
0: Gaudeix del Nacional amb el matí i la mare que el va parir.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Apunteu-vos al formulari de flashback.cat. De seguida us escoltem al WhatsApp. Abans Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: A Flashback, només èxits.
1: Només èxits.
0: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Mig minut i les 9.

0: I avui al Backstage de Flashback tenim el WhatsApp obert 628-414-029. I és que és dijous de barallar-nos, sí. A l'Stop o fa cringe. Avui us estem preguntant si és top o fa cringe amb rentar els llençols quan els compreu, just comprar-los, sí. I rentar també la vaixella, just comprar-la de la botiga.
1: Coincideix que tots dos estem de mudança ara mateix,
0: sí.
1: I ha sorgit aquest debat, no? Si les coses noves que comprem per la casa, pel pis, les,
0: sí.
1: Hauríem de rentar o no?
0: L'Andrea creu que els llençols i la vaixella no fa falta rentar-los.
1: Que perquè ja venen precintats.
0: Venen nets de sèrie i jo dic que s'han de rentar 100%. WhatsApp obert, a veure què ens diu la gent al WhatsApp, va.
2: I si el que ha posat els plats dintre la caixa s'ha anat a cagar o a pixar i no s'ha rentat les mans abans de posar els plats dintre la caixa, llavors menjaràs merda, eh? No menjaràs menjar, menjaràs merda.
0: Jo crec que més clar no es podia dir, Andrea Romero.
1: Mira, si hem de parlar de les coses que ens hem menjat tots...
0: No, eh!
1: Què?
0: Bueno...
1: Coses pitjors haurem menjat.
0: Mentida.
1: Bueno.
0: Merda de les mans, no?
1: Bueno, d'altres llocs.
0: No.
1: Següent.
0: Va.
3: Bona nit, Andrea.
1: Hola.
3: Com se nota que no t'has ficat al llit amb uns llençols ben planxadets.
0: Ah.
1: Doncs no.
3: És una passada. Un gustàs. Bona nit.
0: Bona nit, estimat.
1: Però una cosa...
0: De la manera que ha començat la frase... Bona nit, Andrea. Com es nota que no t'has ficat al llit? He pensat, ai. Ai, que anem malament. Ai, que això... Se'ns en va pel pedregar,
1: no. Home, no.
0: Què anaves a dir?
1: Quan agafes el llençol de baix, sobretot, i el tibes bé per,
0: sí.
1: Les cantonades del matalàs, ja es queda sense arrugues, no cal planxar-lo.
0: Home,
1: no, l'efecte és el mateix.
0: Quan l'has acabat de rentar i l'has estès, et queda arrugat.
1: Però tibes molt bé, tibes, saps?
0: Ja,
1: o sigui,
0: però...
1: tenen una goma, els llençols,
0: sí.
1: De baix.
0: Tu agafes una camisa que no tens planxada, la tibes i de cop se'n van a les arrugues,
1: no,
0: Andrea.
1: No és el mateix, perquè és el que t'he dit abans. Les arrugues en una camisa es veuen i la gent et veurà pel carrer i veurà que vas fent el ridícul,
0: Andrea,
1: però en un llençol no.
0: Si tu vas pel carrer amb pijama i amb crocs i no et fa vergonya.
1: No, llavors, em fa cap vergonya.
0: Llavors és igual la camisa estigui planxada o no, segons
1: tu. Però jo parlo per tu. Jo no, de fet, és que et diré més, no tinc ni planxa,
0: no tens
1: a casa.
4: Soc fan de rentar la vaixella.
0: Ostres.
4: I la roba interior, però no els llençols.
0: Ah.
1: Bueno, mira, una mica
0: moment.
1: Cap als dos, no?
0: No, perdó, un moment. Sí, quina lògica segueix aquesta estimada persona?
1: Què?
0: Què vol dir? Per què la vaixella sí i la roba interior sí i, en canvi, els llençols no?
1: És perquè els llençols, perdó per ser explícita, no te'ls posaràs a la boca ni allà baix. No?
0: Bueno, ja,
1: que són les parts més delicades del cos.
0: Clar, però igualment m'està reconeixent que una mica bruts seran, no? Llavors toquen el cos, no sé com dir-ho.
1: És que jo no penso que siguin bruts, eh? I ella crec que no ho pensa tampoc, perquè si no el rentaria.
0: Ja ho entenc, però per això mateix et dic que crec que és una cosa que va com lligada, no? La vaixella, els productes nous en general... Fa com fàstic no rentar-los, no sé.
1: Tu et fa fàstic, a mi no.
0: Val.
5: Bona nit.
1: Hola.
5: A veure, em veig obligada a posar aquest àudio. Em fa molta vergonya, però ho he de dir. Andrea, sisplau, renta els llençols abans de fer-los servir.
0: Andrea.
5: Sisplau, t'ho demano. He treballat en un puesto així molt conegut, que em venen de llençols i estovalles i demés. I et demano, de veritat, que jo he estat a dintre d'aquells magatzems, he vist els clients treure del paquet els llençols, el que sigui, que estigui tancat, sempre no sé per què hi ha aquesta necessitat de tocar-ho tot.
0: Exacte.
5: Renta'ls. Jo sé que estàs dient que no, que sí, que ve amb l'oloreta, que ve molt ben planxat, molt ben posat, el que vulguis.
0: Mm.
5: Està en un magatzem que no vols saber com està.
0: De
5: veritat, sisplau.
0: Ai.
5: I fa un moment t'estaves ficant, que hi volia els llençols allà, no? Planxadets,
0: jo els vull planxar,
5: i tal,
0: sí.
5: Però ara dius que no les rentes perquè les vols llises.
0: Ah!
5: No. Aquí nos aclaramos todos. I sí, sisplau, renteu-lo. I evidentment que s'han de planxar. O sigui, un s'ha de cuidar a si mateix també, no? I un gaudeix d'aquestes coses, doncs, collons, planxa, que és un moment. O com a mínim estiren al màxim, no? Perquè quedi més llisset.
1: Vaya rapa polvo, m'ha caigut, no? En un moment.
6: Vaya patacazo!
1: A veure.
0: Vaya correctiu, Andrea. O sigui, mai t'havien posat així al teu lloc.
1: Tota la raó.
0: I ni jo, eh? Ni jo, eh?
1: Els oients els respecto més que tu, segurament.
0: Ja ho veig, ja, però mira, ells no.
1: I els hi dono més credibilitat.
0: Aviam, t'he de dir que ha sigut un àudio fet amb molt de respecte,
1: sí,
0: i molt bé.
1: Moltes gràcies pel consell.
0: T'ho diu pel teu bé.
1: Sí.
0: Allà tu, després, com euros d'obitu. Si ho vols rentar, allà tu. Però ella t'està donant el consell. I a més, una cosa. Ella t'està dient que ha vist el magatzem.
1: Ja.
0: Ella no ha vist tot el procés abans, és a dir, en teoria el magatzem ja l'ha arribat amb la caixa i empaquetat. Ella no ha vist el procés de posar-ho dins la caixa.
1: Però intentaré jo donar-li una volta.
0: No, sí, tu vés a l'hotel. Digues, digues.
1: Dins del magatzem també van empaquetats, no? Llavors, per molt que hi hagi una panerola,
0: sí,
1: no es ficarà, no?, per dins del paquet.
0: Andrea, t'està dient una persona que ha treballat en un magatzem que està fet una punyetera merda i tu va i li vols rebatre?
1: Val, una cosa que sí que li vull rebatre. M'ha dit que és un moment, plança els llençols i no és un moment. Li compro allò d'estendre els ben estiradets.
0: Això està bé, això està bé.
1: Això ho faig. Però planxar-los. Vull dir, m'hauria de comprar una planxa.
0: Per començar.
1: I no m'hi trobarem.
0: Fem un crowdfunding dels oients del backstage i jo i et comprem una planxa entre tots.
1: Mira, si em compreu una planxa entre tots, gravo un vídeo planxant els llençols i rentant-los abans de posar-los al meu pis nou.
0: Vinga, va, 628-414-029 si voleu ajudar l'Andrea. Més notes de veu.
7: Jo sóc partidari dels llençols planxats.
0: Home, t'ho diràs.
7: Sempre que els planxi la meva senyora.
0: No, no, no anem per aquí, no anem per aquí, eh? No anem per aquí.
1: Per favor.
0: Home, o sigui...
1: Què?
0: Que no, jo vull planxat, però que m'ho facin els altres, no.
1: Ah, no, a mi si m'ho fan els altres també. Que me'ls posin allà, que me'ls rentin, sí, que me'ls planxin, que em posin un ram de flors a sobre del llençol.
0: Que em masteguin el menjar i me'l donin a la boca, també, home.
1: Que em tapin quan me'n vaig a dormir.
0: No.
1: Que em llegeixin un conte.
0: Sí, no, tot això no.
1: Una home. Nana.
0: Potser hauríem d'aprendre a agafar la planxa. I això també va per tu, Andrea. Va per l'oient i per tu.
8: Sí, sóc partidària de rentar els plats i els gots nous. I els llençols també. Tema planxa llençols. Home, si aconsegueixes que s'assequin d'una manera que sembli com a planxat, doncs tampoc els planxo. Però tope arrugats no m'agrada anar a dormir amb els llençols rentats i arrugats.
1: Jo tinc una pregunta. De debò, no hi ha ni una sola persona a Catalunya que posi els llençols directament quan els compra? És que no m'ho crec. Saps el que passa? Que t'has estat una hora dient una guarra.
0: Perdó un moment.
1: I ara la gent li fa vergonya.
0: Avui he donat els meus arguments de manera molt simple, sense atacar-te. T'has fet tu més la víctima que jo. I a banda, una altra cosa.
1: Què?
0: Si mirem el temps que ha parlat un defensant els seus arguments i el temps que ha parlat l'altre, has fet un speech de 8 minuts. Per tant, crec que no et pots queixar. Vull dir, estàs en contra de la gent, no passa res.
1: És que crec que m'he alterat massa. He perdut els papers i he perdut la credibilitat d'aquesta manera.
0: Llavors, quan no es tenen arguments, el que has de fer és mantenir la calma, Andrea, no alterar-te.
1: Tota la raó.
0: Farem una cosa. Anirem a escoltar una cançó.
1: Em prendré una tila mentre sona la cançó.
0: Dieu-nos si renteu o no els llençols i la vaixella quan els compreu, si es topa o fa cringe. I una altra cosa, fem una crida també perquè els oients de l'Andrea i els de l'equip de l'Andrea doncs ens diguin que també existeix gent com ella.
1: Estan arribant whatsapps, eh? Espero que sigui això. Sí.
0: Doncs va, 628-414-029, ara us escoltem.
9: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: Abans escoltem la més nova de Kelly Saia i és aquesta que es diu He perdut el nord, que sona per primera vegada al Backstage a Flashback.

0: Quan arriba la nit,
1: comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: De seguida anem al WhatsApp abans del millor moment del dia.
3: Per fi arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback.
2: És el millor moment del dia perquè vas perdent estrepitosament el Stop of a Cringe, però bé.
3: Pensava que et venjaries de mi i diries que no és el millor moment del dia perquè al principi de tot, quan hem parlat dels iPhones, he dit que no m'interessava en absolut.
2: No sóc així. A mi m'interessa molt el que tu dius.
3: Sí?
2: Sí, no em rebaixo al teu nivell.
3: Si no m'escoltes mai, ara m'escoltes perquè et paguen per escoltar-me i parlar amb mi una estona, però
2: bueno,
3: si no...
2: Però encara que em pagui... Mira com Donald Trump. A mi m'estan pagant per escoltar-te i jo t'escolto, jo ho obeeixo.
3: Moltes gràcies.
2: Has vist?
3: Ho agraeixo.
2: No, i de fet el que explicaràs avui és molt xulo.
3: És molt interessant, sí? Perquè avui parlarem de Shakira.
2: Ui, ui, ui, ui, ui. Daigo, darling, darling, let's go. Què passa amb la Shaki?
3: Doncs que només queda una setmana perquè Shakira comenci la seva residència a Madrid, que és la seva residència a Europa, bàsicament.
2: N'havíem parlat molt de tot això,
3: sí.
2: I ara que està una setmana, crec que la olla està bullint poc. És a dir, tinc la sensació que bullia molt més abans que no ara.
3: No està bullint poc,
2: no,
3: perquè ara t'explicaré el que està passant a Madrid.
2: Sí, sí, però les últimes setmanes és com que estava tot molt apagat.
3: És que han passat moltes coses aquestes últimes setmanes. O sigui, vam tenir Aitana l'altre dia parlant català al concert i només es parlava d'això. Llavors és com que van passant coses molt grosses últimament.
2: I això va quedant una mica eclipsat, no?
3: Sí, però venim aquí a recuperar-ho.
2: Vinga, va.
3: La residència de Shakira, que farà 12 concerts entre el 18 de setembre i l'11 d'octubre en un espai que ha construït per l'ocasió. Llavors, a falta d'una setmana perquè comencin aquests shows, ja tenim les primeres imatges d'aquest espai. T'he de dir que m'ha impressionat moltíssim el que he vist, que ha superat les meves expectatives.
2: Déu-n'hi-do.
3: De manera que m'he proposat apropar-vos a tots i totes vosaltres a aquesta ciutat Shakiril.
2: La ciutat Shakiril.
3: Aquesta ciutat que Shakira ha decidit construir.
2: Sí.
3: Així que acompanyeu-me en el free tour del Macondo Park.
2: Es diu Macondo Park?
3: Sí. Macondo Park, que és el nom que ha triat Shakira per la seva ciutat, és un homenatge al llibre Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, i el seu objectiu és que tot l'espai serveixi per reivindicar la cultura llatina.
2: Molt bé.
3: De fet, el lema d'aquest gran esdeveniment és justament, és latina.
2: És latina.

0: Per tant, aquí reivindicant una mica la cultura llatina, Shakira.
1: Això mateix. Lo important és com és aquest Macondo Park, perquè jo li estic dient ciutat tota l'estona, no sé si t'has fixat.
0: Bueno, com que li has dit ciutat, ens imaginem que serà una cosa gegant i també has dit que havia superat totes les teves expectatives.
1: Mira, té 8 pavellons temàtics que ocupen una superfície de 150.000 metres quadrats.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Jo ho he buscat per fer una mica de comparativa, sí, i per poder ubicar-nos tots una mica, i és l'equivalent a 21 camps de futbol.
0: Mare de Déu, però realment sí que és una ciutat.
1: És immens, uau, aquest Macondo Park. Llavors, aquests pavellons, aquests 8 pavellons, són cadascun d'un color, estan il·luminats,
0: val,
1: i tenen temàtiques diferents. Porto alguns exemples, els que més m'han cridat l'atenció perquè vegis lo random que és això. Per exemple, hi haurà una biblioteca,
0: uh-huh,
1: que es basarà en l'obra de García Márquez i també tindrà aquells llibres que han inspirat a Shakira.
0: O sigui, hi haurà una biblioteca en aquest espai de Shakiril, que li has
1: sí,
0: dit.
1: Sí, aquesta ciutat Shakiril.
0: A Macondo.
1: També hi haurà un pavelló dedicat a la moda,
0: uh-huh,
1: on hi haurà exposicions de marques d'alta costura espanyola i, a més, es farà la presentació de la marca Íssima, que és la marca de bellesa capilar de Shakira, que no s'ha presentat mai a Espanya fins ara, perquè es presentarà en aquest Macondo Park,
0: no
1: la,
0: estic,
1: el pavelló de moda.
0: M'estic assabentant de moltes coses, que Shakira té una marca de bellesa capilar.
1: Sí.
0: No ho sabia, i es diu Íssima de Shakiríssima, no?
1: Clar, o de Bellíssima.
0: També.
1: De Guapíssima.
0: Sí.
1: Ella no és guapa, t'ho juro.
0: És guapíssima, clar, sí, t'ho juro, t'ho juro.
1: Què més hi haurà? Un mercat gastronòmic,
0: uh-huh,
1: també? També hi haurà un museu sobre Shakira,
0: espero,
1: sobre la seva trajectòria?
0: Espero que no hi posin aquella estàtua horrible que li van fer.
1: T'imagines, què posen la bruixa aquella que va posar
0: calla,
1: davant
0: calla.
1: De casa la sogra?
0: Oh, seria boníssim!
1: Seria molt divertit.
0: Seria increïble.
1: Forma part de la seva història,
0: clar,
1: també.
0: S'explica la història de Shakira gràcies a aquella bruixa, bruixa en part. També,
1: també hi ha un espai que a mi m'agrada molt, perquè és un espai infantil,
0: sí,
1: que es dirà El Macondito.
0: El Macondito, m'encanta.
1: Però el més random de tot això és que dins d'aquesta ciutat, a banda dels concerts de Shakira, de la seva residència, també tindrà lloc un festival musical organitzat,
0: uh-huh,
1: per la mateixa Shakira, que es diu Es Latina Festival.
0: Que llavors, el que entenc és que Shakira està fent tota una experiència,
1: sí,
0: no? Perquè tu pots anar a veure els seus, no sé quants concerts són, 12. Després, a més, pots anar allà senzillament a anar al museu de Shakira,
1: sí,
0: a estar com en aquestes atraccions, a mirar l'espai de la moda, a mirar la biblioteca, no sé què, o també, a més, anar al festival aquest que ha muntat.
1: Sí, a més és un festival que comptarà amb actuacions d'artistes de primeríssim nivell. Ara està sonant Naty Peluso,
0: sí,
1: perquè una de les caps de cartell és Naty Peluso.
0: Uau.
1: També hi haurà Guitarrica de la Fuente, hi haurà Amaya, Lia Kali, i si mires la llista és llarguíssima, la d'artistes que hi haurà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, els concerts tindran lloc els dies que estigui actiu aquest Macondo Park, tot i que encara no se sap molt bé com anirà la cosa, sobretot pel que fa a tema horaris, perquè, clar, també hi haurà els concerts de Shakira i no es poden solapar,
0: suposo. Clar, clar, 100%.
1: I, per cert, també hi serà una amiga del backstage, Andrea,
0: sí,
1: Vilallonga.
0: Ah, molt bé.
1: Surt allà al cartell amb tots els artistes i ella, el dia 10 d'octubre a les 6, estarà fent alguna cosa, segurament.
0: Una xerrada, no?
1: Alguna xerrada, o també pot ser que vagi a presentar el seu llibre Ni puto caso, perquè també ha donat com alguna pista, cosa que fa molta il·lusió,
0: home,
1: perquè és molt amiga nostra.
0: I un llibre que ens va venir a presentar al backstage a Flashback el dia de Sant Jordi de l'any passat, per tant,
1: sí,
0: bueno, no, d'aquesta any, de fet.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, fa molta il·lusió, sí, sí.
1: Clar, el que sí se sap d'aquest Macondo Park és que obrirà de 12 del migdia fins a les 12 o la 1 de la nit,
0: sí,
1: de la matinada, és a dir, 12 hores obert, aquest Déu-n'hi-do. Macondo Park, i tindrà una capacitat de 50.000 persones.
0: Carai, doncs amb el Macondo Park, quin esdeveniment que ha muntat Shakira, que ens pensàvem que només seria un macroescenari pels seus,
1: sí,
0: concerts, que seria com una espècie d'estadi que construirien única i exclusivament per ella, i al final han acabat fent això que us dic, un superespai on hi haurà altres concerts també, perquè hi haurà aquest festival,
1: sí,
0: hi haurà tot de pavellons amb temes relacionats amb Shakira. Déu-n'hi-do, com s'ho han currat.
1: Us convido a buscar els vídeos d'aquest espai que ara està en construcció, ja quasi el tenen, perquè és increïble, o sigui, els pavellons són enormes, està tot ple de colors, amb moltíssimes,
0: uau,
1: llums, i hi ha molta informació,
0: uh-huh,
1: costa molt també com diferenciar què és cert i què és mentida, però si voleu investigar sobre el tema, feu-ho, perquè és una autèntica bogeria.
0: Han muntat un tumor Roland aquí a,
1: sí,
0: a Madrid,
1: sí, sí,
0: déu-n'hi-do.
1: Totalment.
0: Va, fem una petita pausa al backstage de Flashback i de seguida, seguim barallant-nos al Stop of a Cringe.
2: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: És el número 1 de la llista per segona setmana consecutiva. Anna Mena i Lola Índigo amb aquest petitó a...
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Rosa.

0: 5 minutets i 2:15 de la nit, sou al backstage de Flashback i avui ja sabeu que tenim obert el Stop o Fa Cringe, aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans.
1: De moment.
0: No, de moment. Avui no arribarem a les mans, no?
1: Bueno, encara, mira, queda una estoneta per escoltar encara notes de veu.
0: I un defensa que una actitud doncs està bé, s'ha de seguir fent, i l'altre diu que allò fa vergonya aliena. Avui estem debatent si està bé o està malament, si fa cringe o si és top a rentar els llençols, només comprar-los, és a dir, sí, treure'ls del paquet, rentar-los i llavors posar-los al llit, uh-huh, i també la vaixella, els plats, gots i coberts.
1: Anem al WhatsApp.
0: Vinga.
2: Hola, hola. Doncs jo, per a res, rentaria uns llençols que acabo de comprar i que estreno jo. M'encanta l'olor de...
1: Gràcies!
2: ...de llençol nou. I a part, us deixo un consell per planxar la roba sense tenir planxa, que me'l van dir fa poc i funciona, que és barrejar amb un pot de xup-xup aigua amb una miqueta d'alcohol, i ho llences, passes la maneta i queda llis.
1: Ah, molt bé. Però llavors farà olor a alcohol, la roba, no?
0: T'anava a dir, perd tota l'olor, no, després?
1: Clar. Bueno, no ho sé.
0: Bueno, et poses aquí a dins del llit com si estiguessis dins d'un botiquí. Està bé, està bé. Mira, sí, aquí cadascú...
1: Noves experiències.
0: Per total, per no planxar, eh? Bueno.
1: Bueno, que ha dit que no renta, eh? Que tu estàs aquí divagant amb altres temes i tinc un punt, almenys.
0: Sí, no. Si ara tindràs tots els punts del món, Andrea. Vull dir, has plorat que has omplert tots els pantans de Catalunya.
1: No he plorat, he empoderat a la gent.
0: No has empoderat a ningú.
1: Els he donat poder perquè surtin de l'armari com a persones que no renten els llençols després de que tu m'hagis estat dient guarra durant 15 minuts.
0: No t'ho he dit. Hi ha hagut un oient que t'ho ha dit. Un oient que ha treballat molts anys en un magatzem t'ha dit les condicions deplorables en les que estan els llençols, que després tu et poses tan tranquil·la.
1: Bueno, ja està. Deplorables tampoc.
3: Doncs per mi és un sí i un no.
0: A veure.
3: Un sí a rentar la vaixella i els gots i aquestes coses noves que van a la boca, i un no, Andrea, estic amb tu.
1: Gràcies.
3: Venen empaquetats, venen nets. Jo mai a la vida m'havia plantejat que això pogués estar brut. Així que jo els llençols nous no els he rentat mai, la veritat.
1: Veus? Mira, ja comença a sortir la gent.
0: Sí, no passa res.
1: La gent tranquil·la, la gent que
0: tornarà
1: no s'estressa.
0: El 1417 i que tindrà puces al llit.
1: Sí, home.
0: Com has explicat abans, l'any de la picor.
1: Sí.
0: Més.
4: Andrea, doncs jo estic amb tu. Què passa? Que en els amagatzems de llençols nous no tenen protocols d'higiene? O què?
0: Bueno, doncs no.
4: No a la planxa, Andrea, no a la planxa.
1: M'agrada molt aquest missatge. No a la planxa. M'ho podria tatuar, fixa-t'hi, eh?
0: No a la platja.
1: No a la platja, no.
0: Què més ens diuen?
5: Ja. Jo també sóc partidària, sobretot el que és la vaixella, pues, tot ben net, inclús una mica de lleixiu.
0: Sí.
1: Ai, què dius ara?
5: Llençols, naturalment, sempre, quan els compres, o jo sempre els he comprat, rentats, planxats, i ja, a partir de llavors, ja sempre planxats. El plaer que et dona entrar en un llit amb els llençols planxats, amb aquella flaire de net i polit, i sobretot el planxat, és que no té preu. I la coixinera, que et poses al cap i tal, és una passada.
1: Andrea,
5: posa't les piles i renta i planxa. Adéu, guapo.
1: Una cosa, el de la coixinera em sembla ja...
0: Què?
1: Sembla demencial, la coixinera.
0: Què?
1: La coixinera.
0: Si tens arrugues, després et se't fiquen aquí al coll i no pots dormir bé, eh?
1: Ai, mira, les arrugues al coll, és que ets la princesa del pèsol. Però si posaràs el clatell allà, ni te n'adonaràs.
0: O sigui... No, a mi m'agrada tenir-ho tot maco, Andrea, no passa res.
1: Ja ho veig. Però és per un tema estètic o de comoditat? Digue'm la veritat.
0: Tot. A mi em produeix plaer posar-me dins d'un llit i que estigui tot ben planxadet, que faci olor, tal...
1: A tu et produeixen plaer unes coses més rares.
0: M'he posat jo amb les teves fantasies?
1: No, t'has posat amb mi amb altres coses. Ah.
0: Amb que no rentis els llençols, per exemple.
1: Bueno, però t'has posat amb mi o no?
0: Sí.
1: Val, anem al WhatsApp.
6: Aviam, jo estic amb l'Andrea, jo no rento les coses noves perquè dono per fet que no les ha tocat ningú, que
1: Gràcies.
6: Estan precintades, que estan en un plàstic...
0: Tu vés donant per fet coses.
6: Però sí que és veritat que hi ha coses doncs, que s'han de revisar. Els plats, per exemple, o coses de l'IKEA que estan plens de pols s'han de revisar.
0: Ah.
6: Però si veus pols, evidentment ja no ho poses a l'armari, no?
0: Bueno.
6: Però uns llençols... que a més ho fan amb unes màquines industrials, això no toca ningú, ni cap persona que es fiqui el dit al cul toca després uns llençols.
0: Bueno.
6: Seguríssim.
0: Te'n faries creus, estimada.
1: Que els has vist, tu, a cas?
0: No.
1: És que tu penses que la gent es renta el cul amb els llençols que tu t'emportes a casa?
0: No. L'ha d'estar ben.
7: Hola, que jo sóc partidari també, a part de netejar gots i plats i el que esteu parlant, les ampolles de vi, quan les compres als súpers, abans de posar-les a la taula, s'han de rentar, perquè després tothom toca aquella ampolla i queda contaminat de tothom el que les ha anat remenant.
1: És broma.
7: I grapejant, parlant així de clar.
1: És broma.
0: Jo t'he de dir que això no ho he fet mai.
1: Ah, estava pensant, estem arribant a uns nivells ja, que mare meva.
0: Quan he dit 100% he vist la cara i he pensat, mira, sí, sí, s'ho ha cregut. No, no, evidentment, les copes... És vaixella, sí,
1: val.
0: Però l'ampolla de vi, com vols netejar-la? Vull dir, no, no...
1: No, és que si un dia vull fer una macarronada a casa meva i trec el pot de tomàquet perquè tothom es posi la quantitat de tomàquet que vulgui, que he de rentar també el pot de tomàquet, hauré de rentar tots els productes que compri al supermercat ara. Jo m'estic tornant boja, eh?
0: No, home, no, tant no.
1: No ho sé.
0: Però els llençols, sí.
1: Bueno.
0: Què més ens diuen?
8: Hola.
0: Hola.
8: Nosaltres no netegem els llençols quan els comprem, perquè
1: gràcies.
8: Fa pal i ja estan nets. Apa, bona nit.
1: És que crec que hauríem de reivindicar més la mandra. Està bé la mandra, tenir mandra de tant en tant?
0: Sí, reivindica el que tu vulguis.
1: Està bastant bé, trobo.
0: Després de la mandra reivindicarem les malalties.
1: Hola! És que tu també et poses d'un pessimista, que mare
0: no,
1: meva.
0: No, però és que vols aquí... Ja has aconseguit tenir els teus adeptes.
1: Bueno, també he aconseguit rebre un WhatsApp de la meva mare.
0: No fotis.
1: Què diu? Andrea. Renta els plats i els llençols, i si no, me'ls portes a mi. Mama!
0: La teva santa mare, eh?
1: Mama, escolta'm, tu has vist tota la gent de Catalunya que no renta els llençols, no passa res. No sóc l'única.
0: No, tu has vist tota la gent de Catalunya, mama, que es tira per un pont, no passa res.
1: Hala! A veure, és que sempre et poses en lo pitjor, de veritat, eh? És que ets l'advocat del diable.
0: Ho he dit a tu, ho dic ara al micròfon, estimo la teva santa mare, m'encanta que participi al programa i que et posi els punts sobre les is, Andrea. Vull dir, tants anys educant-te perquè hagis sortit així, imagina't.
1: Qui té més raó, la meva mare amb un WhatsApp o els 120 missatges que hem rebut d'oients que tampoc renten els llençols?
0: No, no, no, n'hi ha 120, a favor teu.
1: Bueno, no,
0: n'hi ha bastants més a favor meu.
1: No, no sé jo, ara crec que t'he empatat.
0: Ja ho comptarem, va. Escolteu, que de seguida arriba en Marc Llibre, si teniu més opinions, 628-414-029. Abans també anirem a la història pop, eh? No us ho perdeu.
9: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Un WhatsApp. La teva mare és intel·ligent, Andrea.

0: Henry Méndez, Juan Magán, Luke Ra i la versió del 2026 del Rayos de Sol al backstage de Flashback. 2:15 de 10 de la nit. Atenció, perquè el Barça juga al Bada Barça de Flashback i aquesta temporada, de moment, el Barça compta tots els partits per victòries. 4 victòries a la Lliga i també una victòria a la Champions.
1: Sí, a més, és que ja té 12 dels 12 punts possibles. És l'únic equip de primera que ha guanyat tots els enfrontaments que ha disputat. Sí. I aquest cap de setmana l'equip de Flick torna a València per enfrontar-se al Llevant. Diumenge, 4:15 de la tarda, Llevant-Barça en directe a Flashback. Viu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça, la Judit García, el Víctor García i en Marc Llibre.
0: Doncs vinga, va, escolteu el Bada Barça aquest diumenge contra el Llevant, el Bada Barça patrocinat per la xarxa Ford de Catalunya i també per Estrella Damm. No us ho perdeu.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback. Flashback.
0: Fent camí a 9:15 de la nit, avui amb la visita d'en Marc Llibre, també d'en Jordi Boixaderas i també de Bruno Mars. Mira, aquí el tenim, I Just Might.

0: backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minuts i 3 quarts de 10.
2: I avui al backstage tornem a l'escola, ens traslladem a una classe d'història, però parlem dels fets històrics que ens interessen.
1: Sí.
2: De què rius?
1: Que em posa com cada dimarts. El guió.
2: Perquè l'any passat era una secció que veiem els dimarts.
1: I he pensat, i m'he quedat mirant-te en plan, a veure per on comença. A veure
2: no,
1: què diu.
2: Vaig copiar la introducció de l'any passat
1: sí.
2: I no...
1: Però
2: no,
1: bueno, està molt
2: no
1: bé.
2: Canviat, que... no he canviat el
1: lloc. O sigui, t'has ficat una trampa tu sola i t'estava mirant en plan, la liarà o no la liarà?
2: No, home, no, molt soc bé, una gran professional.
1: Ets una autèntica professional.
2: En fi,
1: què?
2: Que com cada dijous sí. Aquesta temporada parlem dels moments més icònics de la cultura pop. Ho heu encertat? Parlem de Lady Gaga.
1: Això és nou dels dijous, eh?
2: Això no ho posava el guió,
1: no,
2: eh?
1: No, i m'agrada molt. Ho heu encertat? Serà el teu claim. Ho heu encertat?
2: Val, ara serà així cada dia.
1: Cada dijous, cada dijous. Sí, sí.
2: A veure, Lady Gaga és una icona pop
1: sí.
2: I ha protagonitzat, com a tal, moments que han marcat tota una generació. I just aquesta setmana farà 16 anys d'un dels moments més icònics que ens ha donat Lady Gaga. Segur que tots ho recordeu.
1: Sí.
2: El mític vestit de carn
1: Que
2: va portar el 2010.
1: Un vestit de carn que és com un llençol no rentat. Vull dir, quina pudor que devia fer allò.
2: Sí, allò devia fer molta pudor. No com els meus llençols que fan olor de nou, olor de net, que no tenen arrugues.
1: Fa ganes de dir olor de nous.
2: Sí, també, eh?
1: Sí, perquè menges al llit.
2: Del que tu vulguis. No, això sí que no ho faig, eh?
1: Va, anava a dir.
2: Tu sí que ho fas, crec, això. Em consta que sí.
1: Sí, perquè quan miro sèries menjo fruits secs al llit.
2: Mira, per dijous que ve, Stop of a Cringe serà això, menjar al llit. Et vas aquí de net i després ets un guarro que deixes molla.
1: No, després
2: molla,
1: he de passar l'aspirador pel llit perquè queda... però jo cada setmana canvio els llençols, eh?
2: Sí, perquè tenen allà molles de...
1: Bueno, una mica d'engronetes, sí, sempre n'hi ha. Sí,
2: en fi.
1: Què?
2: Tornem a Lady Gaga.
1: Vinga, va.
2: El 12 de setembre del 2010 va ser quan Lady Gaga apareixia a la catifa vermella dels VMAs amb un vestit fet de carn crua. Amb sabates i barret inclòs, eh? No sé si us en recordeu.
1: Això sempre ho he parlat amb el meu tiet, que les comparses de carnaval,
2: sí.
1: El vestit està currat al 100% quan porten un folre per les sabates.
2: És veritat.
1: O sigui, si van amb les típiques Nike blanques, dius, aquella disfressa perd caché. Però, en canvi, quan porten la sabateta tapada i forradeta, dius, mira, aquests s'ho han currat. Doncs Lady Gaga va portar tot el vestit de carnaval al següent nivell. Sí, sí.
2: S'ho va currar i va ser el 12 de setembre, eh? És a dir, demà passat, dissabte... Sí. Farà 16 anys.
1: 16 anys, Déu-n'hi-do.
2: Aquella nit Lady Gaga va guanyar 8 dels 13 premis als quals estava nominada, inclòs el de millor vídeo de l'any per Bad Romance, però clar, ningú se'n recorda d'això perquè la gent només se'n recorda del vestit de carn.
1: Que fort que el teu outfit, no? El teu look, el que portaves posat, eclipsés
2: sí.
1: Que vas guanyar 8 de 13 premis, ningú se'n recorda.
2: I és una xifra altíssima.
1: Home,
2: ja, 8.
1: T'ho diràs.
2: O sigui, com si fossin 8 de 20. 8 premis són moltíssims. Què passa? Que l'any 2021 Lady Gaga va fer una entrevista a Vogue i va explicar tots els detalls d'aquest vestit. Era un disseny de Frank Fernández, però la idea va ser de House of Gaga, que és el seu equip creatiu.
1: Val.
2: Concretament, qui va donar la idea per primer cop, no? a qui se li va encendre la bombeta per primera vegada, va ser la seva maquilladora, Val Garland, que és una maquilladora famosíssima.
1: Val Garland.
2: Doncs... Doncs ella li va explicar que un cop va anar vestida de salxitxes en una festa i li va dir, va ser una bona manera perquè ningú se m'apropés.
1: Hala!
2: I Lady Gaga va dir, però per favor, si això és una idea brillant, hem de fer alguna cosa així.
1: I tan brillant, que ja veus si brillava aquella carn.
2: Sí, brillava,
1: quin
2: sí.
1: Fàstic.
2: Llavors li va proposar el seu equip creatiu.
1: Sí.
2: I Lady Gaga explica que un dels estilistes que va ajudar a cosir aquell vestit era vegà.
1: Hòstia, nano!
2: Si tu imagina't, aquella persona que potser portava anys sense tocar un tros de carn es va trobar en la situació d'haver de cosir trossos de carn. Perquè la carn, a més, estava cosida a un corset.
1: Mare de Déu, senyor.
2: És molt graciós com ho explica Lady Gaga, perquè diu, no us penseu que me la van llançar així i es va quedar enganxada al cos i es va aguantar. No, no, o sigui, allà hi havia un treball de patronatge de gent que va començar a cosir la carn en un corset.
1: Sí, sí, vinga, aquesta petxuga, pam, posa-la aquí, saps?
2: Sí.
1: Déu meu.
2: Aquest tall aquí no queda bé.
1: Exacte. Gira'm el bistec.
2: Portava un barret. és que és molt fort, això. Després una olor al cabell, segurament. Que això també ho diu ella, que fotia una olor.
1: Bueno, clar, pues, haver-ho pensat abans, lady.
2: No, però és molt interessant la proposta perquè no va ser un vestit amb un objectiu només estètic o artístic, sinó que també hi havia una reivindicació al darrere.
1: Tu creus que la gent recorda la reivindicació? Perquè jo crec que no.
2: Ja. En aquesta entrevista de Vogue. Va ser, explica que va ser una reivindicació contra la política Don't Ask, Don't Tell, que era una política que bàsicament el que defensava era que els membres de les forces armades dels Estats Units no podien dir quina era la seva orientació sexual i els seus caps tampoc no els hi podien preguntar. O sigui, era una cosa que havien de portar una miqueta en secret. I Lady Gaga el que diu en aquesta entrevista és que si estàs disposat a morir pel teu país, què més dona que siguis gay, que siguis lesbiana o el que siguis. Llavors, amb aquest vestit una mica venia a reivindicar això.
1: Que tots som un tros de carn, no? Al final. Era una mica el gir dramàtic d'aquest vestit.
2: Pot ser el missatge, sí, si vols entendre així.
1: Sí, al final. Déu-n'hi-do, em sorprèn moltíssim i no recordava aquest moment tan icònic de la nostra història pop que t'has encarregat, Andrea, de tornar a l'actualitat. Déu-n'hi-do, eh?
2: Fa 16 anys, eh? Això ens demostra també que ens fem grans.
1: Però que tenim memòria encara, que ens en recordem, veus? Això és bo, és bo.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
1: El Backstage a Flashback arriba Shakira al costat de Burna Boy, aquesta que es diu Die Die.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I en Marc Llibre. Bona nit, Marc Llibre.
2: Bona nit, vaqueros.
1: José Maris.
2: Sí. Aviam, avui deixem una mica de banda el salvatge internet, d'acord? Per parlar de la segona cosa més important, de les coses menys importants, és a dir, Catalunya.
3: Val.
1: Buah.
2: Sembla bé?
1: Catalunya és la segona cosa?
2: Sí, la primera és el Barça i en el meu cas ha empatat amb ma mare.
1: Va. Doncs vinga, va, per parlar de Catalunya, el backstage són això.
2: Sí. Demà, com ja sabreu, perquè teniu una cosa que es diu calendari, que sí, sembla estar buit perquè no teniu cap amic que no sigui imaginari...
1: Va, pensava que anaves a dir no. Demà perquè teniu festa.
2: No. Demà és 11 de setembre i, com cada any, des del 1886, els catalans celebrem la diada del nostre país, commemorant aquell fatídic dia de 1714 en què va caure la ciutat de Barcelona davant les tropes borbòniques de Felip V, provocant la pèrdua de les institucions i llibertats polítiques.
1: Però què has vingut a fer avui? Una classe d'història?
2: Història, sóc el Junqueras.
1: Clar, o sigui... Ojo que no sabries llegir el guió, eh?
2: És que visc en una presó. Bueno, ja fa molts anys, sobretot en l'època del procés independentista, quan tot estava per fer i tot era possible, i els catalans teníem il·lusió i treballàvem d'escombriaire recollint papers de terra, que aquest dia, a banda de ser un dia de celebració i orgull nacional, també és un dia de reivindicació.
3: Sí.
2: Què passa?
1: No passa mai res.
2: Que el 2017 la classe política catalana ens va decepcionar.
1: Sí.
2: Després la classe política espanyola ens va reprimir.
1: Val.
2: I una mica més tard un xinès de Wuhan, que de postres va fotre un ratpenat, ens va acabar d'adormir a tots.

0: hem d'adaptar les coses que molen avui en dia per tornar a molar, posar-nos al dia i fer ressorgir de les cendres dels contenidors d'Urquinaona com si fos un nou fènix la il·lusió de tots els catalans i catalanes.
1: Ostres, però clar, què hauríem de fer per molar?
0: Total.
2: A veure...
0: que porta un llistat de propostes que podem utilitzar els catalans basades en modes actuals que ens farien pujar el que es coneix com a aura.
2: Ai, no!
1: Oh, ens farien pujar l'aura com a catalans?
0: Ara ho has dit.
1: Sí! Increïble!
0: Algunes són aplicables al dia a dia i d'altres crec que són interessants posar-les en pràctica ja demà, per la diada.
1: Ah, o sigui, hi haurà gent al carrer que de cop estarà fent una cosa que tu hauràs dit i es veuran al carrer i diran, ets l'oient del backstage?
0: No? L'Spiderman.
1: L'Spiderman, sí.
2: M'encantarà que passi això, m'encantarà aquest moment.
0: Marcant tendències, com sempre.
1: Molt bé.
0: Doncs això, escoltem dues cançonetes guapíssimes i us explico.
1: Una.
0: Una només?
1: Una, sí, home, sí, tenim moltes ganes de sentir A veure què ens portes avui.
0: Hòstia,
1: modes adaptades a tenir més aura com a catalans.
0: Modificar la català, no, millorar-la.
2: Perfecte. Agafeu paper i boli. Teniu una cançó només per aconseguir un paper i un boli.
1: Vinga, let's go. De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: de 8 a 11. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I en Marc Llibre, el nostre pistoler. Això és el que ens passa als catalans, que sempre perdem. Uau, uau, uau.
2: Sí, i la bola aquella de pols.
1: No? Quan parles i algú ningú t'escolta.
2: Clar, estem més sols que l'una.
1: Estem així, eh?
2: Aviam, com deia, hem de retornar la il·lusió als catalans, tornar a ser al centre d'atenció, tornar a molar com molàvem abans de l'1 d'octubre.
3: Ni oblit ni perdó.
1: Val.
2: I per això crec que ens hem d'adaptar als nous temps.
1: Vinga.
2: I gràcies a la marihuana jo avui us porto algunes propostes de com fer-ho. Som-hi, va.

0: La primera proposta va relacionada amb un element molt important de la diada, la samarreta.
1: Val.
0: Una samarreta que sembla que l'hagin dissenyat uns professors d'esplai després del seu nou porro, però que en realitat és obra de l'ANC,
2: sí,
0: que vol dir Assemblea Nacional Catalana, tot i que veiem com van les coses, aviat voldrà dir aneu a cagar.
3: Aneu a...
0: Aquesta samarreta, a banda de ser tan lletja que si la llences al contenidor de roba amiga, el contenidor te la vomita...
2: Sí, no l'accepta.
0: Té un altre problema encara més gran, i és que el nostre imaginari ja la relacionem directament amb la derrota.
2: És veritat, sí, això.
0: Per tant, primera proposta, canviar samarreta per una que ens demostri valentia i victòria, com per exemple la del Barça amb el nom de Hansi Flick que portava el noi que van atonyinar ells.
2: Oh, és boníssima!
0: Aquesta podria ser la samarreta de la diada.
2: Sí. Hansi Flick, heroi dels heroi catalans, eh?
0: Sí. Compreu?
3: Comprem, oh, sí, 100%. Sí, sí, sí. Oh.
0: Segona proposta, aprofitar el fenomen Batalles de Farmajaure per promocionar la cultura popular catalana.
2: Mare de Déu.
0: Això de Farmajaure, bàsicament, és fer l'idiota davant de molta gent.
2: Sí.
0: Representant balls, gestos i coreografies que no entén ningú. I aquí d'això en sabem moltíssim. Hem basat tota la nostra cultura popular en això. Aprofitem-ho, no? Per tant, perquè a la diada no convoquem una batalla de farmejar a la plaça Catalunya en la que participin gent que mengi 400 calçots,
2: vale,
0: que ballin sardana, gent que piqui amb bastons o no sé què collons fan els bastoners,
2: no, sí, Marc,
0: uns que toquin la gralla, o, per exemple, els castells de Vilafranca.
2: Val.
0: En una batalla de farmejar, haurà davant de 400 Terians. Aixequen un 4 de 10 i quan l'enxaneta està dalt de tot, en comptes d'aixecar el braç, faci 6-7, 6-7.
2: 6-7? Una enxaneta fent 6-7?
0: O...
3: Sisplau, no, eh?
0: Ojo, 4-9, 4-9, 4-9. I així reivindicar la dificultat del castell, no? Forten, forten. I la gent, hòstia, ha fet un 4 de 10.
2: Per això pels nobs que no saben comptar pisos, no? Dels
0: clar,
2: castells.
0: Exacte.
2: Doncs que com a mínim l'enxaneta t'ho digui. Hem fet un forten, forten.
0: Forten, forten.
3: Això em mola bastant,
0: està bastant guapo, eh? Sí. Bastanta aura, no? Més propostes que aprofitar.
2: Vinga.
0: El GTA. Ara està tothom que no caga amb l'estrena del nou videojoc Grand Theft Auto,
2: sí,
0: que és una saga de l'empresa Rockstar, que bàsicament és un món obert on vas delinquint sense remordiments.
2: Molta aura.
0: Molta aura.
2: El personatge del GTA té molta aura, clar.
0: El tema. La violència i la delinqüència aquí ens preocupen moltíssim, sí, però els americans l'han normalitzat i n'han fet negoci d'elles. Ja sigui a partir de videojocs, de música, del cinema, hem de fer el mateix nosaltres. Aprofitem com estan les coses i fem un Grand Theft Auto Barcelona.
2: Ojo!
0: On hi hagi atracaments, tirotejos, jocs d'empanades argentines... Cridaria l'atenció i la gent aniria més tranquil·la pel carrer, perquè a casa ja ho hauria vist, no?, davant de la seva pantalla,
2: sí,
0: mentre es masturba i menja Doritos, que és el que fa la gent que juga al GTA.
2: Jo crec que aquesta idea l'ha intentat portar Desigual.
3: Ho estava pensant.
2: Amb l'anunci, i els ha sortit,
0: Una
2: molt
0: mica
2: malament.
0: Raro.
3: Els ha sortit fatal.
2: Molt malament.
0: Amb la música igual. Tenim música poc violenta.
2: Home, i tant.
0: Vull dir...
2: Mira, clar, escoltem això. No em vull saber. Què reivindiquem aquí?
0: Clar. De fet, el més violent que tenim a la música catalana és escoltar un senyor de 40 anys amb una boina i ulleres de color groc fluorescent que es diu Guillem Soler. Això,
2: Marc!
0: I al cinema i sèries igual. Només tenim sèries de professors de filosofia, nens amb càncer, nenes que juguen a l'hoquei... Vull dir...
2: És veritat, eh?
0: Que s'han d'espavir.
2: Molt groguet tot.
0: Han d'haver-hi més morts, que la gent es motivi, que la gent digui, hòstia, els catalans, bueno...
2: Més crims, no?
0: Més crims.
3: Bueno, tenim crims, mira.
0: Sí, però ja se l'estan emportant a Espanya.
2: Sí, poc li queda a Catalunya.
0: Més coses, els mordocus.
2: Home!
0: Aquest passatemps, que és una barreja de sudoku i resoldre un crim.
2: Sí.
0: Carles Porta, què estem fent que no tenim mordocus amb l'assassí del Cúter, la Rosa Peral, Brito i Picatoste? Això la gent ho compraria... Segur, no?
2: Tant, 100%.
0: Tu imagina't estar a la platja, no? I intentar buscar on està el Sansa, no? Aquí on està el...
2: Però és que, a més, tothom del voltant de la platja sabria la història i et vindria a ajudar.
3: Clar.
0: Ara.
2: Saps? Molaria molt, coneixeries penya random.
0: Faria societat.
2: Comunitats, sí, sí.
3: Un moment, acabem de donar una idea boníssima. Com algú ens plagi aquesta idea, tenim la gravació, eh?
2: Arroba Mordoku.
0: I, per últim, la IA.
2: Ui.
0: Aviam, hem d'aconseguir que l'IA...
2: Només... no en vull saber res, sí, és una zona de fons, saps?
0: Hem d'aconseguir que només parli en català, que sembli que visqui a Sant Jaume de Frontanyà.
2: M'encantaria.
0: Jo ja sé que els catalans són molt porucs i el de la intel·ligència artificial em fa por perquè en robarà la feina.
2: Val.
0: Però no patiu, perquè sempre hi ha feines que no es traurà la intel·ligència artificial, sempre podem ser narcotraficants, perquè no m'imagino jo al xat GPT amb un Seat Ibiza portant hachís des del Marroc.
3: Jo tampoc.
0: A part, jo tinc moltes ganes que al futur les màquines s'apoderin, sí, de tot i ens relacionem sentimentalment amb elles perquè surtin relacions precioses entre una noia que es diu IA i un nom que es diu IU.
2: Oh, Dios!
0: Estaria tan guapo, no?
2: Entre la IA i el IU, i tenen un fill que es diu IO.
0: Jo.
3: I quan sigui àvia serà la iaiaia.
0: Que no fiques, diu, la iaiaia. Idiota.
2: En fi, jo espero que hi hagi demà molta gent a la Diada que estigui fent alguna d'aquestes opcions que ens has portat.
0: Els castellers, apunteu. 6-7, 6-7.
2: Fortem, fortem. Gràcies, Marc Llibre.
0: A vosaltres.
3: Adéu. Cada dia, quan es fa nit, Backstage, a Flashback.

0: El so de David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone. Anem a la 11.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: el 3 de setembre de l'any 2017.
1: I el número de la sort, el...
0: el 3. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. Les 10 i 10. De seguida, Jordi Boixaderas entra al backstage de Flashback. No us ho perdeu.

0: brossa.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits.
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Avui entra al Backstage a Flashback un actor català. Probablement la seva veu us soni moltíssim perquè també és actor de doblatge i ha doblat noms de nivell de Dwayne Johnson, Daniel Craig o Russell Crowe. Potser l'heu vist també a la televisió, en sèries com Vent del Pla o Poble Nou, però avui ve al Backstage a presentar la seva última obra de teatre, que es diu La Truita, i que es pot veure al Poliorama des del 30 de juny. Jordi Boixaderas, benvingut al Backstage.
4: Moltes gràcies.
3: La primera pregunta que fem aquí, per començar, sempre és molt profunda, per conèixer una mica la gent, no, ja veuràs que és molt senzilla, és que demanem que la gent puntuï el seu dia de l'1 al 10. Què tal estàs avui?
4: Avui estic al 7.
3: Al 7?
5: Sí. Molt bé, notable.
3: I claríssim, eh? Has anat a...
4: Sí.
5: Parlem de La Truita, que és aquesta obra de teatre que vau estrenar el juny. Clar, ja porteu unes quantes funcions des del juny. Com han estat aquestes primeres setmanes?
4: Han anat molt bé. Parteix d'una lectura que es va fer a la Sala B aquest fa temps, no? Uh-huh. És un títol autor francès, viu i bastant jove, no? El Baptiste Amant. I va arribar aquesta obra a la Beckett, i la Beckett ja sabeu que són gent que són experimentadors. Sí. I van fer una lectura pública i va ser un èxit absolut. A més, va ser una lectura bastant llarga, de 2 o 3 hores. No? I a partir d'aquí, doncs, vam veure que valia la pena, sobretot l'Emma i el director, el Ferran Utzet. No? I van estar lluitant fins que la van aconseguir posar en peu. I la veritat és que sí, que té una cosa màgica que conec amb tothom. És una família, ens presenta bàsicament una família, no? D'uns pares, 3 filles i les corresponents parelles, i la gent connecta de seguida amb el que els hi passa a aquesta gent i s'hi fiquen molt, la veritat, s'identifiquen molt.
3: Clar, el tema aquí és que passa tot en un dinar familiar i a vegades els dinars familiars doncs poden ser una mica complexos, no? Potser per això la gent s'hi sent tan identificada, perquè diu, hòstia, això a mi també m'ha passat a casa amb el meu tiet o m'ha sortit aquí de cop el meu pare a tocar-me els nassos.
4: És quasi un gènere, no? Les pel·lícules que tracten sobre dinars i sopars familiars, sí. On es destapa l'olla dels trons i comencen a passar coses, sí, sí. És un esdeveniment favorable que passin aquesta mena de coses, perquè no, hi ha el xoc una mica de les personalitats.
3: Que xulo això que partís l'obra, que decidiu fer-la, d'una lectura, no? Això passa habitualment.
4: Mira, sempre que es fan lectures, la majoria de vegades es fan lectures, sempre es diu, ostres, això ho hauríem...
3: S'hauria de fer, no?
4: Ho hauríem de fer, sempre, sí, sí.
5: Això és
4: sempre...
5: com quan parles amb algú i li dius, a veure si posem un dia i ens veiem.
4: Sí.
5: I després no passa.
4: Després no passa perquè costa molt aixecar les coses, no? Mm-hmm. Sobretot quan són textos, la gent més aviat té por dels textos, no? Vull dir, aquesta és una obra bastant de text, i bé, perquè s'arrisqui un productor i s'arrisqui o una sala o algú, doncs, a tirar-ho endavant, ho ha de veure molt clar.
5: Està molt guai tenir-te tu avui al Backstage per parlar de teatre, perquè justament aquesta setmana hem conegut les dades del balanç de la temporada teatral del 25-26 i hem sabut, i llegeixo les dades literalment, que el Teatre Barcelona ha tornat a batre un rècord històric amb més de 3 milions d'espectadors, més de 100 milions d'euros de recaptació i amb una ocupació mitjana del 67%. Mm-hmm. Tu què en penses d'aquestes dades? Es fa il·lusió?
4: Molta, jo crec que sí. A veure, es pot relativitzar tant com es vulgui. Es pot dir, doncs, que aquestes xifres corresponen també a espectacles musicals que tenen una altra dinàmica i que omplen molt més i que estan dirigits a un públic més generalista, que també sí, doncs, hi inclouen espectacles com el Mago Pop, per exemple, no? Els que fa el Mago Pop. Però, tot i amb això, el teatre de text i el teatre de petit format ha crescut i, sobretot, remarcaven que les sales petites havien crescut, les sales de petit format. Això és molt important, no? Perquè les sales de petit format és on la gent ensenya els seus treballs, els seus primers treballs, o els seus treballs on considera que pot saltar, diguéssim, el teatre comercial, el teatre de més ample registre, no? Aleshores, tot això és esperançador.
3: Mira, precisament, la setmana passada vam tenir l'Enric Auqué al Backstage de Flashback i ens va parlar de rituals abans de sortir a l'escenari i deia que en el teatre el que li passava és que si un dia s'havia begut un Aquarius i s'havia fotut un plàtan, llavors el següent dia, i la funció havia sortit bé, la següent funció havia de fer el mateix i en el mateix ordre i que com que anava afegint rituals. Jordi Boixaderas té rituals abans de sortir a l'escenari?
4: Jo no tinc rituals perquè, a veure, és cert el que això... El que diu l'Auqué, que tu et poses uns passos així previs abans de començar i aleshores sembla que això et condiciona.
3: Doncs. Va.
4: Va, aleshores, hi ha molt efecte d'abans de l'examen, d'abans de sempre, eh? O sigui, no el dia de l'estrena, jo crec que sempre, no? Qualsevol cosa nova que facis o qualsevol cosa que canviïs,
3: sí.
4: Tens la sensació de que pot tenir un efecte, no?
3: Ai, la tensió aquella.
4: Sí. Ahir no ho vaig fer i avui ho he fet. Què passarà, no? perquè el dia que passa alguna cosa realment t'agafa un atac de pànic, no? El dia que t'has pres, doncs jo què sé, un dia em vaig prendre jo un guaranà, una cosa d'aquestes,
3: sí.
4: Vaig notar que el cor em anava una mica més de pressa i, clar, i aleshores tot es magnifica, perquè saps que has d'acabar la funció.
3: A mitja funció.
4: Pots trobar malament.
5: Clar.
4: I que, em diràs tu quina cosa més ridícula. però tot això, clar, és, amb l'efecte aquest de què passarà, no podré sortir de l'escenari i haurem d'acabar la funció, això agafa com una importància.
3: Hi haurà més crits del compte al dinar de cop, saps?
4: Sí.
3: O alguna història així.
4: Què ha passat avui, no?
5: I això coincideixes amb l'Enric Auque, que només és amb el teatre, o en el teu cas, que també ets actor de doblatge i actor de televisió o cinema, també et passa?
4: No, és el teatre.
3: T'hem vist fer bastant de tot, Jordi? Vull dir, has estat, com comentàvem ara, actor de teatre, actor de doblatge. Quin ha estat l'ordre una mica que has anat seguint? O t'has anat trobant amb diversos projectes i has dit, mira, aquest m'interessa, l'agafo, i has anat fent així?
4: Sí, és una mica el que m'ha portat la vida, Sempre he considerat que ampliar registre era beneficiós. Comences pel teatre i t'ofereixen ser locutor de ràdio, doncs sempre et beneficiarà, crec jo. T'obrirà possibilitats, t'obrirà habilitats teves que no et coneixes, no? T'ampliarà una mica els límits i te'ls coneixeràs millor. I aleshores he seguit una mica aquesta filosofia fins que he vist, escolta'm, no, això no, ho has provat, però no és el teu.
3: Prova i error, una mica, està molt bé això. Us imagineu de cop Jordi Boixaderas presentant el backstage? És que t'imagino moltíssim amb aquesta veu de ràdio de nit que tens.
5: Sí.
3: Tens un tros de veu que seria increïble pels nostres oients. De cop deixar d'escoltar-nos i escoltar
5: la
3: Jordi
5: Boixaderas. La meva veu de pitu, per
3: exemple. No, però... Hòstia, nano.
4: No, conec l'ofici, que és importantíssim. I això, aquí hi ha una manera de fer i una manera de com són les coses que fa que vosaltres us sentiu supersegurs davant del micro i que pugueu reaccionar davant de qualsevol cosa, que això és el que importa, no?
1: Cada dia, quan es fa de nit, backstage, a Flashback.

0: 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al backstage de Flashback amb Jordi Boixaderas. Parlem una mica del món del doblatge. Recordes els primers projectes, les primeres pel·lícules que vas doblar?
2: Va ser a l'època en què va esclatar el món del vídeo domèstic i per omplir videoclubs doncs, s'aprofitaven pel·lícules de sèrie B, pel·lícules que no s'havien estrenat, italianes, americanes, estrangeres, pel·lícules de terror, que estaven molt bé, realment.
3: Ala.
2: Sí, no, jo és una època que no en tinc mal record. Bueno, es doblaven per primera vegada en castellà. I això que feia? Bueno, que tenies... Jo vaig, en un dels estudis que van començar a fer això, em van fer una prova, em van agafar, i estava contractat. Aleshores vol dir que ho has de fer, en principi, tot. Un dia et toca fer els ambients, un dia et toca fer un dolent...
3: Clar, és una gran escola, això, no?
2: Exacte, sí. Has d'estar allà de primera hora fins a última hora pel que et necessitin.
3: Clar, és com una residència.
2: Una mica, estàs
3: allà ficat...
1: Com estar de guàrdia,
2: sí,
1: no? Una mica,
2: un
1: hospital.
2: Sí. I avui et toca fer dibuixos i demà et toca fer doncs, un majordom i demà passat et toca fer un guerrer.
3: I deu haver un moment en tu que et marca i que dius, val, aquest és el primer paper que m'ha fet com moltíssima il·lusió, que m'ha encantat. Quin és el primer paper que vas haver de doblar que et va fer realment il·lusió?
2: O sigui, el paper, diria jo, que va canviar la meva situació dintre de la professió va ser Gladiator, que devia ser l'any 2000-2001, una cosa així. I fer Gladiator, no, en el moment en què ho feia, tampoc hi vaig donar un valor importantíssim. O sigui, no hi vaig donar el valor d'Òscar, que va ser després,
3: clar,
2: i de pel·lícula de referència.
1: No, perquè no ho sabies en aquell moment.
2: No, era una pel·lícula de romans.
3: Clar.
2: Ric Discot, però una pel·lícula de romans. Pensaves, bueno, n'hem vist...
3: Se n'han fet unes quantes,
2: sí.
3: clar.
2: Sí, no? Però realment a partir d'aquí sí que és veritat que van canviar molt les coses.
3: I això és que, bueno, a mi m'interessa moltíssim. A mi m'havien explicat que moltes vegades el que us passava als dobladors, als actors de doblatge, és que vèieu, vèieu tota la pantalla negra i vèieu només la boca de la persona a la qual havíeu de fer el doblatge. Això continua passant o ara ja veieu tota la pel·lícula?
2: Encara. Va començar amb l'època de la pirateria. Es van espantar molt amb la pirateria, encara ho estan, les mesures de seguretat encara són vigents, no? I aleshores, amb determinades coses, com per exemple, potser Transformers és el més descarat, perquè jo no he vist mai una pel·lícula de Transformers. No sé quina forma té la bèstia, i ni abans ni després, no? I m'he passat tota la vida doblant a l'Optimus Prime, i veia de l'Optimus Prime... És que, a més, era un ombre, era un cercle amb un ombre de boca que parlava i a vegades ni això, a vegades...
1: Uau.
3: I no has ni anat mai al cinema?
2: No he vist mai una pel·lícula de...
3: No t'ha cridat l'atenció, probablement.
2: És una mena de pel·lícula que no aniria a veure mai,
3: per exemple,
2: no?
3: On conviden o no hi vaig, no?
2: Sí, exacte, si em diguessin hi has d'anar, doncs hi aniria.
3: Clar,
2: no?
3: Feu el favor, home.
1: Clar, que això també deu ser ràndom, anar al cinema a veure una pel·li i... T'estàs sentint a tu mateix o les veus en versió original?
2: No, si de tant en tant jo crec que has de fer un control. Però que no te'n vagis com...
3: Que no te'n vagis, clar.
2: Què vaig fer realment, el que vaig fer, si la vaig encertar o si... Jo crec que el primer crític ets tu, sempre.
1: Hi ha un altre tema al món del doblatge, que són els accents. O sigui, parlar amb accent d'una altra nacionalitat. En el teu cas, tu vas posar la veu a un personatge de Nuremberg, que era un nazi, però els actors, quan es preparen un personatge que ha de tenir un accent, tenen mesos per preparar-s'ho, per practicar, per anar a classes. Tu comentes que a vegades arribes allà i ni tan sols estàs veient la pel·lícula, no saps ben bé el que has de fer, llavors com ho fas per posar accents?
2: La qüestió de l'accent és bastant espinosa. A vegades és argumental, com en aquest cas. En aquí em van posar un senyor que em va ajudar, un alemany que em va ajudar moltíssim, i amb aquesta estona, tota l'estona que fos necessària, per dir un any, 1922, concretament, en alemany, vaig estar 20 minuts, per intentar...
1: Clar.
2: Concretament això, les altres coses, però no tant, no? Ara bé, jo sóc partidari bastant de, si es pot saltar el tema dels accents, saltar-se'l, perquè sempre és compromès, per això que tu deies. Nosaltres podem fer una caricatura de l'accent. El que a vegades fem és, bueno, doncs, no enllaçar les paraules, no? La persona que aprèn un idioma, doncs, l'últim que fa són els enllaços, no? I intenta parlar paraula per paraula, no? I que es noti que és estranger sense diguem-ne, significar-se amb cap accent. Però és bastant difícil i és bastant complicat, no? I me'n recordo d'una vegada, concretament, a mi a vegades em toca doblar el Javier Bardem. I era una pel·lícula en què ell feia d'un narco i parlava amb anglès, amb accent colombià.
1: Ostres, quin merder, no?
2: Ho feia perfecte, eh? Ell ho feia perfecte, per això, no? Perquè són gent molt disciplinada i el Javier Bardem, concretament, dels que més, i s'ho havia preparat, i sonava perfecte. Clar, m'han dit, tu fes castellà amb accent colombià. No vaig, els vaig dir, no sóc capaç.
3: Clar, i ho havies de fer el mateix dia.
2: Sí.
3: Perquè devia tenir unes hores d'estudi, sí, no? I has de doblar-ho aquell dia.
2: Hi ha gent que és capaç una mica de fer, diguem-ne, que una simulació, una cosa que en principi la compra, si ets de la llengua, a la llengua final, o sigui, de la llengua que, a la que va destinada al doblatge, però jo en aquell moment doncs, no vaig ser capaç, els vaig dir, no sé qui ho va doblar al final, però no vaig veure encara.
3: Un altre dels personatges que has doblat és James Bond, has doblat a Daniel Craig, que és James Bond, però clar, abans qui feia de personatge de James Bond era un altre actor, llavors també hi havia un altre doblador. A tu quan et fan la trucada i et diuen, mira, et toca, t'ha tocat, no sents la pressió de dir, ostres, això és una cosa com molt grossa que ja s'ha fet abans i ara m'he de posar jo a fer-ho?
2: Sí, però estem bastant acostumats nosaltres a una mica això de les missions impossibles, eh? A veure, una cosa és que no et vegis capaç de fer, una altra cosa és que et proposin un paper, no hi ha cap motiu per dir que no, en principi. I jo el Daniel Craig l'havia doblat amb algunes coses abans.
3: Vale.
2: No era la primera vegada, no? I van considerar que em tocava a mi, i bueno, vaig dir, escolta'm, doncs posem-s'hi, farem el millor que puguem, i ja està, sempre estàs amb una mica així esperant la patacada, doncs, però en aquest cas també va anar bé, perquè ell com a James Bond ha sigut un dels més celebrats, crec jo, i es va ficar molt en el paper, i un cop en fas un ja, agafes una mica el to, no?
3: Això us passa molt als actors de doblatge, que moltes vegades aneu de la mà del propi actor.
2: Sí, procuren no canviar perquè la gent es queixa.
3: Llavors tu vols que Daniel Craig li vagi bé tota la seva vida.
2: Sí, tots els meus putxinel·lis, i els desitjo el màxim èxit i tots proves, em donen feina cada any.
3: I tant. De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al backstage de Flashback amb Jordi Boixaderas.
2: Has fet doblatge d'animació, també.
3: Sí.
2: Un ratolí malvat a la pel·lícula de Tom i Jerry, Balú,
3: sí,
2: al Llibre de la Selva. Quina diferència hi ha entre doblar un actor real i un dibuix?
3: Bé, passaríem com si l'equivalent de, del teatre ens canviar de gènere, com si fessis teatre infantil o fessis farsa, no?
2: Uh-huh.
3: Et permets un altre, tot un altre tipus de recursos, et permets més estridència, més volum, més... No cal que et continguis tant, no?
2: Uh-huh.
3: Pot ser una mica més exagerat amb tot i té el seu atractiu també, no? Dintre el que correspondria el métier del teatre, doncs, és un tipus d'actuació que és divertida. Jo penso que és divertida, no?
2: Clar, jugues més, no?
3: Jugues més, no? Tens més llicència per moure't, per inventar, fins i tot, i per arribar a un extrem, no? Vull dir que està bé.
1: Tens algun personatge preferit de tots els que has fet, ja sigui d'animació o un actor real? Algun personatge que t'hagi agradat especialment posar-li la veu?
3: Et vas encarinyant amb tots. A la mesura que els vas coneixent i a mesura que els vas veient treballar i que els hi vas coneixent els tics, doncs et vas encarinyant i hi ha una espècie de, per nostre, òbviament, però per ells no, una espècie d'agermanament. I un que em va fer molta gràcia doblar, perquè era un personatge que sempre m'hi he identificat i m'ha encantat, va ser el Capità Haddock, a Tintín.
1: Que xulo.
3: Que jo l'havia llegit de petit.
2: Còmics,
1: eh?
2: Sí. Mítics.
1: Sí.
2: Ostres. T'ha passat mai que algú t'hagi reconegut per la veu?
3: Sí, moltes vegades.
2: De cop està pel carrer i que et diguin, hòstia, és el James Bond, saps? O és la Roca.
3: No tan directament, però per hi ha gent que té molta oïda. Hi ha gent que molta oïda al cap de res, eh? A les dues frases, eh?
1: Buah, sí, eh?
3: Sí, taxistes, especialment.
2: Ah, mira,
3: que
2: clar.
3: Que només et senten, no? I no et veuen,
2: clar,
3: no? Per retrovisor. Vostè, tal, no? I sí, hi ha gent que té molta, molta, molta oïda. Bueno, també deuen ser...
2: Han mirat molt cinèfils,
3: sí,
2: deuen ser, no?
3: Molts cinèfils, no? I que els enganxes en el moment en què ho acaben de veure. Sí, sí.
1: Clar, et deus cuidar la veu moltíssim.
3: No gens, a veure. No.
2: Tres copes de vi cada dia, de cop.
1: Quatre cigarros.
3: Sí, no és pas... Vaig deixar de fumar, però no vaig deixar de fumar especialment per la veu.
1: Mm-hmm.
3: No, el que a mi em sembla és que a mesura... I a vosaltres us deu passar el mateix. A mesura que treballes... sí que et vas escoltant a tu mateix i vas llimant, sense adonar-te'n, eh? Mm-hmm. Vas llimant allò que sobra i vas intentar potenciar allò que sona bé.
1: Mm.
3: Inconscientment, crec jo, eh? Inconscientment. I si al començament tots comencem amb la veu impostada, intentant semblar, no sé què...
2: Rascar-la una mica, fins i tot, sí, i tal, sí.
3: Vas essencialitzant-te, si ets una mica crítica amb tu mateix, eh? I vas trobant totes les veus, són bones totes, no? La qüestió és fer-la sonar bé, fer-la sonar que no sigui, que no cansi.
1: Mm-hmm.
3: Bàsicament és això, que no cansi, no? Que no tingui res estrident, que no tingui res que soni massa a pit, ni a coll, ni a cap.
2: Uh-huh.
3: I em sembla que això, si estàs una mica atent, ho pots aconseguir a base d'anar treballant i anar-te escoltant.
2: I ara jo crec que podem... Pots girar un moment la pantalla, anem a fer això.
1: Clar, és que no podíem acabar aquesta entrevista sense ensenyar-te una cosa.
2: Tu havies estat veu corporativa de Flashback.
0: La ràdio de referència. Ràdio Flashback.
3: Sí, sí.
2: Sí, eh?
3: Un temps que recordo amb molt carinyo. I tant.
2: Jordi Boixaderas és la persona que us deia quin era l'èxit de la setmana, o que els millors artistes sonaven a Flashback, i va ser una època al voltant dels anys 2000 fins al 2010, 2011, ben bé, jo crec. Que
3: sí,
2: vas,
3: sí, sí, sí.
2: Vas estar posant temps la veu de Flashback.
3: Durant bastant temps vaig fer uns quants indicatius, després la cosa es va anar extenent i posava frases d'aquestes tipus lapidàries durant la... bueno, que sonaven, jo crec que sonaven entremig de qualsevol programa, no?
2: Mm-hmm.
3: Marques una mica de l'emissora i tot això.
2: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
3: I sí, sí, va ser una mica... Jo crec que va ser la meva introducció al món de la locució radiofònica, perquè també té...
2: Vas començar així?
3: D'una manera una mica seguida, jo crec que sí.
2: Uh-huh.
3: A fer locució per ràdio, que no és el mateix que fer locució per publicitat, ni...
2: 100%.
3: Cada cosa té una mica el seu métier, no? I, bueno, estava aquí amb l'Albert, que em anava dient així i aixà, i sempre s'aprèn a fer coses, clar que sí.
2: Que bo, ha entrat i ens ha explicat... No, abans això no estava així.
1: Sí, sí,
2: ens ha explicat com estaven els estudis.
3: Sí.
2: Ens va fer molta il·lusió que acceptessis l'entrevista, Jordi, i poder-te comentar, doncs, això, que també a nosaltres ens va fer molta gràcia recordar la teva veu a Can Flashback. Que vagi molt bé amb la truita, el poliorama.
3: Mm-hmm.
2: Gràcies per venir, que sàpigues que tens la porta oberta sempre que vulguis, que hem estat encantats de tenir-te al backstage.
3: Doncs moltes gràcies, sou molt amables i he estat molt de gust.
2: Moltes gràcies.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.

0: 10 minutets i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir, marxem de cap de setmana llarg, perquè demà és la Diada Nacional de Catalunya.
1: Sí, demà no hi ha programa, demà és festa. Tu te'n recordes al col·le? No sé si això ho hem parlat mai.
0: A veure.
1: Tu deies lo de demà és festa, el cul a la finestra.
0: No.
1: Al teu col·le no cantàveu cap cançó, no fèieu cap rodolí. Quin avorriment, no?
0: Al teu col·le només cantàveu cançons i només feia rodolins, crec,
1: perquè
0: no?
1: Perquè érem nanos divertits.
0: Molt bé, així ha sortit. Mira, divertida i parlant a la ràdio. Has vist que bé?
1: És genial, això.
0: I una persona avorrida com jo al col·le.
1: Ai, per favor.
0: Segons tu, doncs mira, també estic al mateix programa. O sigui, és igual d'on vinguis.
1: Ets tan víctima, has perdut l'Stop of a Cringe.
0: No he perdut, l'he guanyat.
1: Hem empatat, podríem dir.
0: Bueno, sí, després sortit... de plorar i omplir tots els pantans.
1: La meva tribu ha sortit a defensar-me. I ja està.
0: En fi, les nostres tribus i nosaltres marxem, que demà és festa, demà celebreu la Diada i ara us quedeu amb l'Andreu Preses, que us ha preparat una sessió flashback especial prediada, d'acord?
1: Nosaltres ens sentim dilluns i tot anirà bé.
0: O no, a partir de les 8 del vespre. Bon cap de setmana.
1: Adeu!
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: flashback, només èxits.
1: Només èxits!
0: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: DJ.

0: petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes.
1: És el que passa...

0: Tan tard i encara despert? Ben fet, ben fet. Sessió Flashback.
1: Que a mí lo que me gusta es la casa, tío. La

Flashback.